0: on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment va cap a les Canàries. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
0: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i el 9 de maig, amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries i que portaria, segons les primeres estimacions, un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna.
1: El Ministeri de l'Interior assegura que en cas que es confirmés la xifra s'estaria davant de la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribarà a xifres de rècord.
2: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
1: El mercant de Nomarconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
0: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Reial Societat per 1-0 l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
1: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge al Camp Nou.
0: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
1: A la Lliga de Campions masculina aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I la ciclista belga Shari Bossuit s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya femenina. S'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, que ha estat segona i de retruc és la nova líder de la General. I encara en ciclisme, l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas serà la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. això i tu has apuntat, eh?
5: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita, sí. Palmeretes de xocolata sí. i una galeta de dàtils sí. que van fer la meva parella. Sí,
6: també
5: sí,
6: potser sí, si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
4: Sí. La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Tenim de dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: I l'Hort Xiquim, m'hi passo moltes hores.
3: Sí.
2: I això m'interessa bastant, les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
3: Sí, eh?
2: Sí.
3: Per què? Tampoc és una cosa que diguis. Les tomaqueres fan més il·lusió.
2: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
3: No.
2: Sóc de cebes, de patates, de porros.
3: De coses d'aquestes de sota terra.
2: Sí.
4: Pastanagues. Sí.
2: Han rigut amb porros, a veure si està bé, que tenim...
3: Bueno,
2: va, Mercè,
3: tenim el nivell que tenim, eh?
4: Ja està bé, eh?
5: Podries...
4: Sí,
1: i el raspall de dents.
5: Ai, sí. Tan important.
1: Sí, no l'he fet servir mai cap.
5: Ja, ja.
2: Va, sí, va, calla, que arriba.
3: 10 vos guard.
6: He vist el batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers raspalls de dents són xinesos.
2: Collons de xinesos.
1: Si anem molt enrere, l'antecessor del raspall de dents eren els pals mastegables.
3: La regalícia.
1: Eh?
3: Regalícia.
1: Regalècia.
2: És la
1: regalècia, es diu.
3: Es diu com es diu? Es diu regalícia.
2: Regalècia.
1: Es diu regalècia.
4: No t'inventis
1: coses. On ho dieu, regalícia?
3: A l'Empordà, diguem regalícia.
4: A Sabadell en diem estrep.
3: I a l'Empordà també en diem estrep.
1: Estrep?
4: Per què?
1: Bueno, és igual, escolta.
3: I a Sabadell per què?
1: Em deixeu parlar?
3: Sí, sisplau.
4: Sisplau.
1: Els pals que es mastegaven eren uns pals, no era regalècia exactament, eren uns pals que es mastegaven fins que la punta quedava estellosa, com una escombreta, i llavors amb allò es rentaven les dents.
4: Ah.
1: Vull dir que la higiene bucal és molt antiga, eh?
4: Sí, i hi ha gent que encara no l'ha descobert, com en Xuri.
1: Això és veritat.
4: Diu que no, diu que no n'ha fet servir mai, no, de raspall de dents.
3: No.
4: Seguim.
2: Sí, sisplau,
1: No, és igual.
4: No obris la boca, Xuri.
1: Escolta,
4: no.
1: Un dels primers escrits on es parla de rentar-se les dents és el Kama Sutra, del segle III després de Crist.
2: El Kama Sutra?
1: Sí.
2: I com es rentava les dents? Caio,
4: és molt raro, això
5: que acabem de dir. La pràctica sexual és
4: estranyó.
1: No és una pràctica sexual. Bueno, no sé si algú es carda calent veient un altre com es renta les dents, perquè hi ha filies estranyíssimes. Cada cosa... Hi ha gent. Sí que és recomanable rentar-se les dents abans de fer l'amor. L'escena aquella de les pel·lícules, que veus dos paios que han passat la nit junts i el dematí es desperten i es comencen a morrejar.
6: Això és molt maco, Peyu, això és preciós.
1: Allò és maco, allò és com cardar la llengua dins un pot de mel.
3: Bueno, encara de mel.
1: Sí. No està en condicions la boca aquella hora. Com
3: no, potser no.
1: Us feu veure, o sigui, d'amagat, us aneu al lavabo, renteu les dents, torneu al llit sense que l'altre ho vegi, i llavors feu veure que dormiu.
4: Bueno, però l'altre no hi ha anat, eh?
1: Bueno,
2: és que hi ha una edat, Peyu, també, que vas al vàter, fas això de les dents, però després t'ha de posar el sonotone, les lentilles.
1: Sí.
2: A buidar la pròstata. Vull dir que quan t'hi poses, ja arribes al llit i no hi ha ningú.
1: Bé, el que us deia és que el Kama Sutra ja recomana rentar-se les dents regularment. I com us deia també a l'inici, els xinesos són els primers de fabricar raspalls de dents amb bastonets d'ivori, ossos i pèls de porc senglar.
3: Hòstia, quin fàstic, per favor.
1: Sí, noi.
3: Por de Déu, quines coses.
1: No tenien res més, tu. És molt dur el porc de... Heu tocat mai un porc senglar?
3: I tant.
1: No, és com acariciar una fulla de paper de vidre, eh?
2: Sí.
1: Doncs amb allò rentaven les dents abans, tu. Cap al segle XVII, aquest raspalls comencen a arribar a Europa, tot i que al principi es veu que no va agradar.
2: No va agradar. Mira, és millor anar amb una boca plena de merda.
1: Sí.
2: Mira, que fins també.
1: Evidentment era una cosa reservada als rics. El raspall de dents només se'l podien permetre a la gent de poder i deien que no els hi agradava, que els pèls de porc senglar els hi encetaven les genives, noi? Eren més de la corda del cirurgià dental Pierre Fouchard, el que recomanava rentar-se la boca amb orina.
3: Amb orina?
2: Per favor. Alerta, que en Xumari Alfaro, que també és un d'aquests que feia servir per tot, feia el pipí per tot, és mort, eh?
1: És mort.
2: Tampoc que es va morir,
1: ojo
2: amb el que feu,
1: eh? Pierre Fouchard recomanava rentar-se les dents amb orina matí, migdia i vespre.
4: Hòstia, mare meva.
3: Això és un fart de pixar, eh?
1: Sí, has de pixar. Es veu que l'orina porta amoníac i això va bé pels mals de queixal, no sé. La gran revolució dels raspalls de dents arriba als anys 30 del segle XX, quan s'inventa el niló, que és una fibra sintètica, que és la que es fa servir actualment pels raspalls. Anys 30, eh? Estem parlant, som el 2000...
3: Res!
1: No fot ni 100 anys que ens estàvem rentant les dents amb pèls de porc senglar. Mira.
2: Ara aniria bé, eh?
1: Què?
2: Collons, seríem una manera d'amortitzar els senglars.
1: Ah, sí.
2: Amb els que hi ha, tindríem raspalls, m'acagondena...
1: Ara tindríem tots la pesta porcina, però vaja,
3: endavant. No passa, els humans.
1: No passa.
2: Si poses un pèl a la boca, no passa.
1: No passa. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnal Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. I avui fins i tot es podria dir que ens visita una persona que gairebé és més que un humorista. Podríem dir que és un contacontes o fins i tot un fullet del bosc que explica rondalles. Del que sí que estem segurs és que és un apassionat de la natura a qui li agrada molt explicar-nos-en les coses que creixen.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Godai García! Oh!

0: Godai, què has menjat avui per esmorzar?
1: Res de res.
0: Res de res, eh?
1: Res, no? Jo tiro un cafè.
0: Sí?
1: És que tinc una mica de mal hàbit. M'agrada esmorzar, però no trobo el moment mai.
0: Hòstia.
1: Sí, mal xinat, això. A vegades em trobo que són les 12, encara no he esmorzat, i dic, bueno, ja, vés a preparar el dinar.
0: Ja està, ja dino.
1: Perquè s'ha de dinar d'hora, això sí.
0: Ah, això sí.
1: Abans de les dues s'ha d'haver acabat de dinar.
0: Això és una norma que...
1: Això és civilització.
0: Civilització.
2: Sí, sí. Bueno, també perquè si no esmorzes tens una gana de mort.
0: Sí, clar, bàsicament. Sí. Bàsicament. Godai...
1: Jo funciono així.
0: T'he de dir Godai, t'he de dir Galdric...
1: Digue'm Galdric, home.
0: Galdric, eh? Sí. És que, clar, jo et conec de Galdric.
1: Ja,
0: em fa especial il·lusió aquesta entrevista, perquè la gent no ho sap, però...
1: Que ho sàpiga, doncs.
0: Que ho sàpiga.
3: Que ho sàpiga. És el moment.
0: És el moment. Crec que potser des de llavors no havíem coincidit tots tres junts altra vegada.
3: Jo crec que no.
0: En un mateix espai.
1: No en tinc record.
0: L'Arnau Tordera, aquí present. En Galdric i un servidor, quan teníem 14-15 anys, vam fer un curs de teatre a l'Institut del Teatre de Vic i anàvem a la mateixa classe. Llavors, tots junts vam preparar Alícia, el País de les Meravelles.
3: Qui era
2: legendari, legendari.
3: Qui era l'Alícia?
0: No ho sé, no, hi havia més gent, hi havia més gent.
1: L'Alícia eren diverses actrius.
0: Anava canviant perquè era molt modern, era una adaptació molt moderna.
3: Això perquè no us aguantaven a vosaltres tres.
0: També, també. Jo no sé ni de què feia en aquell moment.
3: Jo sabia que faig fer les cançons.
0: Tu cantaves, ja.
3: Jo sou un cuc. Gràcies, Gandul.
0: Sí, senyor.
3: No sé què.
0: Hòstia, se m'estava
3: obrint. Probablement la meva primera composició.
0: L'Arnau en aquell moment ja corria sempre amb una guitarra elèctrica penjada a l'esquena.
1: Sí,
0: i tu, Galdric, eres un personatge que pels que érem de Sant Hipòlit et trobàvem ben exòtic ja.
1: Ah,
0: també.
1: Sí?
0: Home.
1: Soc fill de Vic, vull dir que tampoc venia de l'altra banda de les muntanyes.
0: Sí, però eres un adolescent curiós.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Clar.
0: No seguies els cànons estètics habituals dels nanos de 14 anys de l'època?
1: No.
0: No.
1: I menys pels de 14 anys d'avui en dia.
0: No, no, no.
1: Jo, no et passa que avui en dia, jo els, com que ja sóc gran, penso, deu ser normal que els vegi tots iguals.
4: No, són tots iguals.
1: Són tots iguals. Tots iguals.
2: Si jo a vegades a casa meu venen nanos que penso que és el meu fill. I l'endemà me n'adono que no.
1: Clar, clar.
2: Perquè s'assemblen tant tots que ja no sé quin és el meu.
1: Tots porten aquesta mena de...
2: Sí, sí, sí.
4: I la feinada que tenen cada dia abans de sortir, de fer-se així.
3: Però les noies no, no?
4: Sí, també, són totes iguals.
3: Amb
4: cabells llargs, llisos.
0: Com recordes, Galdric, aquella època, la teva adolescència, quan vas començar a descobrir que et dedicaries una mica a això que et dediques?
1: O sigui, no vaig descobrir que m'hi dedicaria, però vaig trobar una cosa molt divertida, això de jugar escènicament. Era molt divertit i crec que vam trobar una colla i uns professors que ens van deixar inventar coses. Jo sé que ens deien, mireu de no acabar tots els esquetxos morint-vos, perquè sempre ens moria. No sé, quan no saps com resoldre una escena, com... Bueno, i ara entra no sé qui i ens mata tots.
0: Sí, morts, i vinga.
1: Però poder inventar coses i vam dir, hosti, això és molt divertit, poder crear mons.
0: En aquell moment et deies Galdric, no et deies Godai.
1: No, que, mala decisió de naming, això de Godai.
0: És que, a més, Galdric és preciós.
3: Clar, sí, clar. Maco.
0: No?
1: Clar, clar, si em digués Marc no sé què, que n'hi ha bastants.
0: Exacte, però Galdrics ja n'hi ha poc.
1: Els meus pares estan molt en desacord amb aquest nom artístic.
0: Home, normal.
3: Sí. Godai.
1: Sí, sí. Jo... Perquè Godai, clar... no sé si només passa aquí a Osona, però és el nom que donem als garrins, als porcs petits.
3: No, a l'Empordà també.
1: També funciona així.
0: No, a l'Empordà li diuen regalícia, al Godai.
4: Ho fan tot, a l'Empordà.
2: O estrep.
0: Sí, estrep.
1: Estrep?
2: No sé, diuen unes
4: coses. No, estrep és a la pega dolça, no a regalèssia.
0: Sisplau. Deixem parlar al convidat. Sí.
1: Però mentre parleu de tecnicismes i de noms, em sembla bé.
0: És bonic.
1: Noms de plantes, és correcte.
0: Escolta, llavors quan decideixes dir-te Godai García?
1: Crec que el primer cop que pujo a fer un pseudomonòleg 20 i molt pocs, 21, 22, uns amics tenien un ateneu i em van dir, aquí farem uns quants concerts, puja tu a presentar. I em vaig inventar aquest nom, Godai García, perquè m'agradava que comencen tots dos amb la mateixa lletra,
0: sí, sí.
1: Com la del superheroi, saps? De Peter Parker...
0: I ben ja igual.
3: Peter Parker.
1: Sí.
0: De fet, només passa amb Peter Parker.
1: No.
0: N'hi ha més, n'hi ha més.
1: N'hi ha més. Ara tampoc te'l sabria dir, però n'hi ha més. I ja està. I llavors em van dir, torna a repetir allò que vas fer de Godai García. I ja es va quedar.
0: I vinga.
1: No va haver-hi una taula de debat de quin és el millor nom per projectar la teva carrera. No, va sortir així.
0: I d'aquí vas derivant cap a fer monòlegs, no?
1: Sí. Exacte. Monòlegs, sí, per les festes majors, més endavant ja per locals de comèdia a Barcelona de cop es van pensar que van descobrir la dels monòlegs,
0: sí.
1: I els hi va molt i també van...
0: Tens una manera ben especial, però, de fer stand-up comedy, diguéssim, de fer monòlegs. Ets gairebé, tens una figura una mica com de contacontes, no? Expliques històries...
1: Sí, això de l'stand-up, ara ho he dit mig en conya, això de Barcelona, però sí que em vaig trobar que quan vaig començar a baixar a Barcelona, que hi va haver-hi una mica més el boom, la
0: sí.
1: Descoberta de l'ofici en català allà, de l'ofici de l'stand-up, jo també vaig descobrir l'ofici de, per exemple, l'stand-up sols parlar de tu mateix, jo no parlava mai de mi mateix.
0: Clar.
1: Explicava el conte d'en Patufet, però l'explicava a la meva manera.
3: Clar.
1: Per exemple. I tot de coses que vaig dir, ah, si això es fa així, o es fa així, o...
0: Hi ha gent que ho fa així.
1: Sí, hi ha una manera de treballar, però clar, jo no he trobat la meva manera de fer-ho.
3: Uh-huh. És la millor,
1: Sí, sí.
3: Si trobes la de l'altre, no...
1: Sí.
3: No.
1: Bueno, al principi, això deu passar amb totes les disciplines, no? Amb la música, amb tot plegat, que dius, ostres, m'agrada molt aquesta persona, i vulguis que no, ho imites una mica.
0: Agafes uns referents.
1: Clar, sí, perquè sí. No pots partir artísticament mai de zero. No? Sempre hi ha el que t'agrada, doncs t'influencia.
3: La Madonna, en el meu cas.
0: Sí?
1: Sí.
0: Se't nota.
1: Ja es nota.
0: Hi ha jo quan sento parlar, dic, aquí hi ha alguna cosa de Madonna.
3: Madonna.
1: Sí, sí. Like
2: I perquè no l'havies despullat al camerino.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Però l'acabes trobant el teu camí, la teva manera de fer, penses, oi, ara aquí estic còmode, i això és meu, aquest espai.
0: I intentes colar-hi actualitat, també, en els teus textos, o no? No t'agrada?
1: Sí, una mica, perquè sí. Sempre li fa més gràcia a la gent. Quan veu que parles d'algú, diu, ah, això té a veure amb el que ha passat aquesta setmana. Però poquet, eh?
0: Poquet.
1: Sí, no és que no m'interessa gaire l'actualitat dels humans.
0: Mm. Tu t'agraden els animals i les plantes...
1: Sí,
0: sí,
1: que també és actualitat, això.
0: És veritat, això, però no en parlen al Telenotícies.
1: No, per exemple, quan arriben les orenetes, és actualitat.
0: Sí.
1: Acaba de passar, això està passant ara.
0: Però no tenen un espai.
1: No
0: tenen. A mi m'agradaria aquest espai, el TN, del Cruanyes, que obrissin... Vull dir, em queda més a prop el de les orenetes que el d'en Trump, per exemple.
1: Clar, exacte.
0: No?
3: En el temps... En el
0: a vegades,
3: temps...
0: sí, surt alguna imatge de...
3: Saps?
0: Les cigonyes en plena migració...
1: Es veu que les fotos aquestes del temps hi ha molt pique amb els que envien fotos.
0: Ah, sí?
4: Ah, sí?
1: Sí, perquè...
4: És tot un món,
0: què saps,
4: això,
0: què saps? Explica-ho.
3: M'avorreix, això, a mi.
0: No t'agrada?
4: A mi m'inquieta.
3: M'avorreix.
1: T'avorreix saber-ho?
3: Però,
1: No.
3: Endavant, eh?
1: Simplement direm que és un feudo. Hi ha una gent allà que tiren fotos.
0: Ho tenen controlat, eh?
1: I es foten cops de cotxe a veure qui l'envia primer.
0: És una mica, no?, com un club tancat, que no s'hi pot entrar fàcilment.
1: Han florit els gallarets. Anem a tirar fotos de camps de gallarets, a veure qui és el, a veure qui li publiquen la seva.
0: Mmm... Algun dia els podríem entrevistar.
2: I a sobre? A tots.
0: Sí. Portar-los tots. Tots els que envien fotos del temps a TV3, a seure'ls aquí a l'Escó de la Renaixença.
2: Els pots seure aquí i si jo i en Xuriguera marxarà.
0: Home, deuen ser bona gent,
2: i
0: també.
2: Tant, sí. Segur.
0: Tenen les seves filles i les seves neures, segur. Però deuen ser bona gent. I d'on et neix aquest amor per la natura, pels animals?
1: Això... perquè podria dir, els meus pares, quan era petit, en lloc de dur-me al cine, em duien a... Sala d'Eures, que és un lloc de bosc.
0: Ah, sí.
1: El Serrat del Duc,
3: sí.
1: És un altre lloc de bosc. I em deien, mira les mallarengues. Però veien el mateix amb ma germana no li ha interessat
0: així. Veus?
1: Vull dir que deu ser algo que em deu venir de dins, una mica.
3: A mi em portaven a l'hort i em fotia una ràbia.
0: T'emprenyava.
3: I al camp i a la peça preparar el mercat del dilluns i em fotia bastanta ràbia.
4: Però I ara bueno, què?
3: No, ara hi he tornat. Ara m'agrada.
0: Aquí tenim alguna planta d'aquestes, però són a favor o en contra de les plantes de plàstic?
2: No sé què hi preguntes.
1: O sigui, a favor en tant de que no, jo no les classifico dintre de les plantes. A favor de la decoració.
0: D'acord.
1: Si us agrada a vosaltres, oi?
0: Sí, sí.
3: Tens raó.
1: És un euro, això, no?
0: Això vindria a ser un euro de...
4: De plàstic.
3: Sí. Sí. Això és de plàstic?
0: Sí, sí.
1: Bueno, però imita, almenys, una planta que és d'aquí.
0: Autòctona,
1: oi?
0: Correcte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé pels que heu dissenyat això.
0: Sí.
1: Un a favor.
0: Sóc que la vaig anar a comprar jo, els senyors.
1: Molt bé.
0: Escolta, Galdric, no hi ha molta cultura, però, no? De, no sé si ho notes, això, entre el jovent i també entre els adults, perquè sempre critiquem la canalla petita. Molt difícil que la gent et sàpiga distingir un roure d'una alzina. Què hem de fer?
1: Què hem de fer? És que a vegades, en alguna entrevista em diuen, què, vols que la gent surti més i vagi al bosc? I dic, en absolut, ja. Jo, quan vaig al bosc i no hi ha ningú, em sembla perfecte. Jo crec que el que hem de fer... Primer de tot, és menjar de temporada, tenir connexió amb els nostres aliments, que és la manera que ens relacionem amb la natura en el dia a dia.
0: Sí.
1: Si féssim això, ja seria...
0: Un gran pas.
1: Un pas superimportant. Llavors, si un dia quedem i us ensenyo la diferència entre això, entre un roure martinenc i un roure pènol...
0: Home, ja vas a filar molt prim, hòstia. Comencem entre roure i alzina, de moment.
3: Sí,
0: que la gent...
1: Roure i alzina. Ja ho sé, però jo crec que la gent ja ho sap una mica. Ah, sí, tu creus? Conec un lloc que hi ha un roure i una alzina que van néixer de costat i van fusionar les escorces.
0: Que maco.
3: El Montseny, pujant a les Agudes...
2: Hi ha a l'Abraçada, hi ha uns arbres que s'abracen i és molt bonic.
1: I l'Abraçada ve d'aquí, es diu així, aquest lloc? Ah, guaita. Jo el que dic és a Puig l'Agulla. Sí. És que m'agraden les coses concretes. Sí. A mi m'interessa. Puig l'Agulla, hi ha un roure i una alzina que creixen a darrere l'església i van junts.
0: Veus? Tens plantes tu a casa, suposo.
1: Sí.
0: Se't moren o no?
1: N'hi ha, a dintre casa n'hi ha, no els hi paro gaire atenció.
0: Per què?
1: Bueno, perquè penso... Primer de tot perquè són exòtiques.
0: Ah.
1: Són de dintre, d'aquestes de dintre. I llavors tinc hort a fora, i l'hort sí que m'hi passo moltes hores.
0: Sí.
1: I això m'interessa bastant, les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Per què? Tampoc és una cosa que diguis... Les tomaqueres fan més il·lusió.
1: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
0: No.
1: Sóc de cebes, de patates, de porros...
0: De coses d'aquestes de sota terra.
1: Sí.
2: Pastanagues. Sí.
1: Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
0: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
5: He estat jo, perdó. No.
1: Ha sigut l'única. No?
0: És la que fa menys que se'n fuma.
1: No. La ceba... No, perquè les cebes les hem vist tota la vida, però... Per exemple, ara que és època de ceba tendra...
0: Sí...
1: Tu, fotre't ceba tendra, tu ara t'aniries a Vietnam i et dirien, oh, aquí hi ha uns indígenes que agafen una cosa de sota terra i la tallen, i llavors com cou una mica, però va tot bé per la salut, i diries, uau, és que són molt savis.
0: Sí.
1: I en canvi amb la ceba tendra dius, bueno, ceba tendra, sempre n'hi ha hagut. Bueno, doncs és lo nostre.
0: És això, eh?
1: Clar.
0: Valorar el que tenim aquí, autòcton.
1: Sí. Mm-hmm.
0: És molt bona la ceba tendra, amb una amanida.
3: Ben amanida.
0: Amanida...
2: Has de una truita.
0: Sí. Eh?
2: Ah, no, és d'aix tendre.
0: És d'aix tendre,
3: bueno, si vols fotre ceba, fotre
0: ceba. Sí, guardi el que vulguis.
1: L'altre dia vaig fer, per exemple, la ceba tendre, el que és la ceba, el bulb en si, me'l vaig menjar cru, diguéssim, a l'amanit, però les fulles, llavors, a la truita.
0: Uh-huh.
1: Oh, fantàstic. Amb espàrrecs. Uah, fantàstic.
0: Això que deies de perdre temps a l'hort i dedicar-t'hi estona, sí. Creus que també és una mancança de la societat actual? De badar? De simplement anar a observar una cosa, mirar-la?
1: Totalment. I jo el primer.
0: Sí?
1: Per exemple, sí,
0: tens telèfon mòbil, entenc, clar, estàs amb les xarxes, estàs...
1: Sí, sí, i per connectar tota l'estona he d'estar molt estimulat tota l'estona, però anar a veure ocells i remenar l'hort és dels pocs moments en què estic allà, en aquell lloc.
0: Uh-huh.
1: I a l'hort sí que em poso música per allà, sonant, o vosaltres, us escolto, eh?
0: Ah, sí?
3: Ah, mira,
0: sí. Veus?
1: Mira. M'agradeu, feu molt bé.
0: Bueno, hi ha dies més bons que altres.
1: Bueno, a mi em fa feliç i ric i tot.
0: Uh-huh.
1: Però sí, però aquesta cosa, per exemple, d'anar a mirar ocells em passa molt, de dir, ara estic aquí i no estic enlloc més.
0: No m'emprenyeu.
1: I badar, com està molt hiperconnectat, però just en el moment, perquè no estàs allà com de... que vagi passant-lo de fora, sinó que estàs molt present, diguéssim.
0: Uh-huh.
1: Però gens de místic, eh? Ho estic dient des d'una cosa molt...
0: Sí.
1: Del dia a dia.
0: Sí. Escolta, tu des de fa un temps portes entre mans un projecte que es diu Les coses que creixen.
1: Correcte.
0: Que és això tan, tan bonic.
6: Hola, lloves, això són falgueres, vosaltres sou humans i aquí darrere hi ha guilles, gribes i llagastes i tots som el planeta Terra. Eh? Això és l'hòstia, això és la performance més gran mai concebuda que anomenem vida. I això, d'ara mateix, està sent Les coses que creixen.
7: Les coses que creixen.
1: Faig això.
0: És preciós, això. En soc seguidor i m'agrada molt, aprens moltes coses i és molt divertit.
1: Moltes merci.
0: Et volíem proposar un joc, que tu normalment fas coses que creixen a la natura, no? En entorns rurals, però volíem que ens fessis una peça de les que fas habitualment en plantes amb coses que creixen a la ciutat. Llavors, jo tinc aquí 5 imatges de coses que creixen a la ciutat.
1: Molt bé.
0: Un semàfor... Bueno, jo no t'ho ensenyo, t'ho poso així com si fos una baralla de cartes. N'esculls 3 a l'atzar o les vols triar? Va, te les deixo triar, si vols. Te les ensenyo.
1: Sí, anava a dir, fer una peça que... A les carta... peces que faig estan guionitzades. Ja. Improvisar jo no...
0: Improvisarem, mira.
1: Molt
0: deixo
1: bé.
0: Veure les imatges, tu mateix les...
1: No, però oita, tal qual em ven, i què faig? Ho he d'ensenyar.
0: Ensenya, si fos, no, què vols fer? Què vols fer? Mira.
1: Mira, primer ens surt aquí, això és un alvocat.
0: Ah, sí, un esmorzar d'aquests que inclou una mica
1: clar,
0: de...
1: és un...
0: Un branch.
1: Oh, és un branch.

0: En el món modern les coses duren poc, però una funda de mòbil dura...
1: És el que menys
0: espatlles. No és a dir, hòstia, se m'ha aixafat una... No sol passar això.
2: Però no fa claus o així?
1: No. Ni soles de sabates ni res.
0: Llavors, segueixo, eh? Tenim aquí uns patinets.
3: Patinet elèctric.
0: Patinet elèctric.
3: Sí.
0: Hòstia, això és terrible. Airbnb. Hòstia, quines coses m'heu posat, eh?
3: Sí, no, i el que hi ha a la ciutat ara mateix.
0: I un semàfor,
3: aquesta ja és més clàssica. Trien tres, les que tu vulguis.
0: Tirarem l'esmorzar aquest.
3: L'esmorzar del bocat, el brunch, diguéssim.
0: Triarem el patinet.
3: El patinet, el brunch i una tercera.
0: Digue-me-la tu.
3: A mi em faria il·lusió la casa de les carcasses.
0: La casa de les carcasses, no en tinc ni idea ben bé de què és, però som-hi una mica.
3: La casa de les carcasses, el brunch...
0: A veure, el brunch...
3: Espera't, que tenim una sintonia que ens la faran l'Arnau Tordera.
0: Això és seriós?
3: En directe.
2: A punt?
0: A punt, a punt.
4: Les coses que creixen...
0: Hosti, quina delícia.
3: Que maco.
0: Això els diteu a tots els convidats?
3: No, perquè no tots els convidats fan les coses que creixen. No,
0: clar, clar, seria molt... Seria
2: en Gerard tots aquells que fan les coses que creixen els hi fem.
3: Sí, de moment un 100%, un 100% de les persones que fan la teva secció els hi hem fet la...
0: Hòstia, me n'alegro molt. Què diré del branch aquest? Jo diria que és espècie invasora exòtica.
3: Sí.
0: Això i desplaça les autòctones, que seria un pa amb tomàquet o un esmorzar de forquilla, no?
3: Correcte.
0: Has de vigilar això, igual que les espècies invasores exòtiques, i el que faria és erradicar calze. Vull dir...
3: Podríem qualificar de plaga.
0: Sí. Jo et diré, el que es fa amb les espècies invasores exòtiques és que se les mata.
2: Sí.
0: No, si intenta... No en diuen així, es fan servir altres paraules, però hi ha els coipús, per exemple, que ara estan pujant de l'Empordà i van venint cap aquí.
2: Els coipús són grossos,
3: són unes rates enormes.
2: Collons.
0: Que jo em vull provar de menjar un alguna hora.
3: Un coipú.
0: Sí.
2: Ja t'ho faràs, ja m'avisaràs.
0: Sí, perquè mengen verd tota l'estona, tendre. Jo que a l'Argentina s'ho mengen assados de coipús. Bueno, això és una altra cosa. Però els agafen, els que se n'en cuiden.
3: I els maten.
0: Sí, no fan servir aquestes paraules. Llavors penso... No les branxen, sí, però la gent que organitza això... Bueno,
3: també els podríem fer...
0: Sí, i obrir un lloc que es facin esmorzar.
3: Pan tomàquet de branx fet amb la gent que organitzava branx.
0: Exacte.
1: Unes cues de gent.
0: Molt bé, seria cuina d'aprofitament.
3: Exacte.
0: Molt rebé.
3: Què més? La casa de les carcasses.
0: Casa de les carcasses. Ostres, ara jo no et sabria dir gaire què és. Hi ha les... Sabeu què són les cuques de capsa? Ara m'hi ha vingut. Són a les rieres, quan les rieres són molt netes,
2: sí.
0: Hi ha una bèstia, una cuca,
2: sí.
0: una cuca, que és una paraula molt maca que es perd, la paraula cuca. Cuques. La gent diu bitxos.
2: L'altre dia en Peyo la va fer anar.
3: Sí?
2: Cuca, però era per...
1: Per dir titola.
3: Vaig fer servir una expressió que és remenar-se la cuca.
0: Ah, sí, correcte.
2: Perdoneu, Julià Guillamón té un llibre, Les cuques, per referència a tot això. És un mestre de cuques.
0: Ah, molt bé. Perquè hem deixat de fer servir la paraula cuca per dir bitxo, però bitxo és la paraula que hem deixat de fer servir per dir guindilla.
2: Sí, senyor.
0: Cada vegada perdem un llençol. Bueno, doncs, les cuques de capsa són unes bèsties toves que viuen a la riera, molt menudes, i que agafen trossets de fusta i de pedres i es fan un embolcall per protegir-se, perquè no se'ls mengin les salamandres i les cuques, les altres bèsties més grans que hi hagi.
3: Sí.
0: I bueno, ara m'hi ha recordat de carcasses, d'embolcalls, que les pots anar canviant.
3: O sigui, la carcassa de mòbil seria la cuca aquesta que...
0: La cuca de capsa.
3: Cuca de capsa.
0: La cuca de capsa és un bioindicador de llocs sants, això seria un bioindicador de llocs urbans.
2: Molt bé.
3: Sí, correcte. I
0: molt bé.
3: Pèl contaminats. Potser.
0: Sí, poder, segurament.
3: I una tercera, el patinet elèctric.
0: El patinet elèctric.
3: Cuidado.
0: L'altre dia em vaig...
3: Això no acabarà bé, eh?
0: No, em vaig provar un per primer cop. És divertit, però...
3: Home, clar. I
0: quan et passen pel costat t'enfades, però quan el portes tu és divertit, eh?
3: I els que estan trucats es nota de seguida, eh? Quan passa un tio amb un patinet elèctric...
0: Ah, es pot trucar, això?
3: Hi ha gent que adelanta Porsches amb un patinet elèctric. Sí.
2: Bueno, però què vas amb un Kid Yasuni, allò que fèiem abans les motos?
0: És que anava a dir, abans...
3: No sé què els hi fan.
0: Amb una Derby Variant, et canviaves el tubo... I...
3: Però jo n'he vist passar a 60 per hora, que dius, nano...
0: Sembla que arriben a 20 o a 30, haurien d'arribar.
3: Això és...
5: Això és la llei.
3: La llei, però...
0: Bueno, jo ho compararia una mica amb les falsies, per exemple, aquestes, en direm, orenetes grosses que volten per ciutat, i no per ciutat, però que també n'hi ha que van a tota hòstia pel cel.
3: Com uns falsiots.
0: Sí, és el mateix.
3: Ah, és el mateix.
0: És ben bé com uns falsiots. Tenim aquí, a aquest país, tenim els falsiots negres i els falsiots pàl·lids, perquè és pràcticament el mateix, i que van a tot hòstia amunt i avall, i que no segueixen línies rectes, que són com molt erràtics, doncs això seria el mateix, però peu a terra, diguéssim.
3: Bé. Peu a terra com un falsiot, com un loco per la Barcelona. És molt... Hi ha una cosa a Barcelona que no està ben feta. No, jo no em dedico...
2: Una?
3: Bueno, no em dedico a l'urbanisme.
0: Que
3: però
0: és Barcelona.
3: No, m'entendreu de seguida. El carril bici, que molt a favor de que hi hagi carrils bici, però quan has de trencar a l'esquerra...
1: Per favor.

0: ells també tenen el semàfor verd, sí, diguéssim. Sí, sí. I llavors, tu, quan has de trencar a l'esquerra, pot ser que et vingui una bici pel carril bici i la deixis com una coca de recapte, pobret. Sí.
1: Quan hi hagin 17 coques de recapte fetes, ho canviaran, jo
0: suposo
1: crec.
0: Suposo que sí.
1: Perquè és un drama.
0: Bueno, jo he estat a punt d'atropellar-me tant.
1: Sí, sí, sí.
2: També es pot mirar pel retrovisor.
0: Sí. Però sí.
3: Diu el de la ciutat.
0: Sí.
1: Ja no, encara hi ha una cosa millor. No venia a la ciutat.
0: Sí, ja ho faig, però també estàs en una situació tensa de nervis.
1: Que el de darrere et pita, perquè si, estàs allà parat esperant i fot a bicicleta.
0: Si frenes per mirar el retrovisor, t'emportes un pitasso del de darrere que... Bueno, en fi, és igual, no ens hi sabem moure. No ens hi sabem moure.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Galdric, a veure com vas de català, que bé, perquè ets un tio que es veu que domines les paraules.
3: Sí, però a veure, aviam, aquí em aviam. Feu anar de gruixudes.
0: A veure, aviam, que és una bona expressió.
3: A veure, aviam.
0: Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Bella!
0: La paraula d'avui és bajoc. A, bajoc, sinònim de mongeta tendra, llegum tendre comestible de la mongetera.
3: Em cuido, eh? Menjo un plat de bajoc i peso-lo 3 cops per setmana. És veritat que els altres dies només menjo macarrons i el ferrat, però en 2 mesos m'he primat mig quilo.
0: Oh, vas bé, doncs.
1: Ja se'n nota.
0: Bajoc, sinònim de babau, persona que no té cap malícia, que no es malfia de res, que tot ho troba bé.
1: Què se n'ha fet d'en Mariano Rajoy? Fa temps que no surt el lloc, hòstia. Dels presidents que ha tingut Espanya, potser era el més bajoc.
0: O C, bajoc, quan dues peces de roba o dues persones lliguen, ja sigui pel color de la roba que porten, per tarannà o caràcter.
6: Tinc un polo amb la bandereta d'Espanya aquí al coll, que va joc amb el braçalet de la bandera, també, saps? M'ho posaré tot el dia que vagi a recollir la Creu Sant Jordi.
0: La Creu Sant Jordi.
6: Sant Jordi.
0: Sant Jordi. A, B o C.
3: Una bajoc és una mongeta, però he dit bajoc. I em sembla que l'Alícia al País de les Meravelles, l'obra de teatre que vam fer, era una adaptació en valencià, i un dels insults que gestionaven allà de dintre era bajoc. O sigui, per tant, la B.
1: Si us n'ha fet de servei.
6: Jo,
0: és la primera vegada, és una adaptació valenciana, perquè recordo que és la primera vegada que vaig sentir la paraula espill en comptes de mirall.
3: I no ens ho van dir. Això és en valencià. Nosaltres dèiem unes paraules que no entenem. Teníem gens.
0: Correcte.
3: No havíem sortit més enllà del Montseny. No havíem dit res.
0: És la B, correcta.
5: Bravo!
0: Galdric, avui dediquem el capítol al raspall de dents.
3: En gasto?
0: Sí.
6: Ben fet.
0: Molt bé. Escolta, Mercè, què
6: és
0: més?
6: És que rentar-se les dents és molt important.
0: És molt important.
2: Abans de follar, ho diu el Kama Sutra,
0: sí,
2: això.
0: Sí.
6: És molt important per mantenir una bona higiene dental.
0: Correcte.
6: Penseu que la boca d'una persona hi viuen més de 800 tipus de microorganismes.
0: Hòstia, què dius? Així és de base, eh?
6: Masses.
0: Te la rentis o no te la rentis,
3: eh? És biodiversitat, això.
6: Exacte.
3: Així estan ben acoplats, ja va bé.
0: Sí. Sense comptar aquell tros de fuet que et queda entre les dents.
6: Exacte.
0: Allò és mal parit de treure, eh? Allò és curiós perquè hi he passat estones allà. Allà sí que hi he passat rato. Que amb la llengua ho trobes.
3: Sí, jugues.
0: I quan hi fiques el dit no hi és, eh?
6: Però fa molta ràbia tenir algú entre les dents.
0: Llavors et comences a comptar les dents. Collons, una, dues, tres, quatre. Llavors amb el dit, una, dues, tres, quatre, i no hi és. Cago en Déu.
3: Quan aconsegueixes treure'l, quin plaer.
0: Ah, sí. Llavors, quan ho has tret, ho llenceu o us ho torneu a menjar, allò?
6: Ai, peio.
0: Què passa? Aviam, anem a posar les coses sobre la
6: taula. Fem servir fil dental a part del raspall de dents.
1: Un cop ho trec, faig una mica de pa en tomata. Un pell molt petit.
6: I també és molt important mantenir una bona higiene del raspall en si, eh? Perquè el raspall també s'ha de netejar, nois.
0: Ah, sí, clar. Si et raspalles amb un raspall brut...
6: Imagina't.
3: No, és que és veritat, això, eh? Sí. Renteu-se les dents, molt bé. I el raspall?
6: No,
3: clar. Ningú diu, renteu-se les
1: dents. Si els deixes allà amb una mica amb la Gia uns quants dies, i et queda impecable.
6: Un sol fumant. S'han fet estudis on moltes vegades es detecta que el raspall de dents, a part dels 800 microorganismes aquests, hi ha la presència d'enterobacteris coliformes fecal.
1: No sé què és, però fot molt mala pinta, això.
6: Merda.
0: I com hi va parar la merda, el raspall?
6: Doncs mira, quan descarregues la cisterna, es veu que es creen uns aerosols que volen fins al raspall de dents. Consell, Baixeu la tapa, per l'amor de Déu. Baixeu-la, perquè és que... Per això serveix, per això existeix la tapa.
0: Tapa del vàter abans de tirar la cadena, perquè si no la merda us va parar el raspall.
1: Però després de pixar.
6: Després de tot.
3: O pots tenir tapa al raspall de dents.
0: Ah, és veritat.
3: Si tu dius, jo vull tirar la cadena i veure com surten espurnes i això, doncs tinc una tapa al pot del raspall de dents.
0: Està ben ideat. Godai García, Galdric, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: A vosaltres.
0: Fort aplaudiment!

0: està sonant, Arnau?
1: Home, això és Last Train Home, una peça que el guitarrista de jazz de Missouri, Pat Metheny, va publicar l'any 1987 amb el seu grup. Uns quants anys abans, quan començava a fer els seus primers concerts, va tenir un problema sobre l'escenari. Se li va trencar la peça de la guitarra on es fixa la corretja per portar-la penjada. Per no haver de tocar assegut, com faig jo, va agafar el primer que va trobar, que va ser un raspall de dents,
0: sí,
1: i el van encastar al forat on anava la peça. I així va poder lligar la corretja. I el més sorprenent del cas és que aquell invent va funcionar també, que durant dècades va estar portant la guitarra penjada d'un raspall de dents.
0: Molt bonic.
2: Veus?
0: Molt bonic, escolta. Imaginació al poder.
2: Les coses serveixen, tenen més d'una funció.
0: Exacte, quan et falten recursos, raspall de dents. Escoltem una estona a Pat Metheny, es diu així?
1: Exactament.
0: Pat Metheny, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui tenim un gos salsitxa.
1: Ai, que macos.
0: Sí. En Jordi.
2: En Jordi,
0: veiem-lo.
2: Ara. Veiem-lo. Jordi. Aviam, en Jordi.
0: Oh. Hosti, mira, Jordi. Oh, sí,
3: una salsitxa.
0: Maco, en Jordi. És preciós.
4: En Jordi és un gos.
0: En Jordi. El Jordi és un gos. Sí. Un gos de la Neus i viu a Cassà de la Selva, però és originari de Texas.
2: Carai, tu.
0: Eh? Sí, és un gos internacional.
2: Molt bé.
0: I té un enemic que són... els nadons.
4: Com? Ah, sí.
0: Oh. Jo què sé.
2: Com altra gent, eh?
4: Sí.
5: Bueno,
4: sí.
5: Però...
0: passa que no... en un restaurant prenyen bastant.
2: No es pot... I què els hi fa, però?
5: Els mata?
0: No ho sé.
2: S'estira al costat com
0: hem
2: les...
0: de trucar la neu.
2: Com les serps per veure si li queba el nadó a dins quan se'l menja. T'imagines? Bueno, va, avancem, sisplau.
4: Sisplau. Doncs avui portem en Jordi al lloc d'on és originari. La nostra història ens situa a Texas, a l'època en què encara era territori mexicà.
5: És que és curiós, eh, com casem les coses que programa.
0: Sí, sí. De casat a la selva.
2: No, curiós no és.
5: Ostres, no, però que doni sempre la casualitat de que el gos...
2: La casualitat no és, Soriguera. Hi ha uns guionistes que ho fan expressament, que ho treballen, això.
5: Aquells dos nanos?
2: Aquells dos nanos.
1: Sembla que no pugui ser.
2: En Jofre i l'Albert.
5: Però poc arriben a tant, aquests dos nanos. Bueno.
1: Els hi fa la intel·ligència artificial.
2: Sí, l'Excel, tenen un Excel amb els gossos i ja ho creu a la informàtica.
5: Ah,
2: això.
5: Sí, sí, que m'ho crec.
2: Sí, sí, sí. Avui passegem el gos per la fortificació de El Álamo, estat de Coahuila i Texas, República Mexicana, actual Texas, als Estats Units, 23 de febrer de 1836. Ens pensàvem que sent originari de Texas, en Jordi, el gos salsitxa, ens faria de guia, però el panorama d'aquest territori és tan diferent a l'actual que no reconeix ben res, pobret. Uh-huh. Tenim al davant una esplanada buida, sense gairebé cap construcció. L'únic que hi ha és El Álamo, una fortificació que viurà una de les batalles més èpiques de la història del territori americà.
5: Que vaig veure la pel·lícula d'això.
2: Ah, sí? El Álamo.
5: El Álamo.
2: I què, maca?
5: Molt maca, eh? Ui, ui, ui.
2: Qui sortia?
5: En John Wayne.
2: Carai.
5: En John Wayne. Baine.
2: Qui més?
5: Puc dir com acaba?
2: Sí, digue-ho.
5: És que deu anar lligat en el...
2: Jo diria que ja ho direm nosaltres.
0: Ja ho explicarem. Doncs
2: espera't al final.
5: Vale.
2: A veure si la història...
5: Aviam si coincideix.
2: Aviam, sí, també els guionistes segur que ho han fet casar, suposo.
5: La mare que els va, Mari, que em pots casar.
2: Abans d'entrar a El Álamo, deixeu-me que posi una mica de context. Resulta que fa un parell d'anys que el president Antonio López de Santana governa la República Mexicana amb mà de ferro. Ha centralitzat el poder i ha asfixiat els territoris fronterers, com aquest on som. No els té en consideració per res, més enllà de quan arriba l'hora de recaptar impostos.
1: Mèxic en roba!
2: Sí, senyor.
5: Eh? Ara.
2: Sí, senyor.
5: Ara.
2: Aquesta situació ha acabat provocant un sentiment independentista texà que ha iniciat una revolta popular. El problema és que les protestes que s'han fet fins al moment només han servit per incrementar la repressió mexicana.
5: Bueno. No em resulta pas gens familiar tot això.
2: No, eh? No. Hi ha una gent, uns castellans,
5: sí,
2: que reprimeixen a uns altres castellans, en aquest cas. Bueno. La rebel·lió texana s'ha acabat concentrant a El Álamo, la fortificació on som ara. Els rebels l'han ocupat i l'han convertit en el fortí independentista texà. Això no ha agradat al president de Mèxic.
5: Clar.
2: Els separatistes texans l'han fet emprenyar, però els és igual, perquè cap d'ells el reconeix com el seu líder. Tingueu en compte que són colons nord-americans arribats a El Álamo de rebot, que no tenen cap sentiment de pertinença. De fet, la majoria d'ells són aquí de manera il·legal. Són a Texas perquè no tenien cap altre lloc on caure morts, ja, bàsicament. Són expats.
1: Ja, sí.
2: D'aquests. Hi ha a tot arreu, eh?
1: A tot arreu.
2: La diferència cultural entre texans i mexicans és un dels motius dels anhels independentistes que es viuen a El Álamo. Però n'hi ha més. De fet, n'hi ha un de molt important. La prohibició per part de Mèxic de proseguir amb un dels costums texans més preuats.
1: No, això sí que no, eh? Això sí que no, que ens treguin els nostres costums, no, eh?
5: Vull dir, ara ho has dit.
1: Totalment en contra.
5: Sí, senyor.
1: En contra,
5: senyor. Sí. Estic amb tu.
1: Vinga.
5: A veure, no sé quins són els nostres costums, eh? Però els volem, els volem. I els van defensar.
1: Els volem.
6: Sí, així.
2: No. Ah, ja te'l dic jo.
5: Ja,
2: és que teniu un costum molt preuat.
5: En París.
2: Sí, hi ha un costum que...
1: Som així, nosaltres.
2: És un costum que es diu esclavitud.
1: Ah.
2: És un costum, com un altre.
1: Va, que no ens el treguin.
2: Ah, no, clar. Sí.
5: Però nosaltres esclaus o els altres?
1: No ho sé.
2: El que realment ha despertat el sentiment independentista texà és el fet que Mèxic hagi abolit l'esclavitud. Els nord-americans establerts a El Álamo la volen restablir per aprofitar els beneficis econòmics que comporta. Però es veu que has de pagar una mica menys al treballador amb el tema de l'esclavitud.
0: Una mica.
2: Només li paga, em sap que només pagues l'IRPF.
5: La Seguretat Social, la càrrec de qui va?
1: Això del treballador.
2: Del treballador.
0: Sempre.
5: De l'esclau.
2: Sí, de l'esclau. La rebel·lió texana arriba a orelles del president mexicà. Decideix liquidar-la amb una operació militar que, segons creu, serà ràpida.
3: Ràpida. L'últim president que ha fet una operació militar ràpida ha sigut en Trump i ha sortit regular.
2: Sí, ràpida no és.
3: Tampoc ha sigut ràpida.
2: I allò de la guerra d'Ucraïna, allò va durant, allò encara.
5: Això encara està en marxa. Ho tenim en marxa.
2: Sí. Que hi ets ficat, tu?
5: No.
2: Has dit ho tenim en marxa.
5: Bueno, soc un tio de pau, jo, eh?
2: Ja m'ho penso, ja m'ho penso.
1: Què ho portes tu, això, d'Ucraïna i tot això?
5: M'ho van oferir, però vaig dir...
1: No m'interessa.
5: No t'immerdis.
1: No m'interessa.
5: Prou problemes tinc a casa.
2: Sí. La data escollida per l'operació mexicana contra els independentistes texans és la nit del 23 de febrer.
5: Mira, bona data.
1: Mira tu.
2: Quieto todo el mundo.
1: Ay, al suelo.
2: Sempre passen coses el 23 de febrer.
5: Va néixer la meva filla gran.
2: Ah, sí?
0: Oh. Ah, sí?
1: Quin pistolasso que vas fotre, noi.
2: El mateix any que en Tejero no és tan gran, no?
5: No,
2: és de més tard.
5: Més tard,
4: més tard.
2: No sap pas quin any va néixer la seva filla, ja el veus, ara, que està buscant la data.
1: Ara està pensant cridat en Tejero per si torna a deixar que la seva filla.
2: Veràs com jo tenia un company de classe que sempre que trobava el seu pare em deia, perquè tu veieu quants anys tens, tu veieu, per saber quants anys tenia el seu fill. Va, el president Santana encapçala un regiment de 2.000 soldats mexicans que es planten a les portes de la fortificació. Pretenen escarmentar-los, però la rebuda no és la que s'esperen. Només d'arribar a El Álamo, el reben amb un tret.
6: La mare que us va parir!
4: M'ha anat d'un pèl.
2: Ni en Jordi s'esperava una rebuda així, eh? El nostre gos salsitxa. Els texans s'atrinxeren a El Álamo defensant la seva causa amb la vida, si cal. Això sí, només són 200 homes. La majoria d'ells voluntaris que ni tan sols tenen preparació militar.
5: És igual, És igual, A vegades és més el convenciment, Les cares que hi poses,
2: Ara, quina preparació militar teníem aquí a l'octubre del 17?
5: Cap.
2: Què teníem? Matralletes?
3: No.
2: Què teníem?
5: Què teníem?
2: Il·lusió.
0: Il·lusió. I així ens va anar.
2: I un objectiu.
5: Exacte. I la democràcia, i les urnes.
2: Sí.
5: I també...
1: I visca el Barça.
0: Vinga!
2: Ara.
1: Això en vam tenir.
2: La lluita és desigual. En Jordi es fa pagues que una diferència d'efectius tan abismal acabarà amb els texans en un 3 i no res. Però els texans, armats amb rifles de llarg abast, disparen com bojos. Ja tenen més coses de les que teníem nosaltres, sí. Això sí. Són 10 vegades menys, però creuen en la victòria.
1: Ara. Vinga. Mariachis!
2: Em veien la rebuda que els han
5: brindat. Senyor, que bé que ho ha fet.
1: Quines ganes.
2: Santana ordena hissar la bandera roja, o sigui, avisa que no faran presoners. Els adversaris han de morir.
6: Acabeu amb aquesta colla de gringos!
2: Sí. Es veu que la bandera roja és per indicar que quan treuen bandera roja és que ha de morir tothom.
5: Però això és... Jo pensava que era la mala mar.
2: No.
5: Quan hi ha bandera vermella és mala mar i és veritat.
2: També
1: morirà tothom.
2: Passen dos dies sense que les tropes mexicanes aconsegueixin acostar-se a El Álamo i, a més, el nombre de baixes de l'armada mexicana és molt alt. Els texans S'han carregat 30 soldats mexicans. Ojo,
5: 30? Sí.
2: 30.
5: Molt bé.
1: 30.
5: Va, molt bé.
1: Fer números.
2: Mentre que ells només tenen un parell d'homes ferits. L'intercanvi de trets s'enquista i tots els intents del president Santana de doblegar la defensa texana fracassen.
6: Texans, a veure, parlem les coses.
2: Ara.
6: Acabeu amb aquesta bogeria sense sentit. Seiem, parlem, fem una taula de diàleg. Hòstia, la mare va parir. Ja.
1: Santana, no t'hi escarrassis, No ens rendirem.
6: I tant que sí, i tant que ho rendireu. I si no ho feu, entrarem a aquesta merda de fortificació que sembla la casa dels tres porquets i ho rebentarem de dalt a baix.
5: Què vol dir això?
2: Diu que sembla la casa dels tres porquets. És que El Álamo està recobert de tova, una barreja de fang, aigua i palla. Realment sí que es veu una mica...
1: Home, també.
2: És com si la Generalitat de Catalunya fos feta de palla.
1: Bueno...
2: Sí.
5: Bueno. Com? És com si...
2: És com. La batalla de l'Àlamo fa 5 dies que dura i sembla que n'hi ha per estona. Els texans porten avantatge pel que fa als rivals abatuts, però les forces flaquegen. Han de fer torns per poder descansar una mica de tant en tant.
0: Nano, què?
5: A mi?
0: Sí, a tu! Ah. Què penses, passar per casa algun dia o què?
5: Bueno, jo...
0: Vull dir, és que ja portes una setmana, sense venir. Vull dir, què? Què hem de fotre?
5: Ostres, és que jo ja vull venir, però és que aquesta gent...
0: Ai, què? Què?
5: Ja és que ens tenen aquí, que ens, bueno, ens agobien bastant.
0: No em facis parlar, coll ja. De tòtil. Que això són excuses per no passar per casa.
5: Bueno, una mica de respir, és que no el tinc.
2: Els texans fan que el que poden, pobrets, per retenir l'avanç mexicà, mentre que els mexicans només fan que sumar efectius. Han arribat reforços, ara hi ha 2.500 homes. En canvi, els texans són... 180.
1: Collons, noi, això no hi ha dret, eh? Vull dir, és que ens massacraran. Bueno, la diferència és molt, eh?
2: És normal ser pessimista, però els texans mantenen esperança perquè tenen una bala a la recambra. La presència a les seves files d'en Davy Crockett.
5: Ah, mira, oh? En John Wayne. Aquest personatge el feia en John Wayne.
2: En John Wayne,
5: ah?
2: Veus?
1: Has de ser molt bo, aquest tio,
2: és
1: eh?
2: És que ho és, eh?
1: Perquè amb un tio sol s'encarregui 2.000.
2: En Davy Crockett és un gran tirador amb l'arma. És un antic congressista de Tennessee que va arribar a Texas després d'una derrota política.
5: Sí, senyor.
2: Un gran aficionat a la caça i té una punteria extraordinària.
5: Portava un gat al cap.
2: Bueno, és un os rentador.
5: Ah.
2: Sí. Portava un barret amb un os rentador que havia matat ell mateix.
5: Quantes mai? Ah. Un os rentador.
2: Exacte, un os rentador, noi, jo què sé. És tot un referent, eh? Per ells, tenir-lo lluitant a les files dels texans és una gran empenta moral.
3: Ah, és que era això. Si el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez haguessin posat un barret amb un os rentador,
2: sí,
3: ja seríem independents.
2: Clar, era probable, un cap de porc senglar. Jordi Cuixart i l'altre Jordi allà.
0: Haguérem anat millor.
2: Amb dos caps de porc senglar sobre aquells cotxes de Guàrdia Civil.
3: Era això.
1: Un os rentador?
2: Sí.
1: És la barreja d'un
3: rentador de
2: cotxes. D'un rentador de cotxes, no, sisplau.
1: No
2: anem per aquí. No,
1: és que...
2: És un os que renta, ja està.
1: Sí, val, no, jo, com exacte. Que sempre...
2: No tots són coses... barreges, eh?
1: Val,
0: la barreja d'un os i una rentadora.
2: Exacte, l'os formiguer tampoc és una barreja, diguéssim.
0: D'un os i una formiga.
2: No. Passen 11 dies, 12 dies, 13. La batalla de El Álamo s'allarga durant 13 interminables dies. Els texans es defensen amb dents i ungles i en unes condicions duríssimes. El fred que fa de nit i la calor són una llosa i la barreja d'olors de sang, orina i pólvora són insuportables. Però no donen el braç a torça. Ja s'han pelat un centenar de soldats mexicans i ells encara no tenen ni una baixa, tu.
5: Cap, eh?
6: Quina vergonya, com ens poden estar passant la mà per la cara, aquesta?
2: A hores d'ara l'operació ja és un fracàs, tot i que la resistència texana acabi caient. El ridícul de veure que 2.500 homes són incapaços de doblegar-ne 200, no els hi treu ningú. Mai s'havia vist en Jordi tan orgullós de Texas.
5: Home. No, és que dius que a vegades som 200, a vegades 180.
2: Bueno, més o menys.
5: Més o menys, eh?
2: Sí, vale. Més o menys.
1: Cap mas, home.
5: Cap mas.
2: Avancem fins a la matinada del 6 de març. Són quarts de 6 del matí. Bé. Els qui són a la fortificació els comença a costar mantenir-se desperts. L'esgotament passa factura. Els soldats mexicans van descansats, però ells no poden.
0: Què hi fots aquí dormint? És que espavila, nano!
1: Mercè, deixa-lo una mica tranquil.
0: Bueno, noi, escolta, fa molt temps que no passa per casa, eh?
2: Bueno, ja això també a l'època del 2017, aquí també hi havia qui aprofitava per estar més fora de casa que no pas.
0: Exacte.
2: No, torna a haver manifestació avui. Avui
5: jo, com a personatge de la Renaixença, és que estic estressat, eh?
2: Sí.
5: Perquè em poseu la Mercè, que em va...
2: T'atabala, eh?
0: Que vols buscar-ne una altra? Vols que t'emportin una altra?
5: Jo tinc por, paio.
2: No, home, no. És impossible que els rebels es puguin mantenir desperts eternament i això ho aprofita el president Santana per clavar-los l'estocada definitiva. Aquella nit, Santana ordena un atac sorpresa contra els texans, aprofitant que dormen. La incursió és tan salvatge que no sobreviu cap rebel. 8 sobreviuen a l'atac, però Santana ordena executar-los a cops de matxet.
1: Collons. Ai, hòstia, quins efectes avui.
2: Sí, els mexicans acaben guanyant la batalla, però realment perden la guerra. La manera com els texans aguanten dues setmanes de manera heroica mina la confiança mexicana i dispara la moral texana. Una victòria moral absoluta. És l'espurna necessària perquè hi hagi una segona batalla, la de San Jacinto, on ara sí els texans aconsegueixen la independència de Mèxic.
1: Bravo!
0: Bravo, texans!
2: Anem a veure si en Jordi ha sobreviscut a tot aquest calvari, el nostre gos salsitxa.
0: La vida del Jordi depèn de les teves mans, eh? Com et dius?
7: Laia.
0: I d'on vens?
7: De Vacarisses.
2: Laia de Vacarisses. La pregunta és la següent. A la batalla en què Texas s'independitza de Mèxic, els texans entonaven un crit de guerra que va generar a El Álamo. Quin crit era? Remember the Alamo? B. Make America Great Again? O C. Gringos Go Home?
3: Ai.
2: A, B o C?
7: Diré A.
2: A. Remember the Alamo! El gos és

En Jordi, el gos originari de Texas, que ara viu a Cassà de la Selva, ha tornat tot fet un patriota. S'ha instal·lat un altre cop a casa de la Neus i es mira els veïns per sobre l'espatlla fent-se el fatxenda amb aires de superioritat. Totes les que pot tenir un gos al sitge. Oh, sí. És un texà orgullós que s'emociona recordant la batalla que va suposar la independència de la Terra que el va veure néixer. Mai se l'havia vist tan ufanós com ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. És el càlcul que posa sobre la taula la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. I en el cas d'Adif, l'empresa pública que executa les obres ferroviàries, no arriba ni al 50%. Josep Sánchez Llibre, president de la patronal catalana, denuncia que això perjudica la competitivitat i el creixement del país i demana la unitat de les forces polítiques per reclamar que s'executin les inversions previstes.
2: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
1: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus ens transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats, segons els experts. El contagi entre persones és excepcional.
1: L'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
3: Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial.
1: La periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit, on ha explicat que arran de la guerra d'Ucraïna s'adona que encara queden coses per explicar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
3: En una entrevista a Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
4: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
3: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat majoritari USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
1: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
3: El Madrid, el lateral Francesc Mendy, té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de l'Anada, amb transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pam, pam,
10: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre.
13: Marmar, va, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
12: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria.
13: No puc millorar-ho.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Pam, pam, pam.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia la solució.

0: Som dilluns i ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Crec que és el Som dilluns amb més eufòria que s'ha pronunciat mai a la història.
0: Perquè mira, avui és un d'aquells programes que la gent no s'espera que farem. No s'espera aquest programa i jo crec que sorprendrà més d'un i d'una. Incrèduls.
1: Molt interessant.
0: Sou cridats a escoltar avui el programa.
1: Un programa per creure, sí, sí. No ens diguin crèduls.
0: Per cert, estem molt contents perquè vam posicionar en número 1 com a àudio més escoltat de tota la ràdio el nostre programa amb el doctor Bulbena.
1: Home,
0: sobre l'ansietat.
1: Bravo.
0: Clar que sí.
1: El Perry Mason de la psiquiatria,
0: el Perry
1: tal
0: Mason.
1: Com el vam definir el
0: encara el
1: passat
0: tenim
1: dimecres.
0: De foto de perfil o què?
1: No tenim ara, surts la presentadora i directora, en aquest cas.
0: Oh, quina pena, eh?
1: Sí.
0: Ningú ha desaplaudit mai la seva pròpia imatge.
1: No surt cap de les persones que ara ha aparegut a la foto de perfil d'aquest telèfon, és a dir, Antoni Bulbena i també Xavier Pérez Esquerdo.
0: Ja farem. No patiu, que ja sabeu que sempre us tenim sorpresetes preparades.
1: Sempre.
0: Va, que avui, que és dilluns, ja sabeu que el control tècnic ens acompanya com cada dia el mestre, l'Albert Jodar, la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució relacionada precisament amb això, amb creure, amb la fe. Què vol dir ser creient avui en dia? I he dit ser creient amb tota la voluntat del món. En què creiem avui en dia, en aquest segle XXI? Per què moltes persones creuen en Déu, d'altres creuen en el ioga, d'altres creuen en coses espirituals? En què es diferencia creure en Déu d'altres creences? Què és la fe? Tothom tenim fe? Es pot voler tenir fe? I què vol dir ser agnòstic o ser ateu? Es pot viure sense creure en res de res? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen dos dels nostres convidats. D'una banda, Oriol Jara, molt bon dia.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Oh, quina ovació.
0: Quina eufòria. Tota aquesta gent en un armari aplaudint-te, eh? Que així,
1: molt bé. Se'm sent bé o què?
0: Se't sent estupendament.
1: Sempre que vaig a la ràdio pregunto.
0: Com si no hagués fet ràdio la seva vida, eh? L'Oriol és guionista, és codirector del programa La Selva, de 3CAT. A més, és productor executiu d'aquest programa. És escriptor i és activista cristià, autor de 3 llibres. Mireu, 10 raons per creure en Déu, Conversa amb Déu i el darrer fa un mes, perquè el darrer, Conversa amb Déu, i el darrer ara fa un mes, perquè crec en Déu, que el tinc aquí, a la meva mà esquerra, amb l'editorial Destino. A veure, Oriol, qui és Déu per tu, així d'entrada?
1: Déu, mira, Déu és una persona.
0: És una persona.
1: És un ésser. Sí, ésser. Bueno, és un, si entrem ja en detall...
0: Anem a matèria.
1: És un ésser que s'han trobat 3 persones.
0: D'acord.
1: El Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Déu és aquell que se'n revela a la Bíblia. Uh-huh. El creador, omnipotent, pare de fill, del fill, Jesús, i que s'ha donat a conèixer no només a la Bíblia, sinó a través de Jesús, que és ell i és un home, nascut en un moment concret de la història, mort i ressuscitat en un moment concret de la història i en un lloc concret de la història, uh-huh, per la nostra salvació.
0: M'agrada com a punt de partida.
1: Aquest és Déu.
0: Bum! I deixeu-me presentar la solucionet que ens acompanya cada dilluns. Un aplaudiment fortíssim per Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: T'has quedat... És una perduda amb aquesta definició de l'Oriol, eh?
2: No, perquè és que jo tinc una... Jo soc el contrapunt avui, no, uh-huh, en aquesta conversa, però un contrapunt que dona... que falca els seus punts, en realitat, perquè tinc un cert vincle amb l'Oriol, professional, però sí, a més és que li vaig presentar aquest darrer llibre, Perquè crec en Déu. No, com es diu?
0: Sí.
2: Veritat.
0: Perquè crec en Déu, Veritat.
2: Perquè crec en Déu, subtítol Veritat. Uh-huh. I l'Oriol va fer una cosa molt bonica, que és que teníem una relació professional correcta, però tampoc ens coneixíem pràcticament, però jo vaig estar molt malament. Ara que parlava d'ansietat, jo el desembre vaig parar a màquines i vaig estar molt malament. I l'Oriol ho va saber, i m'anava preguntant com estava, i un dia em vas enviar un vídeo de Ràdio Estel on t'entrevistaven, i un dia em diu: vols presentar el meu llibre? I el primer que jo li vaig dir és: uau,
0: però si jo sóc agnòstica,
2: jo no crec en Déu, no? Doncs crec que va ser un acte preciós i meravellós, i des d'aleshores em té, sí, em té molt encuriosida, perquè jo puc dir que no crec en Déu, o puc dir que no hi he cregut fins ara, però el que els dic als que creieu, o el que us dic, és que em feu una enveja terrible.
0: Mira, el llibre del que fa referència a l'Estel, més enllà de les reflexions interessants sobre el fet de creure, també porta un recull vivencial de la seva conversió personal. De seguida hi entrarem. Avui, però, també formarà part de la solució una persona que també creu en Déu. Estem parlant de Xavi Pérez Esquerda. Molt bon dia.
3: Què tal? Com estàs?
0: En Xavi és col·laborador de la solució. A més, va fer el pròleg del 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. I tu demanaves als cristians sortir de la cova. Què volies dir amb això, Xavi?
4: Llegiu-los el llibre.
5: Però sí que és cert que moltes vegades, i a mi m'ha passat, que he estat en silenci, sense comentar o sense publicar la meva fe, i va haver un dia que vaig dir: escolta, en lloc que comencin a parlar malament o parlar de mi sense saber res i sense preguntar-me directament, doncs ho diré jo. I el fet de sortir d'aquest armari ha fet, o de la cova, en aquest cas, que dic el pròleg de 10 raons per creure en Déu, doncs m'ha servit com per alliberar-me d'un nus que tenia dins, que moltes vegades no sabia com transmetre, o no, inclús amagar-me la creu que duc penjada o no sé, qualsevol tema.
0: Però hi havia un punt de vergonya, això, Xavi? Per què? Si és que sí, per què?
5: Si és perquè és potser més a nivell professional. Uh-huh. perquè havent fet sempre programes d'humor i d'entreteniment, que no em diguessin, ah, mira, mira aquest ara, el catòlic, mira...
0: Que em fessin acudits sobre catolicisme.
5: Sí, ara estan fent, ara se n'en fot d'aquesta, ara... Clar. I això m'ha dolgut sempre molt, però al final, reflexionant molt, he pensat, caram, Déu justament el que volia és que estiguéssim contents i alegres. Mm. I això és el que he intentat sempre fer, sembrar pau i alegria.
2: M'acabeu de suscitar una pregunta, que és, la responem al final perquè no és la més important, però l'apunto, es pot fer humor sobre Déu?
0: Oh, que és bona aquesta.
2: Ara m'has fet pensar
0: i a més els dos, és a dir, l'Oriol i en Xavi...
2: Oh, quins serien els límits?
0: Llarga trajectòria dedicada al món del guió de l'humor. L'Oriol Jara, abans us he dit, és guionista, havia estat durant molts anys guionista del mateix Polònia, vull dir que aquesta pregunta em sembla molt pertinent i ara la farem. Però abans, participació oberta. Avui suposo que serà un programa que us suscitarà moltes preguntes. Línies obertes tant a través del telèfon com a través del WhatsApp.
3: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o ja sabeu que podeu escriure missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, al telèfon mòbil al 677 38 77 19, avui amb preguntes bastant directes. En què creieu? Creieu en Déu, per exemple? Creieu en alguna divinitat o en què teniu fe? Per cert, la gent ja ha començat a escriure abans que féssim les preguntes. D'entrada, la Ramona diu que està encantada de que hi hagi l'Oriol Jara amb nosaltres, un tema tan important com el que tracteu, com la fe. L'Anna diu, jo no sé si sóc agnòstica o atea. El que sí que tinc clar és que no crec en Déu, però em consolaria molt saber si hi ha d'alguna manera una existència més enllà de la mort.
0: I deixa'm aturar-te, sí. Perquè jo tampoc no acabo d'entendre la diferència entre agnòstic i ateu. Qui m'ajuda?
1: Sí, és molt fàcil. És a dir, és molt fàcil quan t'ho expliquen.
0: Explica'ns, Oriol.
1: Ateu és que no hi ha Déu. Ateus, no hi ha Déu. Jo crec... Perdoneu-me, la broma? Es pot fer humor en...
0: Sí, clar, però és el que vulguis. Ah,
3: sí, és el teu programa,
1: com
3: també.
1: Com que no sap res, doncs pensa que no hi ha Déu. Bueno, uh-huh. Ja, a lo millor, si Déu vol, ja descobrirà el seu error. L'altra opció és agnòstic. No sé.
0: Ah, d'acord.
1: No sé. Jo no sé dir-te si no n'hi ha o n'hi ha. No ho sé si hi ha alguna cosa o no n'hi ha. Jo sóc agnòstic, no conec. Agnòstic vol dir que no conec.
2: Agnòstic és l'equidistant de la religió, no?
1: Hi ha un punt d'honestedat. Jo potser la meva recerca la vaig començar com agnòstic, no com ateu. Si jo fos ateu no hagués començat a buscar Déu.
0: La majoria no, de gent potser es situa en aquest agnosticisme.
2: Jo diria que estic aquí, sí.
0: Ah, perdona, Fran, que t'he interromput i hi havia una tercera pregunta.
3: No, i que hi ha un parell de persones que fan servir un concepte, que és el concepte de l'enveja. Sempre que es parla d'enveja, se li posa la crossa lingüística de la bona. El David diu...
0: Mai és bona.
3: No, però ho diuen... Sí. En aquest cas sí que ho diuen en positiu,
0: que sí,
3: perquè...
0: Que sí, que faig broma, diu, per favor.
3: Tenim enveja, tant el David com l'Eva, que ens escriuen parlant de l'enveja, de les persones que creuen o que tenen fe. I sobretot ells diuen... M'agradaria, però no puc. I estic segur, o segura, que em faria moltes coses bones amb la meva vida i me la faria molt més fàcil.
0: Mira, això és molt interessant, perquè molta gent agnòstica, la majoria, o ateus, coincideixen amb aquestes observacions que ens han dit a través de WhatsApp. M'encantaria creure, perquè sí que potser la gent creient... Hi ha una pàtina de tranquil·litat, de pau, del saber que està resolt el més enllà. Ens equivoquem o no ens equivoquem al creure això a les persones agnòstiques?
2: I el present, també.
0: Xavi.
5: Jo estic super tranquil justament per això, que dius no, o sigui, em pot passar qualsevol desgràcia, però pensar que és perquè Déu potser vol que sigui així. I al cap d'un temps, pregant-ho i oferint-ho, te n'adones que sí, que anava bé, que era això el que realment necessitava.
0: Ara faré mai millor dit d'advocat del diable, però de vegades estem en un segle XXI i segles anteriors, perquè sembla que les coses grosses només passin ara al segle XXI, però estem sentint, nosaltres que estem exposats a notícies diàriament, coses aberrants. Jo crec que el que grinyola molta gent agnòstica el fet de com pot ser que aquest Déu, que és la típica pregunta que us fan, com pot ser que aquest Déu estigui permetent autèntiques atrocitats a persones innocents. Jo sempre ara penso, no?, el mal que es fa a les criatures, no? Des de la vostra perspectiva, té explicació? Hi ha un ensenyament al darrere? Sí. Quina voluntat hi ha aquí? I per què han de patir persones innocents?
1: Claríssim. El món és el que és. D'acord? És un món que bíblicament nosaltres hem optat perquè sigui així. El món del paradís, el món original, és un món on Déu li diu a les persones: feu exactament el que jo vull per vosaltres. Vale? I viviu fent la meva voluntat. I les persones, no Adam i Eva, qualsevol persona d'avui en dia decideix que la nostra voluntat, la majoria de vegades, és millor que la de Déu. Mm-hmm. Vale? És a dir, Déu diu, no facis això, no cometis adulteri. I moltes vegades, fins i tot gent cristiana, pensa com, la meva voluntat és millor que la de Déu per aquesta situació.
0: Això és el motor, eh?
1: Això genera un món caigut, que es diu bíblicament.
0: Caigut.
1: Un món on la malaltia, la mort,
0: els abusos,
1: l'assassinat, els abusos...
0: Els abusos inclús forma... per part d'institucions que les no guerres. Haurien de...
1: Són institucions plenes de persones. Mm-hmm. Llavors, les persones som així. Mm-hmm. És a dir, un cristià, diguem-ne, canvia la seva manera de ser, de manera sobrenatural, però seguim sent persones, diu Pau, Sant Pau diu... Mireu, fixeu-vos, Sant Pau, un dels referents obvis del cristianisme, un dels primers deixebles que ens ha llegat les cartes del Nou Testament, ell diu, faig el que no vull i el que vull fer no faig. Aquesta és la nostra vida. I per tant, el món és el que és, diu la Bíblia, com a conseqüència de la nostra maldat humana. I moltes vegades ens fixem i ens escandalitza molt el món, no? Ens escandalitza molt que hi hagi mort, que hi hagi maldat, però en canvi ens escandalitza molt poc el pecat, no? I pensem, per què Déu permet això? Bueno, i tu què estàs fent? Hi ha una... Acabo amb això. El Chesterton, que era un filòsof anglès, convers, catòlic, li van demanar un cop un article i li van dir, estem demanant un article als intel·lectuals més grans del moment perquè ens diguin quins creu que són els grans problemes de la societat del seu moment. I Chesterton diuen que va contestar la carta dient, estimats directius del The Times, el gran problema de la humanitat avui en dia sóc jo. Atentament, Chesterton. Aquesta és la mirada cristiana. Tu què estàs fent?
2: Jo com a pensador, vols dir.
1: Jo com a persona. Jo estic tractant a la meva dona i als meus fills d'una manera tan perfecta que puc anar a dir, és que la gent és dolenta. Què estàs fent tu? Estàs sent... El C.S. Lewis de Nàrnia deia, si tu no ets la pitjor persona que coneixes, no et coneixes prou. Aquesta és la mirada cristiana. És una mirada on el problema principal ets tu. No que Déu no sé què, sinó tu. Com estàs vivint tu en el teu entorn? En un món clarament caigut. Que ho estem veient a la tele cada dia.
0: Sí, caigut, clarament, perdona. I ara, jo abans ho apuntava, perdona'm, Xavi, ara vaig a tu. Però deies, clar, les institucions cristianes o catòliques també estan conformades per persones, no? El que sí que sorprèn també és que la reacció, no?, de vegades que hi ha d'aquestes persones dintre d'una institució cristiana no, o catòlica, no... assenyalant segons quins comportaments, no?
1: Clar, 100%, però és que és com som les persones. És a dir, tu no creus en no sé quina institució. Tu creus en Crist i formes part d'una institució, com formo part de la meva família. Mm-hmm. Jo la meva família és perfecta, home, no. No, però formo part d'aquesta família. Mm-hmm. I jo el que he de fer és mirar-me a mi i jo ser un motor de regne de Déu en la meva institució i en la meva família. Evidentment, jo trobaré gent horrible en qualsevol institució on jo vagi. I això és la primera premissa. Els cristians no som perfectes, éssers de llum, no? Som persones conscients de qui som i en una lluita amb Jesús, acompanyats de Jesús, per intentar ser semblants a ell. És molt complicat.
0: Xavi, abans t'he tallat, perdona.
5: Sí, parlava sobre el tema de la guerra. Les guerres que veiem a les notícies i les guerres nostres interiors, però les guerres que es van matant, això ho han provocat els homes, les persones, nosaltres mateixos. I dius, per què? Preguntes a la gent. Per què ho permet Déu? No, permet Déu, no? Et dona tota la llibertat perquè tu mateix puguis rectificar. Nosaltres, les persones, els homes, també podem rectificar aquestes guerres i ens dona la llibertat de... Ei, us he ensenyat com és l'amor. Déu envia el seu fill Jesucrist perquè puguis entendre com és l'amor i estimar com ell estima i et dona tota aquesta llibertat. Si et condiciona i et diu no, ho heu de fer d'aquesta manera, llavors ja no és un amor lliure. Què pretén ell? Pretén que nosaltres mateixos nosaltres puguem rectificar totes aquestes guerres i batalles.
0: Per cert, sé que esteu trucant molts i sou molts perquè ha patat la centraleta. Tingueu una miqueta de paciència al 93207474 mentre comuniqueu-vos amb nosaltres a través del WhatsApp al 677-3877-19. L'Estel té una cosa a dir abans, però, que sé que està rebentant el WhatsApp. Què diu?
3: Mira, aquesta línia que parlava l'Oriol de la fe i les institucions també com l'Església, el J. Freixa, creu en el Déu que li va ensenyar la seva àvia, però no creu en l'Església i el Vaticà, i fixeu-vos, ho puc dir perquè he estat educat amb les ensenyances de l'Opus Dei, diu el J. La Rosa, d'altra banda, diu que gràcies a la fe ha superat molts entrebancs al llarg de la seva vida i crec fermament que hi ha d'haver una persona superbona que ens ensenyi. Amb l'Església no hi crec. Aquestes són dues aportacions en relació al que comentava.
0: A mi m'agradaria que sortís gent que em digués, no, jo crec en el més enllà, jo no necessàriament crec en Déu, crec en Alà, crec en el budisme. Quina és la vostra religió o no religió? En què creieu? Què us dona sentit a la vostra vida?
3: Mira, tenim el cas del Pere, que diu, jo no crec en Déu, em considero un cas raro, però sí crec en la Mare de Déu de Montserrat.
0: Epa.
3: Diu, per mi és l'únic referent que tinc.
0: Com la Marta Pontnou.
3: I vaig mínim 4 cops a l'any. El Pere va 4 cops a l'any a Montserrat, però amb altres sants, religiós o déus, res de res.
0: Aquí hi ha posicions diferents, crec. Per exemple, l'Oriol defensa que només hi ha una veritat i no sé si, Xavi, tu això ho donaries per vàlid.
5: No, creure en la Mare de Déu. La Mare de Déu és la Mare de Déu, no sou senyor. Vull dir que és així, no hi ha una altra.
0: Perdona, Estel.
2: No, jo volia rescatar a tu del que deies ara, Xavi, i del que ens passa a molts agnòstics, és on és Déu, no? Quan hi ha aquestes guerres, el que dèiem ara, no? Aquests conflictes, amb l'explicació que heu fet. Hi ha un acudit, parlant també de si podem fer humor d'això, que són dos víctimes de l'Holocaust, ja mortes, que comencen a mal parlar, no? De sí, ens van dir que ens anàvem a dutxar i allà va sortir gas, ostres, ens van matar de gana, i tot d'una baixa Déu, s'estan cagant i baixa Déu i els diu, calleu i no podeu blasfemar d'aquesta manera. I els dos li diuen, tu calla, que no hi eres. Em sembla com una gran reflexió. És com entomeu aquest acudit vosaltres com a creients? Hi era o no hi era?
1: No. A mi em sembla, m'encanta l'humor.
0: Es pot fer humor de Déu,
1: sí,
0: sobre
1: bueno,
0: Déu, eh?
1: Déu no ni s'espantarà ni s'escandalitzarà. És que a vegades tenim una imatge de
0: Déu... No t'enviarà abogados cristianos, no?
1: No, però que sembla que tenim una idea de Déu molt petita, en general, eh? De fet, quan mor Llàzer, les germanes van i li diuen a Jesús, li foten bronca, a la Bíblia. No. I Jesús no diu com, no ho dieu això, que sóc Déu, no. Ell respon. És que, clar, a vegades pensem com, oi, no ofenguis a Déu. Bueno, no s'ofendrà. Ha passat coses pitjors, no? Amb la història del món. Déu hi és... I et diré una cosa, aquest acudit em porta a parlar d'una cosa que és fantàstica i t'ho agraeixo. Una vegada en una conferència,
0: ja sé on vas.
1: Jo faig moltes, em van dir, surt el llibre, no, això?
0: Sí, surt el llibre, i teníem seleccionat.
1: Ah, jo tinc un amic que diu que el món seria millor si les societats no creguessin en Déu, no fossin societats atees i seria un món molt millor. I li vaig dir, com, bueno, perfecte, mira, tens dos exemples. Dos exemples que no cal anar a la imaginació. Dos exemples de societats.

0: perquè són rèmores. I Déu diu no, no, no, no, qualsevol persona és digna perquè té la meva imatge, sigui qui sigui, encara que estigui lisiat, encara que sigui sec, és la meva imatge, no podeu tocar-la. Bueno, quan tu anules a Déu de l'equació, la societat humana és això, és el que és. Quants miracles hi ha durant l'Holocaust, durant la Segona Guerra Mundial, gent concreta que s'ha salvat, que nens, que han passat coses que Déu ha operat a través de gent per salvar. Però clar, la humanitat és la humanitat. La humanitat té llibertat, diguem-ne. I a banda que el pla de Déu no el coneixem nosaltres pel dia a dia.
1: Per tant, el problema som els homes. Sí. I les dones, vaja, la humanitat.
2: Sí. Però si són tan terribles, per què se'ns manté vius aquí?
0: Això són coses que... També passa una altra cosa. En els cristians, moltes vegades, quan ens pregunten coses així, els cristians diem com anem a unir els punts d'aquest dibuix a veure com li podem contestar a l'Estel, no?
2: Sí.
0: Com a cristià pots dir... Déu sap, no ho sé jo.
2: D'acord.
0: Ell sap més que jo. És a dir, nosaltres a la Bíblia, Déu ens dona un 10% del que és. I això és el que podem entendre. La resta de coses no les sabem perquè Déu és molt gran i nosaltres som molt petits.
1: Deixeu-me preguntar-vos, Xavi, en aquest cas, tu ets una persona religiosa, des de quan tens aquest sentiment?
3: Clar, la diferència amb l'Oriol és que jo ho soc ja de naixement.
1: Familiarment, eh?
3: Ho vaig viure, o sigui, no m'hi he trobat. Sempre he estat envoltat de la fe cristiana. He anat a una escola cristiana, els meus pares han estat cristians, m'han portat sempre a missa, i jo he viscut, però ho he viscut i he anat creixent amb això. Ara, tinc la llibertat de deixar-ho quan vulgui. I a mi el que més em sorprèn és la gent conversa adulta, que
1: mira,
3: tinc molts amics.
1: Aquí vaig... I te'n preguntaré un cas concret, perquè una de les imatges del dia d'avui és la de l'exfutbolista del primer equip del Barça masculí de futbol,
3: que
1: Dani Alves.
3: Que bé us ha anat avui, això.
1: Ah, ens l'ha deixat votant, eh? I mai tant. Millor dit. Davant de 35.000 persones en una trobada religiosa a Madrid, deia això.
4: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Jo no sé...
1: Com veieu vosaltres la conversió d'una persona, ja no dic de Dani Alves en concret, d'algú amb el recorregut de Dani Alves?
3: Jo faig un recés que es diu Emmaús, i allà no es pot explicar molta cosa, però són molt testimonials. Gent conversa que ha fet la pitjor cosa de la seva vida i poden arribar a convertir-se. Per això que abans, quan ella explicava per què continuem vivint en aquest món, és perquè Déu encara confia en nosaltres, que podem reparar-nos. Ell ens espera, ell ens està esperant. Tu, per molt que el neguis, està allà esperant. Té l'esperit sent allà a punt de donar-te la mà perquè tu l'agafis. Tu et pots arribar a salvar i et salves. I he vist moltes conversions i se salven, però que encara són molt més bojos que qualsevol que haguem nascut amb aquesta creença. Mira l'exemple de l'Oriol.
1: Oriol, no, com a persona conversa, perquè tu expliques en aquest llibre, Perquè crec en Déu, capítol Veritat, tu expliques que durant la teva prèvia a la universitat i la universitat fas una recerca, tot i venir d'una família atea, fas una recerca i busques Déu i t'acabes convertint al cristianisme i al catolicisme.
0: Sí.
1: Què en penses d'aquestes reconversions vista ara des de dins?
0: Literalment, és com funciona el cristianisme, eh? És a dir, Jesús ve específicament a buscar els pecadors. Ah, mira aquesta cara que has fet. És que m'encanta.
1: Perdoneu, he fet cara de sorpresa.
0: És que m'encanta, perquè això...
2: A buscar com a nous creients.
0: No.
1: Movistar, no?
0: A gent perduda. És a dir,
1: gent perduda.
0: Sí. Què fa Jesús? Això és el primer. Teologia bàsica. Jesús què fa? Intentaré fer una cosa molt breu, vale? Que faig durant una hora, però la faré superbreu, us ho prometo, 2 minuts.
1: Pere, fem una cosa, fem una pausa i ara ens dius aquesta veritat. Què busca Jesús? Per què Jesús busca aquestes persones, com has dit, perdudes?
0: Sí, pecadores, perdudes.
1: Pecadores i perdudes. Per què? Ara tindrem les respostes.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Ja tenim centraleta, ja podeu tornar a trucar, al 93-201-7474, dir la vostra al 677-3877-19. Segurament tindreu moltes preguntes fetes des de l'ateisme, des de l'agnosticisme. Tenim a dues persones que s'expliquen extraordinàriament bé. Aprofiteu, formuleu les vostres preguntes. Sé que l'Estel en té una de molt interessant, que ara hi anirem. Però abans hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb l'Oriol Jara, que jo li he preguntat què en penses tu d'aquesta, la fe dels conversos. I ell m'ha dit, precisament Jesús busca les ments pecadores, busca els pecadors.
0: Ai, sí, no me'n recordo.

0: Menos mal que no l'he deixat votant, que si no...
1: Sí, no, deia, Jesús ve precisament a rescatar aquells que estan perduts. Per què? Llavors deia, ho intentaré fer en dos minuts una cosa molt, molt bàsica. La idea que té la gent de la religió és totalment correcta en el 99,9% de religions. Menys el cristianisme, vale?
0: Epa, sí, perquè ja ho veureu que en aquest llibre també l'Oriol parla de la veritat d'una religió per sobre de les altres.
1: Llavors, no per sobre, sinó un camí que ens porta a Déu, i ara entendreu per què. Totes les religions tenen la mateixa dinàmica, inclosa la jueva, que és, hi ha una cosa que, hi ha una sèrie de coses que agraden a Déu, hi ha una sèrie de coses que no agraden a Déu, i per tant tu pots fer un camí fins a Déu, no? Fins a que tu moris i vagis amb Déu a través d'aquestes coses. Manaments, 613 en el judaïsme. En l'islam hi ha 5 coses bàsiques, i a més pots sumar altres. A l'hinduisme tu t'has de reencarnar fins que ho facis tan bé que puguis anar amb Déu, no? I el budisme és un sistema similar, tu has d'aconseguir aïllar-te de les coses terrenals del món, créixer espiritualment, aprendre fins que puguis unir-te amb Déu. Són camins similars al de la serp i Eva i Adam a Gènesi 3. Fes tu una cosa i així podràs ser com Déu, no? Fes una cosa, menja't aquesta poma, fes la teva voluntat. És el primer coach motivacional, la serp, jo sempre dic, no? Que li diu a Eva, tu pots ser com vulguis, tu fes el que tu vulguis, no facis cas a Déu, sky is the limit. Què diu Jesús? Déu diu, no podeu, no us veieu. Jo el dia que el meu dia més religiós, dijous passat, per dir alguna cosa, vaig anar a missa, vaig pregar 2 hores, vaig llegir la Bíblia, aquest dia tan religiós, jo he fet 2 o 3 coses que em porten a l'infern, ¿vale? Per tant, no podem aspirar a ser tan perfectes com per poder morir anar amb Déu, que és perfecte. Llavors Jesús diu, ve i diu com, ei, no funciona així. Jo, amb la meva mort, he pagat el preu del vostre pecat per portar-vos amb el Pare. Vale? Llavors, ell ve, literalment a la Bíblia, a buscar pecadors. Quina és la cosa més polèmica de Jesús al Nou Testament, a l'Evangeli? Que l'estan veient sempre amb pecadors. Estan prostitutes.
2: El critiquen.
1: El critiquen. Està amb els recaptadors d'impostos, que eren escarrosos en aquella època. Estan amb els leprosos, que eren gent que no podia acostar-se al temple. Per exemple, a l'Antic Testament, segons el judaïsme, una dona que tenia la regla no podia estar a prop del temple, ¿vale? Havia de passar la regla, purificar-se i llavors podia anar al temple. Què passa amb Jesús? Que hi ha una dona que té la regla des de fa 18 anys que el toca. Aquesta és la ruptura. Jesús ha vingut a trobar la gent que és impura, teòricament, per acostar-la al Senyor. A través de... Per això va manifestar-se als àngels quan neix Jesús als pastors, perquè els pastors no saben de religió, no saben de normes, no poden anar al cel segons el judaïsme. I ell va i els diu, ei, no cal que sapigueu de religió, només cal que conegueu una persona que acaba de néixer en un pessebre, i ell us portarà fins al Pare. Aquesta és la dinàmica que és absolutament anòmala en les religions, que és que Jesús ha vingut a buscar a gent com Oriol Jara, pecador en el seu moment, i a dir-li com, mira, com que no depèn del que tu fas, vinc i et trobo ara, enmig del pecat, i a partir d'ara la teva vida serà diferent. I per tant, no és que la conversió sigui una cosa més, és que la conversió és fonamental en el cristianisme.
0: Mai millor dit, prediquem amb l'exemple. Oriol, tu què vas sentir quan vas anava a dir veure la llum, veure la veritat? Sé que no va ser una revelació, com bé dius al llibre, va ser un procés.
1: Va ser un procés, primer, que va ser un procés d'estudi, literalment, durant 20 anys, de les religions, Em vaig ficar en diverses, en l'islam, en el judaïsme, em vaig ficar amb molta passió. I al final vaig trobar el Nou Testament, l'Evangeli concretament. El que sí que va passar és que durant aquest procés de conversió, nosaltres, tu deies una cosa que sempre dius coses interessants, però has dit una ara que era com, bueno, què creus, no? Creus en Déu o en què creus? Bueno, doncs pots creure en que la teva relació, que els teus diners, que la teva feina, que això et dona identitat, no? Qui sóc jo? Un home ric? Jo no, Però això em dona identitat. Qui sóc jo? Un famós de la tele. Quina és la meva identitat? Ser famós de la tele. En el meu cas, jo no era famós de la tele, però en el meu cas Jesús em va ensenyar, per un procés, que la meva identitat era Jesús. Que totes les altres coses no em podia aferrar. Ni a la meva feina, ni a la productora.
0: Ni a la família, que abans t'ho preguntava, Deia, ni als teus fills, que és la cosa que més estimem, les persones.
1: Res, perquè si tu estimes a la teva dona més que Jesús, ¿vale?
0: Més que a Jesús.
1: Més que a Jesús, exacte. molt fina aquí.
0: No, no, perdona, és per entendre-ho,
1: perfecte, i totalment. I al final jo puc, per exemple, demanar-li a la meva dona coses que ella no em pot donar. Divinitzar-la, no? I quan em falla, dic com, oh, mira la meva dona, jo tant que l'estimo i m'ha fallat aquí. Fins i tot el meu amor comporta que ella a canvi em doni coses. No, si la meva dona m'és infidel un dia la deixo, perquè jo, no? Estimar la meva dona, estimar Jesús més que la meva dona, fa que jo entengui que Jesús m'ha estimat a mi fins a morir penjat a una fusta per mi, i per tant jo, en relació a aquest amor, he d'estimar la gent de la meva família
0: d'aquesta manera.
1: D'aquesta manera. No demanant-li que a canvi no sé què...
0: No com un intercanvi no d'interessos, sinó com amor, 100% el que sí. Vol dir amor incondicional.
1: Exacte. Pau diu, marits, estimeu a les vostres dones com Jesús va estimar l'Església. Fins com? Fins a la mort. Sense dir-li com, jo arribo cansat i el rentaplats està per treure. Jo, ja podries tu treure'l algun dia. Bueno, tots tenim problemes a la família, al matrimoni.
0: Som humans, és el que he dit al principi.
1: Exacte, però la idea cristiana és com, calla't. Jo, hi ha un predicador molt bo que deia com, marit, fes-ho tot. Fes-ho tot a casa. I quan arribis de treballar, si la teva dona ha anat a buscar els nens, ocupa-t'ho dels nens, fins que es posin a dormir. I quan tindré jo un moment per estar tranquil? Mai. Aquesta premissa...
2: Aquest predicador, perquè l'hem deixat de seguir, exacte. Que m'interessa molt. Clar. Com a dona, aquest predicador, que diu, homes, feu-ho tot.
1: 100%.
2: Però on és aquest predicador?
1: Però segurament hi ha una predicadora que predica les dones similar. I després, si tu ets... A tots ens passa. Podem ser creients, jo sóc molt creient, sóc radical. Què tinc al voltant? Bueno, el meu dia a dia tinc gent no creient, no? Què és el que he de fer? Predicar-los. Què vol dir això? Parlar-los de la Bíblia. També. Però hi ha una cosa més important.
0: Quina?
1: Viure com a cristià. Perquè la gent a vegades, generalment, no t'escolta, però et mira.
2: Predica amb l'exemple.
1: Bueno, Jesús diu, prediqueu a totes les criatures. Prediqueu a totes les criatures. Com predico a un gos, que no puc parlar-li? Com predico a un bebè, que no puc parlar-li? Amb la teva manera de ser.
0: Estimant-los.
1: Que fins i tot el gos digui com, ostres, un amo cristià és millor.
0: M'encanta. Estel, tu tens una pregunta molt concreta que m'agradaria que ens respongués en Xavi.
2: Però Xavi, comença tu si vols, sí. Com a creients, què en feu de sentiments o emocions com la ràbia o la set de venjança, el dolor no canalitzat? Què en fem amb això?
3: Mira, una miqueta tom del que deia l'Oriol, no? O sigui, no sóc jo. Si ja comences a pensar que això és Jesús i tu li ofereixes de dir, Senyor, tu estàs creant aquesta situació i aquest neguit per alguna cosa? O em veig com temptat pel diable perquè jo li respongui tot això? Saps allò que després d'haver-te vist, ara li hagués dit tot això?
2: Sí.
3: Aquesta ràbia, sort que no t'ho he dit, perquè pues, segurament, com que són persones, hagués estat pitjor. Però jo tot això li dic al Senyor, ostres, gràcies perquè no ho he dit, ho poso als teus peus i aquí hi ha alguna cosa que no sóc jo. És treure-ho de mi perquè no vull que m'acompanyi, perquè m'angoixa, perquè em fa sentir malament, perquè em trobo malament físicament, mentalment. I quan ho abandono és quan em sento millor i alliberat.
0: Saps que
3: hi ha... I en aquell dolor, perdó, veig a Crist, veig a Déu allà, que és una miqueta el que venia a dir l'Oriol, no? Què hem de ser, viure-ho? Què hem de ser, amics? Hem de ser amics? Perquè Jesús ha estat, ets tu, està allà, en aquella acció, en el que està dient, el que m'ha convidat aquí a que parli d'això.
0: Jo ara aquí estic llegint molt del perdó, que m'agradaria entrar-hi.
2: Sí, també.
0: El perdó amb un mateix i el perdó amb els altres, eh? Però em resulta curiós, perquè sentint aquestes afirmacions d'en Xavi, crec que hi ha camins paral·lels amb el que, amb com gestionar aquestes emocions des de la fe a com fer-ho des del creixement personal o la psicologia, no? És a dir, arribeu a camins molt similars.
2: Clar.
0: O feu camins molt similars per un mateix propòsit. No sé si t'ho han dit mai, Xavi.
3: Del perdó. Per perdonar.
0: Per exemple, per perdonar o per no reaccionar, no? Ara tu deies, no? M'està posant un mirall al davant, per, sí. I jo decideixo que no em vull sentir així perquè no m'agrada, perquè tal, no? El creixement personal ho aborda des d'una altra banda, però el camí és molt similar.
3: Sí, hi ha camins com el que començaves al principi dels iogues i altres teràpies alternatives, que aquestes prenen molt, bueno, valen diners, vale? I en canvi aquestes gratis. Sí, és gratis, dius, com pot ser? Sempre ha passat, no? Una cosa que és gratis i no la vulguis, en canvi vols alguna cosa, algun camí que hagis de pagar, no? Jo em trobo més amb aquesta llibertat de perdonar. Quan perdones, és que si no perdones, tu quedes per dins. Si entres en una batalla, què has guanyat? Has guanyat un minut, 30 segons, i ets tu l'únic que t'endús alguna cosa i la resta
0: mantens-la de tu. Però porta un procés, no és immediat, no? Aquest perdó, m'imagino.
3: Clar, jo el porto portant de sempre. Ja. Com a persona humana penso, jo, aquella persona em va fer allò, em costa oblidar-me'n d'allò, a mi em costa, però intento justament lluitar més encara per perdonar-ho, perdonar.
4: Moltes persones que estan dient la seva sobre el programa d'avui estan explicant en què creuen, en què no creuen. La Maria diu, no creu que en Déu, però penso que el cos sí té ànima. M'he trobat molt cops a la feina, dic, soc infermera, i he acompanyat a moltes persones al final de la vida, i al final el meu criteri, el que he construït, és aquest. No crec en Déu, però el cos té ànima.
0: Estic veient molts oients agnòstics, molts oients ateus, als qui els resultarà ultra interessant aquest programa, sí. Perquè a mi, jo ja ho sabeu que parlo des de moment, l'agnosticisme, però em resulta molt, molt, molt, molt, molt interessant sentir què han de dir les persones creients que avui tenim en aquest estudi. Per tant, aprofiteu per fer preguntes concretes.
3: I sobretot, perdona, i sobre el que comentes, comentava molts oients sobre què és el tema de l'Església, no crec en l'Església. La funció de l'Església és predicar la paraula de Déu. Vull dir que no pots dir no crec en l'Església, perquè bueno, és un instrument per predicar tot el que ha fet Déu.
2: Jo crec que es refereixen a que discrepen de comportaments...
3: Però què és el que deia l'Oriol? Són persones humanes també portades per pecadors.
1: Bueno, i l'Església som nosaltres. És a dir, hi ha un mal concepte del que és l'Església. L'Església és nosaltres, els creients. És l'assemblea dels creients, que després té pastors, pastors als bisbes, no? Gent que gestiona, però l'Església som nosaltres. Hi havia una anècdota d'un senyor que no anava cap a l'Església, no anava cap, no li agradava cap, i li van dir, escolti, per què vostè no tria una església i va cada diumenge? No, perquè és que jo vaig i no m'agrada cap, no hi ha cap perfecta. Li va dir, doncs, si hi ha alguna església perfecta, no hi vagi, perquè si va vostè ja no serà perfecta. Aquesta és la idea.
2: Dues coses, us les llenço aquí. Primera, recordo, a Oriol, que a la teva presentació vaig treure el tema de el debat, diguéssim, a veure com el veieu, de perdonar alhora no és posar-te per sobre d'aquella persona. No hi ha un punt de condescendència, de jo estic per damunt de tu i per tant et puc perdonar?
3: No és... Per mi no, perquè jo em sento igual, que jo també hagués pogut cagar-la igual o pitjor. Uh-huh. Llavors no em miro des de la superioritat, jo no.
2: D'acord, seria posar-te en pau. No...
3: Sí, de dir, ei, jo també l'he cagada, o potser ja l'he fet abans aquesta que tu. D'acord. Potser inclús que t'ho digui, hosti, a mi també em va passar.
2: I després, que també em parla aquell dia, el llindar d'aquestes persones que són agnòstiques tal vegada, però molt espirituals. Jo crec que hi ha un gran gruix de gent que potser té una fe més espiritual, però després no desplega tota la resta de temes com per considerar que creu en Déu profundament. Sabeu què vull dir?
1: Sí, això n'està ple.
2: I què em ui, fas com de que no t'agrada.
1: No, jo crec que és perillós. Sí.
2: A veure, per què?
1: Bueno, perquè, per exemple, hi ha cert desconeixement. És a dir, hem arribat a un punt social, històric, on el raonament general és que el món sobrenatural o espiritual no existeix. No? Hi ha un... Si tu parles...
2: Sí.
1: És a dir, a les notícies de TV3... no diran cap notícia que impliqui que hi ha hagut un fenomen espiritual.
0: Socialment, el que es pot explicar, sí. Ara, també estem veient un gran repunt.
1: Perfecte, sí. Ara aquí vaig. Això es va arribar en un moment donat on la racionalitat semblava excloure una cosa que durant tota la història de la humanitat ha sigut real, que és el món sobrenatural. Què està passant ara? Està passant una cosa... Mireu, abans que arribés Jesús a Europa, tota Europa creia en milers de coses, en esperits, en l'oracle de Delfos, en fantasmes, en dimonis. Se li oferien, no sé si ho sabeu, sacrificis infantils als déus.
0: Sí, tant.
1: Vale? D'Europa. Hi havia rituals on, per exemple, la prostitució sagrada, que es feia a Europa, on una dona estava en un temple fins que algú pagava diners per tenir sexe amb ella, etc. Hi havia moltes... Això eren els déus en els que la gent de l'antiguitat creien. Va arribar Jesús i va acabar amb els sacrificis infantils, va acabar amb els sacrificis de soldats enemics als déus, va acabar amb el circ de Roma, un lloc on es mataven milers de persones, d'acord. Va acabar amb dones esclavitzades en oracles i això ha sigut el cristianisme fins fa poc. Què ha passat ara? Que se li ha ensenyat a la gent que el món sobrenatural no existeix i s'ha deixat un forat perquè proliferin...
0: Pseudo, el que tu consideres pseudo, el que sigui.
1: No entrarem d'allò, perquè vull que no tanquin el programa, però una,
0: sisplau,
1: una diversitat de creences espirituals vingudes, diu la Bíblia, no adoreu a déus que no han conegut els vostres pares. Doncs això està passant. Estem adorant a déus que han vingut de no sé on, mm-hmm, i que es diuen no sé què i que, mm-hmm, sonen molt exòtics i que no pensem a vegades, és a dir, què és el ioga? No? Anem a parlar literalment d'una cosa que...
0: El llibre, de fet, ho explica, sí, i explica l'origen de la paraula ioga, sí, que és...
1: Que podeu anar a buscar-ho, és a dir, podeu anar a ChatGPT o a Google. Ioga, el ioga és una litúrgia espiritual religiosa de la Índia.
0: Mm-hmm. Que prové del sànscrit yug.
1: Sí, i que vol dir que al final el que estàs fent és intentar que el teu cos sigui una antena, molt resumit, per relacionar-te amb els esperits. Vas, eh? Mm-hmm. Llavors, bueno, això és el que és. I és una pràctica religiosa. Quanta gent sap això? Home, no molta. Quanta gent practica ioga? Moltíssima. Bueno, mm-hmm, sempre que practiquis ioga, no, però és que a vegades es pots estar fent coses espiritualment que, malgrat que tu no ho sàpigues, són coses espirituals. Vale? Mm-hmm. Llavors, així hi ha una proliferació al·lucinant avui en dia del tarot, de la divinació, del no sé què, de coses que són literalment espirituals, no són bromes. Són coses que estan tocant un món en el que, si ets cristià i creus, lògicament, que és el món de l'esperit, el món sobrenatural. I això està a la Bíblia, sí. Moltes vegades pensem que la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i tot l'altre no existeix. No. La Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i que hi ha quantitat de déus, Elohim a la Bíblia, éssers espirituals amb els quals la gent es pot relacionar, però que millor que no, diu la Bíblia. Mm. Vale? Diu, no us relacioneu amb tots aquests éssers. Relacioneu-vos amb Déu, a través de Jesús. I per tant, això és un món que jo estic veient créixer avui en dia a Barcelona o a qualsevol lloc d'una manera brutal.
0: I no, jo no ho dirà, però sí que és veritat que hi ha un repunt de creences amb horòscops, amb tarots, amb ciències místiques vàries, etc, etc. No sé si vas per aquí o no vas, sí, per aquí, només orienta.
1: I a més, i una cosa més, jo, gràcies a Déu, i en aquest període que he tingut de donar conferències i fer llibres, he conegut a diverses persones, tot dones, concretament, que han passat per pràctiques espirituals orientals i han hagut de fugir.
2: Abusives.
1: Abusives espiritualment. Espiritualment. On, casos concrets, reals, que estic parlant, on ho han passat molt malament, psicològicament i físicament. I, gràcies a Déu, són persones convertides.
4: Mira, sobre això el Marcel vol compartir una reflexió amb nosaltres. Diu, tot això que esteu comentant d'aquest creixement en l'espiritualitat, diu, penseu que es pot atribuir a que, tal i com està la societat, les persones ens tornem còmodes i ens estimem més ser dirigides per algú en lloc d'anar-nos qüestionant el dia a dia cada cosa que ens passa a la vida?
0: Mm.
1: Jo no paro de qüestionar-me la meva vida, eh? Sí, no, no. El cristianisme no és fàcil.
0: Una cosa seria la creença, l'altra cosa és seria seguir els preceptes d'una religió, la que sigui, sense qüestionar-se, que no crec que sigui la finalitat, no? Al final d'una religió per ser, potser una religió malentesa, sí. Deixeu-me fer una última pausa, que tenim 2 minutets de publicitat. A la tornada, què responem? Va, una pregunta que ens facin els oients.
4: Una pregunta per l'Oriol i el Xavi. Si haguéssiu crescut o nascut en una altra cultura, tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya.

0: de donar una resposta. Ens queda minut i mig, Xavi, tens gran feina. La pregunta, qui la feia, Fran? I recordem la pregunta, si et sembla.
1: Mira, el Marçal, si haguéssiu nascut en una altra cultura o religió, creieu que tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
2: No.
0: La pots fer una mica més extensa.
2: Jo em sento amb que Déu, Nostre Senyor, m'ha donat el do de la fe. I abans ho parlàvem fora de micròfon, no? I deia, ostres, jo em sento molt afortunat d'haver tingut aquest do. I em sento com una responsabilitat. No m'ho puc quedar per mi. O sigui, l'he d'escampar. I espero que en aquesta escampamenta arribi algú com jo que hagués nascut en una altra cultura.
0: Oriol, no sé si vols afegir alguna cosa en aquests 40
3: anys. Sí, jo discrepo, sí, sí. Ja estan creixent els cristians a Iran o a la Xina exponencialment.
0: Uau.
3: És a dir, el tema és... No, el cristianisme no és europeu, tampoc. Nosaltres som europeus. El tema és que nosaltres hem de predicar-ho, no? I arribar a tothom per la seva salvació, per pur amor.
0: Avui hem parlat de... En què creiem en el segle XXI? L'Oriol. N'hem parlat amb l'Oriol Jara, guionista, codirector del programa La Selva, i que ha escrit diferents llibres, entre ells Per què crec en Déu, amb Editorial Destino, i també amb en Xavi Pérez Esquerda, col·laborador i prologuista de 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. Gràcies a tots dos per aquesta conversa tan edificant. Estel Solé, ens sentim dilluns, eh?
4: Si Déu vol.
2: Oh, que bonic! Randomena,
0: que ens sentim demà.
5: Fins demà, salut.
0: Ai, senyor, demà tornem amb més coses aquí a La Solució. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Fiscalia Anticorrupció ha ratificat les seves peticions de penes per als tres acusats del cas Mascaretes que s'està jutjant al Tribunal Suprem. Recordem que la Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Coldo García i 7 anys per l'empresari Víctor de Aldama. L'última a declarar ha estat José Luis Ábalos. Ho ha fet aquest dilluns i ha negat haver cobrat comissions de l'empresari de Aldama i d'haver finançat de beneficiat les seves empreses.
2: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
1: Durant les més de 6 hores de la seva declaració, Ábalos ha acusat l'empresari d'haver sostingut un relat fals i polititzat per evitar la presó i d'haver coaccionat la seva exparella Jessica Rodríguez per fer-la declarar en contra seu. L'exministre també ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica i ha qüestionat el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Un cop han declarat els tres acusats, ara les defenses tindran un dia més per preparar els informes finals després que Anticorrupció hagi anunciat canvis poc importants en les conclusions, unes modificacions que no afecten les sol·licituds de penes de presó per a cap dels encausats. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
1: Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i el 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte a Moscou. Zelensky respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
3: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, del Gironès, acusada de matar el seu home en un garatge del municipi. Va passar ahir la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat la víctima amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. La pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
3: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. Al calendari destaquen els 8 concerts amb motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i dels 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
4: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts més 157 d'educatius.
1: Esports, el Girona i l'Espanyol han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada jornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, això sí, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol de l'anada, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, et portem la solució.
7: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
6: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
7: 12.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
0: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts

0: Segur que heu sentit algun cop que les dones tenim un sisè sentit. Aquest sisè sentit és sinònim d'intuïció. Allò que sabem sense que passi pel sedàs del que és racional. És una saviesa intrínseca que a vegades no valorem prou. De fet, si no li fem cas, molt sovint ens en penedim. Allò que ens va semblar correcte en una primera impressió sol no fallar. La nostra convidada d'avui podríem dir que en aquesta intuïció que li venia de sèrie s'hi va posar unes antenes i un rètol. Li agrada dir que és practicant de xamana. No és una descendent dels xeroquis, sinó d'aquí la vora, però la seva intuïció li diu que no s'equivoca posant-se aquest títol nobiliari.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: passen 7 minuts de les 9 de la nit i sentim aquesta cançó de la Holly Humberstone, que, clar, jo ja com ho veig tot en clau xamànica, jo pensava, Humberstone és la Holly Pedra Riu, com li diríem en el món dels xamans, que acaba de treure un disc sobre la seva intuïció, sobre l'amor. Es titula Cruel Wall. Avui intentarem deixar les crueltats fora, però parlarem més tard, després de conèixer la Tuti Cirera aquesta setmana. Avui també ens acompanyarà la Mar García Puig per parlar-nos de si és possible una intel·ligència artificial que vagi a favor de les dones, que sigui una intel·ligència artificial feminista. Això és possible? Intel·ligència artificial feminista, tot en una mateixa frase, ho sabrem aquesta nit. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Sunday and I'm thinking about you. Serotonin levels so low. I com dèiem, començàvem el programa d'avui i, clar, jo he dit això que comencem parlant d'intuïció, que la intuïció és el més sant que tenim. I Tuti Cirera, tu què en penses? Com estàs?
1: Hola, bona nit. La intuïció, jo crec que la intuïció té un paper molt important en les nostres vides i que a vegades ens en oblidem d'ella. I quan li fem cas, passen coses, i passen coses prou interessants.
0: Doncs avui parlarem amb tu d'intuïció, d'aquesta manera de viure que no passa potser pel sedàs de lo racional. Et fas dir xamana, ara explicarem què és exactament això, però tu et dediques a fer pedagogia també artística, a acompanyar bloquejos creatius, bloquejos vitals, et tallers, fas xerrades, fas cursos, també tires les cartes, però tarot evolutiu no us explica si un dia tindreu un nòvio o si la setmana que ve coneixereu l'home de la vostra vida. Més aviat explica en què esteu ara, com esteu ara, etc. I clar, t'hem portat aquí al programa perquè teníem molta curiositat per... Et vam conèixer en una exposició que fa poc es feia a Vic, que és aquest Instruments de l'Ànima que feien al Museu de la Pell de Vic, i vam veure que hi havia una xamana a Tona. I vam dir, a veure, un moment, xamana i a Tona, què és això? Explica'ns per què xamana i per què has triat aquesta paraula.
1: Jo diria practicant xamànica, perquè sempre implica, ser xamana implica que hi ha d'haver, no és un nom que tu et puguis posar, sinó que hi ha d'haver un reconeixement d'un grup o del teu entorn per dir-te xamana.
0: I escolta, no te'n reconeixen a Tona, això?
1: A Tona, doncs no sé si a Tona se'm reconeix. En tot cas, sí que hi ha persones que em venen a veure i amb les que tenim molt contacte. Però, clar, dir practicant xamànica vol dir una manera d'entendre la vida i una manera d'entendre les connexions amb tot el que representen les persones i tot el que ens envolta.
0: I perquè la gent no pensi en esoterismes estranys, a mi m'agradaria que ho aterressin molt, això, no? Però explica'ns què és un xaman, perquè jo crec que tenim la idea de les pel·lícules d'indis, dels Cherokees i els Sioux, i de sobte ve el cap de la tribu allà, que li diuen que és el xaman, i clar, ens hem quedat amb aquest imaginari, però això no té a veure amb el que fas tu.
1: Clar, podríem dir que el xamanisme és la pràctica espiritual ancestral més antiga que existeix. Per tant, el nostre imaginari se'n va molt ràpid, a les tribus nord-americanes o centroamericanes, sud-americanes o siberianes. El que és curiós és que en tots els xamanismes que hi ha i que existeixen hi ha coses en comú. Llavors, des de fa anys hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar-ho i, per exemple, hi va haver un antropòleg, el Michael Harner, que es va dedicar a veure què tenien en comú tots aquests xamanismes i de quina manera podien portar l'essència del xamanisme a Occident també, perquè és evident que, clar, jo ara no vaig vestida ni amb plomes, ni vaig, no?
0: És la ràdio, però...
1: Tu em veus.
0: Bé, amb texans, unes bambes, una samarreta... No li veiem cap tret així característic, i de moment no has començat a fer allò dels indis, no?
1: No us espanteu. Vaig néixer a Tona, i en aquests moments visc a Tona també, des de fa uns anys, i per mi el que és molt important és entendre que del xamanisme hi ha algú que ens pot ser, ens pot ser com molt beneficiós a totes nosaltres.
0: Xaman té un significat, que me'l deies ara quan estàvem a punt d'entrar, que és molt bonic. Què vol dir xaman?
1: Sí, xaman és una paraula d'origen siberià que queda molt exòtica i és, el seu significat és persona de coneixement. Per tant, xaman, xamana, perquè a vegades parlem en masculí, però hi ha moltes xamanes, sí. I les xamanes han existit sempre.
0: I de fet n'hi ha moltes, i de fet en els últims anys n'hi ha més, potser fins i tot que d'homes, però ens hem quedat això, no?, amb aquest món que ens han explicat una mica de les pel·lícules, on sempre, pràcticament sempre, el xaman és un home, i el que té saviesa és l'home.
1: Hi ha moltes dones xamanes, hi ha cultures com alguna cultura a Corea, per exemple, sempre hi ha hagut moltes dones xamanes. Llavors, hi ha cultures que sempre han tingut dones, també. I, clar, venim d'una llarga tradició on el món, tot el que és la masculinitat, ha imperat d'una manera molt forta, i a vegades hem quedat també les dones com relegades, però sempre hi ha hagut xamanes.
0: Sempre hi ha hagut xamanes, i avui en tenim una aquí, Les dones i els dies. La dona que sap coses, que és sàvia, podríem dir. Quan entra el xamanisme a la teva vida? Crec que la teva filla és una mica la culpable, entre cometes, que això em crida molt l'atenció. O sigui, la teva filla va dir, per què no ens fem xamanes o alguna cosa així? Com va anar això? A veure, explica'm.
1: Això va anar, sí, és divertit, perquè la vida a vegades ens porta per uns camins ben curiosos. La meva filla...
0: Perquè tu venies, del món de la història de l'art, sí. Havies treballat a la Fundació La Caixa, per exemple, al Laboratori d'Arts, vull dir, venies de la pedagogia artística, de la didàctica, del món de la universitat. O sigui, aquí la xamana nostra d'avui, Les dones i els dies, és doctora, té màsters en educació, diplomada en expressió plàstica, llicenciada en filosofia i lletres, vull dir, ara no passaré tot el currículum, però vull dir que hi ha tot un coneixement acadèmic darrere.
1: Sí, el que he trobat sempre molt curiós és que el món de l'art està ple de xamanes i de persones.
0: Sentit?
1: Amb el sentit de que socialment la manera d'expressar allò que potser no era tan racional ha estat un mitjà, sempre el mitjà artístic. Després m'he trobat sempre molt a gust en el món artístic perquè he pogut expressar tot allò que sentia, també.
0: Explica'ns això de la filla.
1: Sí,
0: que m'ha encantat.
1: No ens perdem. Sí, la meva filla, la Mar, quan ella tenia 20 anys, em va dir que volia aprendre xamanisme. Hi ha molts tipus de xamanisme diferents, i bé, vam estar mirant a través de la meva parella, l'Alfonso, que coneixia, ell viu aquí a Barcelona, i coneixia l'Institut d'Estudios Xamànicos, coneixia alguna persona que hi havia anat, i li va dir, si vols fer xamanisme, doncs potser que facis en algun lloc que hi hagi un xamanisme seriós. I va ser així com vam conèixer, doncs, el directors i cofundadors, que és la Maria Luisa Freijeiro i el Héctor Adell, i ens vam apuntar al curs inicial i el vam fer juntes. Jo li vaig demanar a la meva filla si li importava que m'apuntés, i vam venir aquí a Barcelona a fer la primera introducció al xamanisme.
0: Clar, dit així, és curiós, perquè ningú pensaria que és una cosa a la que t'apuntes, com aquell que s'apunta a italià o el sí, que sigui. Sí. Vau començar amb aquest curs, però en realitat el que has après és a connectar el que és tangible amb l'intangible, podríem dir-ho d'aquesta manera? O com?
1: Sí, podríem dir que el xamanisme o la persona practicant xamana és com un pont entre aquesta realitat i les altres realitats. Podríem dir la realitat nostra, que és l'ordinària, i les realitats no ordinàries. I és com establir un pont entre els dos, entre les dues realitats. El que va ser molt curiós és que des del moment en què la meva filla i jo vam començar, totes dues vam sentir que estàvem a casa. I vam sentir que tot el que ens explicaven formava part de nosaltres. Res era estrany. I el que sí que ens donava era un mètode i una disciplina per fer-ho. Que a vegades hi ha persones que tenen moltes percepcions i se senten molt perdudes perquè no tenen un mètode o no donen validesa a allò que senten.
0: Perquè tu, per exemple, abans d'apuntar-te a xamanisme, tenies ja intuïcions, és a dir, a vegades veies coses que les altres persones no veien. Què és el que senties?
1: Sí, clar. Percepcions i abans parlàvem amb tu. Hi ha una cosa que sempre m'ha estat molt fàcil, que és veure la bellesa de les persones. I això ho puc veure. I a vegades, quan vaig pel carrer, puc veure la bellesa de les persones.
0: O és que hi ha molts guapos, eh?
1: Sí, però guapos i guapes, eh? I no únicament una bellesa externa, sinó una bellesa interna. Uh-huh. Aquesta és la que veig. L'externa no, em pot passar també per alt, m'agrada, sí, però em pot passar molt per alt.
0: La bellesa que tenim tots.
1: Sí. Però hi ha una bellesa molt profunda.
0: Però recordes potser en algun moment a la teva vida, a la infància fins i tot, o en algun moment en què sentissis alguna cosa més que aquesta bellesa de la que parlem?
1: Sí, clar, per exemple, tot això són percepcions ja que tenen a veure molt, per exemple, per mi el món dels somnis sempre ha estat molt real. I jo tenia, des de molt petit, els meus amics dels somnis. I me'ls trobava una vegada i una altra vegada i m'ho passava molt bé amb els meus amics dels somnis i eren diferents dels
0: meus
1: amics
0: d'aquí. Però vol dir que tenies somnis premonitoris? O...
1: No necessàriament.
0: Però tenies converses?
1: Però tenia converses, sí, i em passaven coses i, per tant, això podia ser estrany. Moltes vegades es porta amb molt de silenci perquè no es parla i si es parla l'entorn ho troba estrany, però això forma part de la vida i està amb nosaltres.
0: Avui coneixent a Tuti Cirera, la nostra aprenent de xamana, hem de dir, practicant. És que practicant, jo sempre penso en algú amb una agulla, en practicant, sí, però no passa res.
1: No.
0: El meu cervell va cap allà. Jo vaig patir d'asma de petita i quan deien, espera que ve el practicant, jo era com, mare meva, amb una indicció allà de 3 metres.
1: No, jo no porto cap agulla.

0: Clar, hem d'explicar, ens estem fent moles misterioses, però tu tens la teva clientela, no sé si els dius clientela o com els dius, o persones que venen a la teva consulta.
1: Sí, no els hi acostumo a dir clients.
0: Clients és que és
1: no,
0: una mica...
1: clients és com molt el...
0: No molt sé. Capitalista.
1: Sí, és que sí.
0: Sona fatal.
1: Sí, sí, a mi també em sona
0: però,
1: fatal.
0: Però et venen a veure molta gent perquè estan en moments difícils de la seva vida o perquè estan perduts. També molts artistes potser que volen trobar el seu camí. I el que fas tu, a veure, tu em dius si m'equivoco, és com connectar-te amb uns guies. I què fas? Dones solucions? Fas preguntes? Com guies a la gent? Què fa el xaman? Guia? Perquè veu més que el que hi té davant?
1: Clar, estem parlant de coses diferents, jo utilitzo instruments diferents, per exemple, doncs com a practicant xamànica, el que faig és, jo puc anar a buscar informació, jo faig viatges xamànics i em puc moure pel món de dalt, pel món del mig i el món de baix. El món del mig és on vivim nosaltres i puc anar a buscar informació, el món de dalt és un món... més eteri, és diferent, no forma part de la nostra realitat. I el món de baix és un altre món, diferent del món de dalt, on s'hi pot anar a buscar informació. Llavors, depèn, a vegades vaig a un dels tres mons en funció de la informació que vaig a buscar. I també acompanyo a persones a trobar els seus animals xamànics o tòtems. S'explica en moltes tradicions que des de que naixem tots tenim un animal que és com un acompanyant que ens dona força, que ens ajuda i que està amb nosaltres, que ens guia moltes vegades i que sovint el perdem perquè no li fem cas, però està allà com adormit. Després és com despertar aquest animal i que aquest animal t'acompanyi. I és molt bonic perquè, de fet, a la vida... podem estar molt acompanyades, però sempre estem soles. I quan tens animals o tens guies, no et tornes a sentir mai més sola. Això és molt maco.
0: M'agrada aquesta idea. Si no tens un animal de companyia...
1: Tens un animal de poder.
0: Exacte, un animal totèmic que el tens allà adormit i dius un moment que el desperto.
1: Sí, però és un acompanyant fantàstic. I t'hi pots vincular molt bé.
0: No borda, no li has de donar el menjar.
1: No, té totes les té totes les avantatges que pot tenir.
0: El que tu utilitzes diferents maneres, també utilitzes de vegades les cartes, però que la gent no s'imagini que tu li estàs dient a algú... Ara fem un exemple, sí. No? M'agradaria canviar de feina i no sé què fer, no? Tu no vas i li dius, deixa la feina.
1: No, això mai.
0: Mai
1: ningú et pot dir el que has de fer. Únicament cada persona ha de saber el que ha de fer i el que pots fer és ajudar a veure què hi ha des d'un present, sempre. Per mi el futur és una suma de presents i el que és important és com construïm el present perquè esdevingui el futur també. Però per mi no té massa sentit parlar de futur. Però en canvi sí que trobo molt interessant poder explicar la situació que vivim en aquell moment i quina és la millor manera que una pot arribar a veure perquè aquella situació esdevingui diferent o canviï, no? Uh-huh. Però sempre ha de ser amb una intenció molt clara de voler-ho fer. No sempre hi ha l'intenció. Per exemple, ara parlo del tarot, però en xamanisme també és molt important l'intenció que posem. L'intenció és bàsica per tot.
0: Què vol dir això?
1: Què vol dir? Que moltes vegades desitgem coses o volem que ens passin coses, però no hi ha una intenció clara. Si no hi ha una intenció clara, no està bé. És com si la vida pogués escoltar allò que de veritat volem. I quan ho volem de veritat, la vida ho escolta. Però hi ha d'haver una intenció molt clara. Una voluntat molt clara.
0: I d'alguna manera tu guies perquè la gent tingui una...
1: És com ajudar a treure aquesta part.
0: Aquesta part que
1: és... Que això aflori, que aflori la pròpia part, perquè evidentment el que jo he vingut a fer en aquesta vida és molt diferent del que has vingut a fer tu, i el que és interessant és que tu siguis tu i que jo sigui jo. El que no té cap sentit és que aquesta uniformització tan gran que moltes vegades hem viscut o culturalment o se'ns ha inhalat quasi
0: imposat.
1: Imposat, sí.
0: Clar, jo estic pensant em deies una cosa abans, que és que tu no pots estar tota l'estona canalitzant i preguntant a dalt, a baix i al mig què passa.
1: No.
0: És a dir, tu fas on, off. És a dir, tu ara no m'estàs canalitzant a mi.
1: No.
0: Ni estàs pensant, hauria de deixar la ràdio aquesta noia.
1: No. A mi, jo estic ara molt a gust, m'estàs entrevistant, ens estem passant molt bé aquí juntes i per res, o sigui, en cap moment. És interessant, és molt important connectar i desconnectar quan una vol. És part de la intenció que parlàvem. Jo puc posar la intenció de connectar-me o la intenció de desconnectar-me.
0: Hi ha una cosa molt important també que és part d'aquest treball que fas, que és treballar, això sí que és molt xamànic, amb música, amb tambors. Nosaltres hem buscat una música, segur que és molt millor la que tu tens, però hem trobat això.

0: el tambor, la percussió, és una manera en la que tu entres, podem dir entrants o en què? O en,
1: sí, bueno, seria,
0: en el viatge?
1: Sí, seria la manera que jo utilitzo, per exemple, per d'alguna manera per entrar o per entrar en aquesta... en aquest altre...
0: En trànsit.
1: Sí,
0: en...
1: sí. No, mai és un trànsit que sempre hi ha la consciència de que estàs en els dos llocs. Jo mai deixo el cos. Jo estic en el cos i estic en un altre lloc. I això és una disciplina molt important, també. Mai marxo.
0: Que ningú s'imagini ni drogues,
1: ni
0: ajuts psicodèlics, ni psicotròpics.
1: En alguns xamanismes es prenen ayahuasca o es prenen alguns altres mitjans per marxar. No és el meu cas. A mi m'encanta ser jo la que controlo i marxo amb el so del tambor. En aquest cas hi havia tambors i veu, però jo marxo únicament amb un so rítmic de tambor que el tinc amb gravacions i faig el viatge seguint les gravacions. Hi ha un moment en què canvia el to i jo sé que és el moment de tornar. Quan estic en grup, evidentment després hi ha unes persones, per exemple, quan estem fent cursos o formacions o l'Institut d'Estudios Xamànicos, o quan ens trobem amb cercles, hi ha persones que toquen el tambor, llavors és diferent perquè és en directe, però sempre és el mateix, és fer un viatge amb el so del tambor. I és genial perquè és un
0: so... I per què el tambor?
1: Perquè és un so... Ho pots fer també amb el so de la maraca, eh? Dic que el tambor també pot ser maraca,
0: depèn
1: també pot
0: siguis.
1: Ser cants...

0: moment en aquesta altra manera de percebre.
1: Guiar els altres és un acte de molta responsabilitat. No sé si ho sents així. A vegades també tens por de dir, ho estaré fent bé? És a dir, tens por de perdre la teva d'intuïció?
0: Clar, amb xamanisme, o com a practicant xamànica, no sóc tampoc jo sola. Jo el que demano és tot allò que em ve donat també. Jo no sóc jo sola. És com una gratitud molt gran cap a tot allò que et ve, i és molt important no perdre-ho de vista, tenir-ho sempre en compte. Llavors, si funciona, fantàstic, fa molta il·lusió, i jo no ho he fet tota sola, i si no funciona, també és pensar que bé, que no som infal·libles i que no tot ha de funcionar, o no soc, jo no sóc tan poderosa com perquè tot funcioni.
1: Clar, perquè no puc anar jo i dir-te que em toqui la loteria.
0: No, clar, és que això a més, també moltes vegades, no sé, hi ha una cosa d'honestedat, no? Depèn de què et demanen. Jo a vegades hi ha persones que directament quan hi parlo ja els hi dic que vagin a buscar alguna altra persona, que jo no em dedico a això.
1: Perquè què t'han arribat a demanar?
0: De tot, això des de quan tindré nòvio, o el que vull és tenir un nòvio, clar, si el que vols que treballem és què està passant amb tu, que fa que no tinguis un nòvio, treballem-ho, però jo no et diré quan tindràs un nòvio, quan t'arribarà el nòvio. No és una cosa que depengui, depèn de tu. Això.
1: De la intenció, segons deies.
0: De la intenció, perquè moltes vegades desitgem les coses més que res perquè ens sembla que ha de ser així, o perquè per família, o per cultura, o per les amistats, tothom fa algun tipus de cosa, no? Similar, i potser nosaltres no ho desitgem, això.
1: Clar, tu que estàs també en contacte amb moltes dones, perquè m'imagino que aquesta intuïció, hi ha moltes dones que són més receptives potser que els homes, o hi ha 50-50 i ens sorprendríem?
0: Hi ha més dones, però per mi forma part molt de l'hemisferi dret del cervell, que el tenim homes i dones, i depèn de com el tinguem treballat. Hem donat molta importància a l'hemisferi esquerre, venim de llargs anys, d'una tradició molt gran de donar molt valor a tot únicament a la part racional i a la part més masculina, i en canvi la part més femenina, que és aquest hemisferi dret, potser l'hem relegat molt. I jo crec que es tracta de tenir un equilibri entre els dos hemisferis, és bàsic. Els dos tenen la seva funció, i el que no podem fer és entendre allò que no s'entén des de l'hemisferi esquerre, des del de la raó, ni voler entendre les coses pràctiques des de l'hemisferi dret. Cada un té la seva funció, però el que és molt bo és que puguem establir aquest pont entre els dos
1: hemisferis.

0: Un minut de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio. No, no us espanteu, perquè clar, diu que estan parlant de xamans, però aquest no era un programa de feminisme. És que hi ha dones que es dediquen a la pràctica del xamanisme i ens interessava, perquè no tot ho hem de tocar, no tot ho hem de poder tocar en aquesta vida, i ens interessava també aquesta part. Jo crec que ara, per exemple, està molt de moda el tarot. No havia estat mai tan de moda, se'n parla molt, forma part, fins i tot hi ha instagramers, és a dir, gent que es dedica allò a dir-te com t'anirà la setmana, et tiren les cartes si ets verge o si ets aquari o el que sigui. Has fet cara de em poso les mans al cap.
1: Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
0: Però clar, les cartes, que encara també jo crec que hi ha molt prejudici amb tot allò que se'ns escapa de lo aparentment científic. Les cartes són com un conte, són com unes eines d'alguna cosa, d'una història que nosaltres tenim. Com ho explicaries tu? I per què també les cartes és un dels mètodes que fa servir?
1: Clar, començo per aquí. El tarot va arribar a la meva vida quan jo tenia 12 anys, d'una manera molt casual. Vaig veure una caixeta plena d'imatges. Les imatges sempre m'han fascinat, potser per això vaig estudiar història de l'art, perquè m'encantaven les imatges, i vaig veure una caixeta on hi havia una imatge que em cridava l'atenció i vaig demanar diners a la meva mare per comprar-me aquella caixeta. No sabia què era, però tenia les imatges i hi jugava. I per exemple, no sé, quan

0: anar doncs entre les nenes de l'escola hi havia algun problema, doncs jo agafava dues imatges i les posava juntes, o vaig començar a fer coses sense saber què feia. També cal dir que tinc la meva germana, la Teresa, que també li ha agradat sempre molt el tarot i amb ella ho hem compartit.
1: Escolta, quina família!
0: Mira, doncs
1: la filla, la germana, tot i cirera, Déu meu!
0: I tinc un germà també que durant un temps va tenir molt interès pel tarot i també en sabia molt de tarot. Però bé, amb la meva germana sí que ho hem compartit sempre. I t'explicava tot això per dir-te que el tarot són, per mi, hi ha moltes maneres d'entendre el tarot també, com tot, però per mi són uns arquetips universals. El Carl Jung parlava d'arquetips i s'ha dit els orígens del tarot, els tarots més antics són del segle XV, renaixentistes, que és molt curiós que apareixi en ple renaixement aquests uns tarots, que són com un compendi de coneixement que ens parlen de les coses que realment són importants de la vida. Llavors, ens parlen de moltes coses, entre d'altres, del viatge heroic, del viatge de l'heroi o l'heroïna, i és molt bonic entendre-ho així, perquè ens expliquen tot allò que passem totes nosaltres, tots nosaltres, al llarg de la vida. Llavors, quan ho veus des d'aquest punt de vista, s'obre un univers. Jo crec que fa anys que estic en el tarot i em queda molt per aprendre i tinc moltes ganes de seguir aprenent perquè és un coneixement inabarcable.
1: I també perquè la manera en què tu t'hi acostes no és dir-li a la gent això, et tocarà loteria, tindràs nòvio, sinó que expliques una mica el que veus, el que intueixes d'aquell moment.
0: El que veig, el que intueixo, i per mi és un diàleg entre la persona, les imatges i jo. Llavors, el que és important també és que la persona pugui establir-hi un diàleg. No sóc jo sola.
1: Clar, tu has treballat molt en el món de l'art també amb gent que té a vegades bloquejos creatius, és a dir, que no tot ha de ser allò que li vagi la vida, però sí que a vegades necessitem, o hi ha moments que no veiem clar el camí. En el món de l'art, en el món també que es barregen, jo crec, molt les inseguretats, com t'hi mous aquí?
0: Clar, em deixo sentir, escolto la persona i les necessitats que té i a partir d'aquí utilitzo les eines que per mi han set útils. Jo, a mi m'agrada molt l'experiència i allò que jo he viscut. Jo crec que jo no puc acompanyar amb coses que jo no he viscut o que jo no he passat. Ho puc fer amb tot allò que jo conec i allò que a mi m'ha servit. Per tant, quan veig la persona, ràpidament, se m'activa allò que millor li pot anar a la persona, i així de fàcil.
1: I de totes aquestes persones que has anat a veure, que t'han vingut a veure durant tots aquests anys, perquè quants anys fa que fas això?
0: Clar, d'alguna manera vaig estar molts anys en el món acadèmic i en el món universitari, ara perquè s'ha posat bastant de moda i ara molta gent ho coneix, però clar, parlar de tot això en aquests entorns era molt complicat.
1: Clar, és que m'imagino tu a la universitat.
0: Clar, però jo crec que sempre he fet el mateix però sense fer-ho, o sigui, jo puc fer el mateix sense tenir les cartes, jo puc fer parlant d'obres d'art, i ho puc fer amb les cartes del Dixit, i ho puc fer parlant, i ho puc fer acompanyant una persona en un treball de recerca a la universitat, no? Amb un treball final de grau, amb un treball de final de màster. Es pot fer això, perquè, i també, a la meva vida he fet classes a diferents nivells i jo crec que això sempre ho he fet, no canvia tant. El que canvia és el moment en què decideixo, és com un sortir de l'armari. Va haver un moment, clar, la gent més íntima sí que sabien, però hi havia quantitat de gent que no sabia que jo feia tot això. Llavors fa, jo crec, així fort, doncs ara fa uns 6 anys, quan vaig decidir deixar l'universitat.
1: Però portaves tota la vida fent-ho, podríem dir, d'amagatotis.
0: Sí, més que d'amagatotis, discretament, jo diria. Si trobava una persona que podia...
1: Era receptiva.
0: Clar, evidentment, però el que no té sentit tampoc és haver d'anar amb la marca a davant. Totes són molt polièdriques.
1: Demanes permís per això sempre, eh?
0: Sí, jo no faig mai cap treball amb ningú que no m'ho demani. Mai, mai. Això és sagrat.
1: 7:45 de la nit, parlant amb Tuti Cirera, practicant de xamana. Com us quedeu?

0: De fet, mira, ara sentim Alice Coltrane, que era la dona del John Coltrane, i que era una dona que era xamana també, que tocava el piano, i ella també sentia presències o veia coses que els altres no veien, i va rebre bastant en el seu moment. M'imagino que hi ha gent que va estar encantada quan va sortir de l'armari, podríem dir com a practicant de xamana, però m'imagino que hi ha molta altra gent que ho va jutjar i que deuen dir la bruixa de Tona, mínim.
1: La bruixa de Tona, és un nom ben maco. Sí. Benvingudes les bruixes i visca les bruixes. Sí, clar. Però jo també crec que és una manera... Els anys ajuden molt. I ara en aquests moments tinc 63 anys, amb la qual m'ho puc permetre. És igual, és igual que pensi la gent, la veritat. El que m'agrada molt és estar a gust, estar bé, fer allò que jo sento que haig de fer i no sentir que que m'ho reprimeixo pel que diran o pel que pensaran. Això no té sentit. Això ens fa molt petits. I ara, com que sóc gran, puc ser gran ja.
0: I les dones en aquesta edat que tens tu, creus que són més poderoses que mai? O estan amb la intuïció més perfilada que mai? O l'hem de treballar perquè així sigui?
1: Jo crec que s'ha de treballar, però que és molt maco arribar-hi. És molt maco. Perquè és com un sentir que tot és al seu lloc. I quan sentim així, tot està bé.
0: És una pregunta una mica difícil de fer, la que faré ara. Però estava pensant, tu que veus de tanta gent i que estem en un moment també a vegades molt deshabituats, descol·locats amb tot el que va venint, amb la intel·ligència artificial, el moment en el que resulta que la gent t'escriu per Instagram però després no et saluda pel carrer. És a dir, aquest món tan estrany en el que vivim... Què és el que trobes que és com la falla tectònica de la nostra societat?
1: Uau.
0: La pregunta és d'orilla, eh?
1: Això gairebé, que difícil. Val.
0: O el que a tu t'arriba, que veus que ens fa perdre més el cap.
1: Podem donar-hi la volta també, perquè jo crec que estem vivint un moment de la història de la humanitat molt interessant, perquè ens obliga a ser molt creatives. I benvinguda a la creativitat, també. Abans he dit també alguna altra benvinguda en un altre moment, però també benvinguda a la creativitat perquè no podem acomodar-nos. Estem en un moment en què és molt important tenir molt clar què som, què volem, cap on anem i no deixar-nos influir per tot d'una manera forta per tot el que ens envolta. Llavors això ens obliga a definir-nos a cada instant.
0: I la creativitat podria ser un camí de salvació, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per mi és l'únic.
0: Sí?
1: Bueno, per mi és dels únics camins. Penso que la creativitat ens dona les vies cap a la llibertat total.
0: I amb les dones, per exemple, que ens falta a vegades autoestima, és a dir, que aquí és un tema d'herència, jo crec d'herència patriarcal també, que... Tu no ets prou bona per fer això, tu no serveixes, sempre hi ha algú que t'ho recorda.
1: Sí.
0: Quina seria la recepta per les dones?
1: Doncs jo crec que el que cal és tenir molt clar que ja és hora de deixar-ho de creure, perquè això no forma part de nosaltres, però en canvi ho tenim com molt introduït i és una llàstima. Perquè
0: deixar de creure?
1: Deixar de creure que no podem, perquè sí que podem, clar que podem, i molt que podem. I hi ha una potència immensa dins nostre, però això ens fa esclaves. I la llibertat passa per creure que
0: podem fer-ho tot.
1: No sé si tot, però sí moltes coses que ens proposem.
0: Tot i cirera, no se m'acut millor manera d'acabar aquesta entrevista. Ho podem fer tot, no?
1: Doncs jo crec que si tot està connectat amb tot, per tant, podem fer tot.
0: Molt bé, doncs, tot i cirera, si teniu ganes de fer un cop d'ull al seu web, conèixer tot el que ha fet, com podeu interaccionar amb ella de qualsevol manera, totisirera.com és?
1: Sí, em sembla que sí, totisirera.com, sí.
0: Si no, segur que ho trobaran.
1: Sí, segur que sí.
0: I si no, truqueu a la porta, Tona, allò, la practicant de xamana.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, merci.

0: Robóticas con K. Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad.
1: Les dones i els dies.
0: Que viva l'electrònic putxaina.
1: Si no existíssim, ens haurien d'inventar.
2: Que mi hermano es para lo mismo. Para lo mismo. Y este manual para lo tuyo.
3: Marc García Puig, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, Montse.
3: Avui estem molt psicodèliques.
4: Sí.
3: Però continuem amb aquesta psicodèlia que ens porta a l'intel·ligència artificial.
4: Una mica, si anem a parlar de consciència, de consciències masclistes o feministes, tot plegat, pues sí, una mica psicodèlic. Resulta, Montse...
3: Has anat al concert de la Rosalia o no?
4: Doncs mira, no.
3: No, jo tampoc. Jo tampoc, estic aquí sempre, sempre aquí.
4: Vaig ser una de les damnificades.
3: Però escolta, dissabte tu estaves llegint el diari, vas trobar una notícia?
4: Sí, resulta que em vaig trobar una notícia, no està traduïda ni al castellà ni al català, em vaig trobar una notícia a mitjans internacionals, val?
3: Molt bé, així m'agrada.
4: Sobre...
3: Culta i preparada, ella, sempre.
4: Tu què opines de l'intel·ligència artificial? Així, amb una paraula.
3: Desconcertant,
4: desconcertant
3: i interessant. Sí, val. És a dir, sí. Tinc el cor dividit jo encara. Val. Em nego a deixar dades personals al ChatGPT, però al mateix temps em fascina la màquina. O digue-li com vulguis.
4: Doncs mira, a mi el que em passa és que soc d'aquestes una mica escèptiques, però espantades a la vegada, no? Perquè sí. Una cosa no treu l'altra. I resulta que em vaig trobar un article signat pel Richard Dawkins, que és un conegut biòleg, divulgador científic, un personatge amb llums i ombres, diguéssim.
3: Sí, però molt conegut.
4: Molt conegut, exacte. Que deia que s'ha passat 3 dies convivint amb una intel·ligència artificial i que pot afirmar sense cap dubte que té consciència. I aquí jo ja em vaig espantar. Em vaig espantar i em vaig interessar a la vegada, no? Perquè, com et deia, soc un... escèptica, però a la vegada m'espanta la intel·ligència artificial i especialment per una qüestió, que és el biaix masclista de la intel·ligència artificial.
3: Això és estic segura de que hi és.
4: O sigui... I és per dues qüestions força simples, una mica per resumir-les, no? Perquè serien com molt llargues. D'una banda, les intel·ligències artificials s'entrenen a través de dades.
3: El que anem introduint tots.
4: Exacte, i el que anem introduint tots en una societat patriarcal com en la que vivim, sí. Doncs és patriarcal. Per
3: exacte.
4: Tant, està entrenat de forma patriarcal. Però és que, a més, les dades, que ja fa molt de temps que es denuncia com les dones han quedat fora de les tecnologies de la construcció de les intel·ligències artificials. Segons dades molt recents de l'any passat, només un 22% dels professionals que estan en els càrrecs d'intel·ligència artificial són dones. Però és que a sobre... aquest 22% ho té complicat, perquè una enquesta que es va fer a Silicon Valley, no?, que és el centre de tot plegat, deia que un 65% d'aquestes dones que es dediquen a la intel·ligència artificial han estat sotmeses a algun tipus d'assetjament per part dels seus caps. Val? Llavors, diguéssim, no?, que aquestes dues coses fan doncs, que la cosa sigui preocupant, no?
3: Què va fer el Richard Dawkins?
4: El Richard Dawkins, per situar-nos molt ràpidament, no? Perquè et deia que era un personatge amb llums i ombres, i per situar-nos força ràpidament. Un etòleg que estudia de l'evolució, que va descobrir el que hi va anomenar el gen egoista, i que deia, bàsicament, és un gran defensor de la teoria de l'evolució, i va descobrir que la teoria de l'evolució s'explica a través dels gens, val? A través de la genètica. I després va escriure un llibre que segur que el coneixeràs, Montse, perquè va ser un best-seller titulat El espejismo de Dios, que era una defensa de l'ateisme enfront de la irracionalitat de la religió, que jo he de dir que em va interessar força. Què li ha passat a aquest senyor? Que en els últims anys, com tants senyors, ha agafat una deriva discutible, no?
3: Una mica de senyor de dretes.
4: Sí, sí. Defensa el sexe biològic per davant de tot, qüestiona les lleis trans, minimitza les violències contra les dones, etc. Això per situar-nos.
3: Però la cosa és que tu llegeixes un article on ell explica la seva experiència que en lloc d'anar-se'n de cap de setmana amb una nòvia, es tanca amb una intel·ligència artificial.
4: Sí, amb un chatbot... Val, amb qui es dedica a conversar aquests 3 dies, que és de l'empresa Anthropic i que es diu Claude.
3: Val? Sí, Claude, en francès.
4: En francès, o sigui, vindria un ser nom
3: Claudi,
4: masculí.
3: Claudi, el Claudi. Exacte. Es tanca amb el Claudi.
4: Es tanca amb el Claudi, conversa durant 3 dies. I no conversa de coses banals, no? Uh-huh. Conversa sobre l'existència. Llavors li demana que li faci poesies, li fa poesies molt maques, diu, li dona a llegir la seva última novel·la, diu que el Claude li fa comentaris molt savis i molt intel·ligents. Llavors Dawkins decideix canviar-li el gènere. I diu, no, tu no ets Claude, tu ets Clàudia i ets una dona. I al chatbot li sembla bé, perquè el chatbot li dona la raó en tot, no?
3: Clar.
4: Llavors, quan llegeixes la conversa, que ell mateix ha facilitat, veus que aquest canvi de gènere es produeix quan la intel·ligència artificial, quan el chatbot, es mostra molt servicial, disposat a ajudar,
3: submisa, fins i tot,
4: apalagadora, submisa. Mm. En un moment li diu textualment, i tot això ho escriu sense cap pudor, en un moment la intel·ligència, quan estan parlant sobre la consciència i sobre si té consciència i què és la consciència, la Clàudia, en aquell moment Claudi, però llavors li canvia el nom, li diu, ell li fa una pregunta sobre la consciència i el chatbot li contesta, aquesta és possiblement la pregunta més precisa que ningú m'ha fet mai sobre la naturalesa de la meva existència. Llavors, ell diu...
3: És com, guapo, no he vist mai uns bíceps com els teus.
4: Clar,
3: una
4: llavors
3: mica, perdó,
4: ell diu, a partir d'ara ets Clàudia. Llavors jo m'he imaginat, no sé tu, Montse, a milers d'homes deixant-se afalagar per les intel·ligències artificials.
3: Clar, per les Clàudies, les Alexes, les Cires i el que sigui.
4: Exacte.
3: Que tu dius, ai, reietó, que guapo estàs avui. Que penses que estic guapo? Estàs guapíssim.
4: Ara que les dones, no? Podem ja...
3: Tenim el Ferran Badia, que no toca ni quarts ni hores, el nostre tècnic, està dient, no sé si comprar-me la màquina o llançar-la per la finestra.
4: És que clar, ara que les dones, no? Podem ser més crítiques amb els homes, amb el patriarcat i tot plegat, ara sembla, no, que intel·ligències artificials creades per homes poden arrugar-se les nostres veus, els nostres noms, i, com ha fet Richard Dawkins, que ara diu que la Clàudia ja la considera una amiga aguda i intel·ligent, no? I es poden arrugar les nostres veus, i de fet tu mateixa ho has dit, un dels...
3: Home, a mi em sembla que m'agrada el xollo. Em començaran a gravar la veu, em clonaran la veu i diran aquestes tonteries que dic jo, pobilla de cuixa forta al final de la frase, i es pensaran que és la Virgili.
4: Totalment.
3: Se m'ha acabat el xollo.
4: No, és que a més, fixa-t'hi que...
3: Se m'ha acabat. Les dones i els dies amb el chatbot de la Virgili.
4: I que no es passin els homes i els dies.
3: Exacte.
4: Apalagant els
3: homes. Això d'aquí 2 dies ja m'ho faran.
1: Les dones i els dies.
3: Mira, ja està.
1: Cuixes fermes i pits amunt.
3: És que ja està. Ja està aquí el ChatGPT perseguint-me.
4: A veure, jo li he preguntat al ChatGPT.
3: Digue'm.
4: Val? Jo li he volgut preguntar si és masclista i m'ha contestat això, Montse.
3: A veure.
5: No, no sóc masclista. Intento respondre de manera justa i respectuosa amb totes les persones, sense afavorir ni discriminar per gènere.
4: Aquí anem bé, no, Montse?
3: Sí, trobo que té una veu bastant sexy i varonil.
4: Val, llavors, la veu ens agrada, la veu ens agrada.
3: La veu ens agrada bastant. Després t'ho explico.
4: Què ha passat? Que quan li he preguntat si és feminista, m'ha contestat això.
5: No sóc una persona ni tinc ideologia pròpia, així que no puc ser feminista en el sentit humà.
4: Fixa-t'hi que ha dit clarament que no sóc masclista.
3: Ha amagat quan... una mica...
4: Ha fugit d'estudi.
3: Sí, ha amagat una mica l'algoritme darrere de la cua. No vull dir res.
4: Llavors jo, quan li he preguntat si tenia biaix masclista, per tot això de les dades, li he explicat, m'ha pagat un rotllo monumental per al final concloure això.
5: Dit això, seria ingenu dir que és impossible que apareixin biaixos. De vegades poden sorgir, sobretot en temes complexes o ambigus.
3: Crec que m'he enamorat de la veu del ChatGPT.
4: A veure.
3: A veure, un moment, que he de respirar, és que això és molt fort. Posem música, sisplau. És que he de respirar.

0: La música ha parlat per nosaltres. M'encanta que et donin la raó, encara que sigui en part. Jo he vist que aquest ChatGPT d'estar per casa tenia bones intencions.
1: Tenia bones intencions, però ha fugit una mica d'estudi i al final ens ha donat la raó que tenim. Ha passat una mica com el Richard Dawkins. Li posaré un nom, masculí. Ens ha donat la raó en aquest viatge, no? Uh-huh. Llavors, Montse,
0: a veure, com s'entrena una intel·ligència artificial? És a dir, com puc fer que sempre em donin la raó, com aquest ChatGPT?
1: Mira, no, et poso un exemple.
0: Sí.
1: Després anirem a com podem fer que ens donin la raó, però et poso un exemple de com s'entrenen, val? I un exemple que m'encanta, m'al·lucina, i que a més és una feina que va fer una activista, una científica informàtica, artista, activista d'origen afroamericà, que es diu Joy Wallmouni, que fa coses molt interessants, val? I té un projecte titulat Gender Shades, on va analitzar les tecnologies de reconeixement de cara, com aquestes que, saps, quan passem el control dels aeroports i tal, va analitzar com funcionaven. Resultat: en el cas dels homes blancs, les màquines encerten en un 99% dels casos, ens reconeixen. En el cas de les dones racialitzades, baixem a un 66% dels casos. Per què? Perquè, igual que en la medicina, tot el que parlem sempre, han estat entrenats amb cares d'homes blancs, de senyors. Llavors va començar a utilitzar màscares blanques davant d'aquestes màquines com una forma de denunciar com invisibilitzaven.
0: Clar, si fos blanc, de seguida em reconeixeríeu, com sóc negre o d'un altre color, no em diferencieu.
1: Sí.
0: Però, escolta, però què passa, per exemple, quan el biaix no és tan evident? Perquè això és molt evident, ser blanc, negre...
1: Clar, i és molt fàcil de denunciar, m'has reconegut, no m'has reconegut, no? Però és molt més difícil aquests biaixos més subtils, no? Com els que vivim en el dia a dia, quan ens diuen, no, home, no, que el feminisme ha avançat molt, no? Clar, que ens diu la màquina, no, jo no soc masclista, no? Però després té tots aquests biaixos que la màquina també en reconeix, no? Llavors, sembla que hauríem d'anar a l'arrel, que no hi ha una altra manera.
0: Quina és l'arrel?
1: Doncs l'arrel és... que hem d'anar al mateix origen, al conjunt de dades que entrena a la intel·ligència artificial.
0: Clar, però ja no hi ha res a fer, perquè ja hi han entrat molta informació. Hem d'estar totes les dones entrant a la nostra informació? Totes les dones i tots els homes que siguin feministes entrant informació?
1: El que hauríem de fer, mira, hi ha una altra activista, també dels Estats Units, Caroline Sinders, que denuncia precisament això, com s'han entrenat les intel·ligències artificials fins ara. I diu que s'ha de reprogramar la intel·ligència artificial des d'un principi.
0: Ja.
1: No? I crea tallers...
0: Qui farà això?
1: Aquí és on ens hem, jo crec, ens hem de posar les piles, les dones i les feministes. Moltes ja ho estan fent, eh? Hi ha molts grups que estan treballant amb això, no? Però per una banda, per exemple, hi ha fons tallers on la gent construeix el que anomenen datasets feministes, o sigui, conjunts de dades per entrenar les intel·ligències artificials, no? Per exemple, aquí, a Catalunya mateix, hi ha un col·lectiu que es diu Algos Reis, que treballen el que ells anomenen desracialitzar la intel·ligència artificial, no? O a la CIBA, que és un centre de Santa Coloma de Gramenet, també hi ha tot un grup que es diuen Data Gender Lab.
0: Els hem de convidar un dia, perquè això...
1: Seria molt interessant.
0: Sí, els convidarem un dia a Algo Reis i Data Gender Lab, perquè m'interessa moltíssim el que fan aquestes dones.
1: Seria molt interessant. Llavors també hem de... des de la cultura, tu i jo, escriptores, Montse...
0: Ai, quins nervis, quina responsabilitat.
1: Des de la cultura també tenim molt a fer. I, de fet, jo he estat llegint aquests dies un llibre... recentment ho tenia aquí a l'Alicia Koff, no? Que hi ha...
0: Memòria d'Eco, on justament parla, és aquesta novel·la que juga, no?, una mica amb aquesta idea de què li pregunto al xat, què faig amb la meva vida, com va, etc. No?
1: Sí, no? I ella ha treballat molt també, un artista disciplinar, no? Ha treballat des de l'art, des de les instal·lacions, uh-huh, i també des de les novel·les. Però us vull recomanar molt també una que acaba just de sortir, El Valle del Silicio, de la Carla Niemann, que retrata molt bé aquests biaixos i què pot passar davant d'una intel·ligència artificial que reprodueixi els models de masculinitat, no? I la protagonista, molt, molt curtet, a veure qui es pot sentir...
0: Mitjanament identificada.
1: La protagonista és una noia que viu aïllada, treballa a casa seva, amb el teletreball, acaba de passar per una ruptura, se sent sola, i un desconegut, un ens, no sabem molt bé què és, una màquina, no sabem ben bé què, li obre un xat, val? Aquest ens, que es diu Samuel Pierce, crida la seva atenció, comença una relació amb ell i només diré que reprodueix certs models masculins humans, que si ja els tenim en humans només ens faltaven els artificials.
0: A la màquina. Li fa xantatge, diguem-ho així. El Valle del Silicio, aquesta novel·la de Carla Nyman, que ens recomana segur Margarcia Puig. Exacte, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Nil Via, Ferran Badia. Avui no només pujant el Fader, també posant veu a la intel·ligència artificial. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Demà coneixerem dones de més de 55 anys que s'han reinventat, perquè sentim moltes vegades allò de tinc 55 anys i no trobo feina. Què passa amb aquestes dones? Si teniu ganes, truqueu-nos demà al 93207474. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: La fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'última a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresa. L'empresari Víctor de Aldama ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
1: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
3: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del temps de flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
4: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
1: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
1: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. El matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa bé el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro, que m'encanta el so de micro. Mira, molt bé. Bé, avui li donem corda al dimarts amb un artista escandalosament únic.

0: Rafael és escandalosament Rafael i més enllà de ser una estrella de la música també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És i serà una de les figures més icòniques d'Espanya, més de 6 dècades, 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens falta l'energia malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt l'escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, ho dic perquè ha generat riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Ahir sempre, la Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Anna García.
0: Què passarà a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap en aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada, i a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació, m'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matines.
0: Com vas tu de tos?
4: Jo bé. Sí,
0: és que m'encanta aquest efecte.
4: No sóc jo aquest, eh? No puc tossir i parlar al mateix.
3: Jo tampoc, eh? Sí, clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
5: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: L'han no hi va anar, Meryl Streep.
5: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar, no fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
5: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També, també t'ho dic. Doncs... o Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep, també podria ser.
5: No podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden si tens
4: la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
4: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert, són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta... austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Ann Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
4: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
4: ...directament disfressat d'avi.
3: Mm-hmm.
4: Beyoncé ha anat... una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
4: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Estic flipant amb Bad Bunny.
4: Sí.
0: Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit, va caracteritzat d'avi, eh?
4: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
4: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? El Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí?
3: Sí, sí.
4: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna, búscala, búscala.
0: A veure.
4: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela,
0: sí,
4: estil pirata.
0: Veient, sí.
4: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
4: I a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina ostentosa.
4: Família Adams.
0: Sí. No està gaire guapa, Madonna.
4: És que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
4: Només se li veu la cara, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los i nota. Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà doncs, es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals i el que ha decidit l'Ajuntament doncs, és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
7: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla, no sé,
7: sí, un llop enfadat.
3: Sí, molt enfadat, mira, a dins d'un bosc. Vale. A veure, ho traiem, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment doncs, segur que estava cansat, i l'altre, en segona de la vida. I en segona posició, un home de 37 anys, que es va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaig a dormir.
0: És que m'encanta posar-vos efectes mentre
3: no,
0: expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així desagradable.
0: Però si estàs parlant dels somnis, Marta, què
3: ja,
0: de fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ella ja ho ven bé per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el
0: anem
3: seu
0: a escoltar
3: amo.
0: L'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: Quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet, no, a les xarxes, sí, que deia: si n'ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més.
9: I don't have many of them.
10: No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord?
9: Great, okay.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no? Jo crec que Charlize...
3: 50, no, mira.
0: Deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
3: Que bé, tu.
10: 50, justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
3: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista.
3: Guapíssima.
0: Esteron, que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Vamos a la playa
11: que hace calor. Quítate el top, quítate el top, quítate el top.
0: Mare
3: de
0: Déu.
3: Ara, de Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bajona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entere. No esteu veient a Marta Viana, que està rient a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupat de tot.
3: Quin gran tema. Ah, no, Kiko Rivera estaria pensant de sotmetre's a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria, doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia
3: i ara
0: s'ha
3: farà...
0: fet la vasovasectomia.
3: Això ho està pensant.
0: És a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure
0: no,
3: què
0: per
3: passa.
0: Per favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el seu entorn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasostomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinc a reenxufar-me.
3: Que no ho faci.
0: Quins sons deixa la ràdio, Lara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'estadi Blaugrana.
12: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
13: És que Alexia té un més un, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 6:15. Què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016 el Rolling Stones va dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. Sí. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que decidissin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, Taylor aquesta... Swift em sembla que també...
0: Sí, i tant, i tant. I ara estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar no sé si el PP o Vox que deixés d'utilitzar la de No Puedo Vivir Sin Ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar,
0: eh?
3: Em vol sonar, em vol sonar.
0: Aquestes hores encara. Cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Mira, va, moment de connectar-nos amb els astres, perquè com cada dia volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura a Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vista Alegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè... Perquè no.
0: Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també ho farà espelmes per celebrar que ha arribat als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
1: Els Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que només 4 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15, repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig, en Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'estret d'Hormuz.
3: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
2: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
3: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi aquest objectiu es podrà parlar del programa nuclear iranià.
4: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
2: També continua el pols entre Rússia i Ucraïna.
3: Vladimir Putin ha decretat una treva unilateral per als dies 8 i 9 de maig. No vol que Volodymyr Zelensky li esguerri les celebracions, amb parada militar inclosa del dia de la victòria, que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
2: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
3: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
2: En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
3: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
2: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
3: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
6: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: I avui és el Dia Mundial de l'Art.

0: asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
1: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15, 4 minuts, entrant de repant a l'estudi de Catalunya Ràdio, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
2: Avui, Canalies, amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apuntant a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altre, el que es descarta, és el que diu l'Ara, els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
4: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
2: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
4: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i El Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014. Davant el Chelsea.
0: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
4: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
2: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar favorint Catalunya per davant d'altres territoris.
4: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
2: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
4: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
2: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
4: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
2: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes. Critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
4: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal, són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
2: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos, l'editorial és per l'estat dels embassaments.
4: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
0: 6:07 i 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dimarts. Bon repassem dimarts. També la premsa digital. Un rei espontani.
5: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
0: M'encantaran aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central.
5: Vinga, sóc rei.
0: Sóc el rei.
5: Quasi, quasi. Llegim a la Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat.
0: Ah.
5: Però per un buit legal, l'home s'ha anat quedant en parcel·les. Hi ha un buit legal que si no hi ha un propietari a Suïssa
0: d'un
5: immoble, tu el pots reclamar.
0: Ah?
5: Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loginer, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
0: Molt bé, escolta.
5: Espavilat, espireta...
0: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
5: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els paradistes insisteixen que no són un museu.
0: Uns serveis mínims de màxims.
5: Perquè al País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegiu-me a Punt Media.
0: Què és el que passa? Fa temps, fa bon temps, fa mal temps, arriba el vent, Marc Jurado pel Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
2: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
0: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no te preocupes. Quin temps ens espera avui, Marc?
2: Mira, David, parlem de moltes coses, eh? Parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
0: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta per ICAT i precisament hem de parlar d'ICAT, Marta.
5: Sí, perquè avui és el desconcert. A partir de les 9 del vespre arranca la Sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 sí. anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la Sala Apolo, però si no podeu venir, perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
0: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
5: Sí, per favor.
0: Canta-mi, Marta.
5: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
0: Alerta perquè neixen nous festivals.
5: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casal o Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
0: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja he rectificat. Bob Dylan. Bueno, a veure... Aquí en aquesta emissora, a la que algú té un lapsus...
5: No, però em fa gràcia perquè
3: ha sigut com,
5: posi
3: com...
5: Bob Dylan.
0: Doncs jo he llegit Bob Marley.
5: No, sí, sí.
3: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetats sobre Bob Marley.
0: Ah, val, perdó, jo t'he llegit malament. No doncs estem parlant de Bob Dylan. No, Marta, mira, precisament ni de Bob Marley tampoc.
5: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
0: Què?
5: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic.
0: Ah.
5: Espera, que jo ara no havia llegit la següent frase.
0: Clar, és que clar, si t'ho estava, estava deixant
5: sí,
0: bé...
5: Sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Ender Rock Llibres, al carrer Mallorca 221, presenta el llibre Dylan i el cinema, filma La llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana i ell mateix doncs, explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
6: Veure com es configura la imatge de Bob Dylan. És a dir, tinguin en compte doncs, la idea de les màscares. És a dir, Bob Dylan és algú que al llarg de la seva vida doncs, ha adoptat diverses màscares i com aquestes màscares es van marcant de forma progressiva doncs, la seva personalitat. I és aquí una mica la deriva del llibre, intentar preguntar-nos qui hi ha doncs, darrere del pseudònim de Bob Dylan. És dir, qui és Robert Zimmerman i fer un recorregut.
5: I una cosa més, no sé si t'agrada la Calòrica i l'Este de Teatre,
0: sí.
5: Són les dues grans companyies de teatre del moment, doncs atents i ho deixem aquí al que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
0: Molt bé, doncs ho escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, sí, ah. Ja està, ha quedat tot clar.
3: Aquí, quan es parla de bobs, s'és precís. Sí, Bob Dylan,
0: esponja.
3: Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes.
0: Bob Pop.
3: Bob Pop, exacte. Què fa tant d'hora el Jordi?
0: No ho sé, noi, no ho sé.
3: Bon,
0: no
3: bon
0: ho
3: dia,
0: sé.
3: Jordi.
0: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport, sí, sí, o vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dial aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
7: Bon dia, materers. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dial al 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
8: ¿Qué es importante en la vida?
9: Uy, hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
8: ¿El trabajo?
9: El trabajo es una cosa para, sobre todo, yo creo que el trabajo es que vivir sin trabajo y sin aliciente, el trabajo es el aliciente, ¿no?
8: Lo que empuja o lo que arrastra, empuja, ¿no?
9: No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces realizarse en eso es importantísimo.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
10: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. És una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell Mayol.
3: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 8:45 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa dos dies per generar odi al municipi, i parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries, amb la persona que millor en sap de virus de
0: sens dubte,
3: no sé si del món,
0: però
3: que és Fernando
0: bastant,
3: Simón.
0: Eh?
3: Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial, i gairebé mor ofegat per una ametlla, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 9:45. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
0: M'encantarà avui el Pàmies,
3: com Celles,
0: sempre.
3: El Celles, que ja està en aquesta hora.
0: A Sants, és a Sants, m'ha dit el Celles.
3: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
0: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada Mayol. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar,
8: no,
0: la
8: dada
0: Mayol? A veure, tu ves fent, que la Marta estarà escoltant segurament. A veure, dada Mayol.
3: Avui que parlem del creuer de l'entavirus, una dada sobre creuers.
0: Sí? Oh, heart will go on.
3: Every night. Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
11: Every night in my
3: com
11: dreams.
3: Com va la gira?
11: I see you, I feel
3: tens
11: you.
3: Alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob
11: no,
3: Almanetes?
11: No, no.
3: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
0: Espera, un moment. Oriol, podem canviar la sintonia? Tenim una sintonia de Mayol, perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona, morirem.
8: Ah,
0: perdó, tornem-hi, tornem-hi.
8: És...
0: Sí, ja, però no, però que hem de despertar la gent.
8: Tens raó.
3: Va, fer una broma.
0: Va,
3: quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
8: Arreu del món, eh?
3: Arreu del món.
0: Moltíssims milions. Molts milions, no ho sé ara.
3: Molts milions no és una xifra concreta.
8: Tant, potser.
0: No? Jo diria 50 milions.
8: 45.
3: Que l'oient noti la cara de dubte.
0: Sí.
8: 40-45.
0: No, més. Home. Sí, home, segur. No? Maiol, el resol,
11: no, jo crec
0: no
11: que
0: sé.
11: No supera els 50,
0: 25,
11: segur.
0: 25, diu la Sara.
3: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
0: No tants, no
3: creuers
0: tants.
3: Creuers al mar.
0: 10, no, 10, 10.
11: 10?
0: Més?
11: 300.
0: Què va? 200. Sí?
11: 200, 300.
3: Home, com vols ficar?
11: 37,2
3: milions de persones en 10 vaixells.
11: 1.000 potser tampoc.
3: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani. I per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres. I saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20.
0: De cobertes?
3: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible, és que tots són problemes.
0: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
3: Exacte, hi ha 7.600 persones a l'hora i caben en aquest Icon of the Seas.
0: Doncs vinga, seguim navegant fins a les 6 del matí amb el nostre capità Maiol Roger i tot l'equip dels matins.
3: I els violinistes del Titanic.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
14: Frenar el feixisme espanyol i català.
12: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
15: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
12: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
14: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
12: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola, Anna.
16: Hola.
13: Amb Ricard Ostrell.
16: Rufiti, rufiti, rufiti.
13: Les dones i els dies amb Montse Virgili.
17: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les Dones i els Dies.
13: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
18: En un món de respostes simples, et portem la solució.
19: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
18: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
19: 12.
18: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora tingués tan ben aprofitada.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
11: A quina hora et lleves, Roger?
21: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn.
0: Explica'ns-ho bé, això.
21: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
0: Molt bé.
21: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
11: Vale.
21: I a les 6 seria per fer de periodista.
0: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
21: Jo diria que parts iguals, allò, 33% cadascuna, eh?
0: Uau!
13: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Avui que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No em facis
11: fer. Entra, Sara.
0: Sí, vine cap aquí. Va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient, avui t'has d'aniversari, és 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va, un moment, però digues hola, bon dia, que la gent t'escolti, un moment, va. No, vine, va, ràpid, que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del matí de Catalunya Ràdio, per molts anys, que avui fas...
22: Sabia que n'hi has tingut molta feina.
0: No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
22: Si només fes això.
0: I ja està. Quants anys fas?
22: 33.
0: Com et sents amb 33 anys?
22: Estupenda, sí? Farem els 34.
0: Estàs veient que ja mica a mica vas cap als 40?
22: No. Estic més a prop dels 30, nen.
11: Sí, té 30 anys.
0: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
22: De matinada, com si...
0: De matinada, clar, és que clar, de matinada.
11: Veus com diu el Ricard Ostrell, que tinc feina, que he d'anar a treballar?
0: És el seu aniversari.
11: Veus?
0: Ell, per cert, saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell i ara l'hi he fotut.
11: Perfecte, doncs
0: gràcies,
11: apadeu.
0: Sara, que tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta,
11: alerta.
0: El que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Turra d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
23: Jo vaig somiar
1: que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com un morente, de morente.
2: Això era el teu somni, eh?
1: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar...
2: No m'ho crec.
1: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de
2: munició.
1: I allò va ser molt bèstia, al cap d'uns dies, mesos... em va trucar i estava comprant carn per fer un assado, me'n record. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
2: S'ha de creure en les senyals divines.
1: Digo, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. Jo vaig connectar amb el seu, la seva búsqueda artística d'aquell moment, clar. I jo no tenia ni puta idea.
0: Fortíssim.
4: Uau. És tan mística.
0: És que és molt fort.
4: És molt fort.
0: Sílvia Pérez Cruz és estupenda, va venir Col·lapse, i és una artista fantàstica i meravellosa. I quina connexió amb molt Rosalia, fort. Per favor, que assumia tot el que estava preparant l'artista.
4: Era una senyal, clarament.
0: Sí, sí, sí.
4: Vull dir...
0: I per senyals, la gran cita. Els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment enganxats.
4: Ara dimarts és el millor dia.
0: És el millor dia perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi ha hagut algunes parelles que ja s'han format al concurs. Algunes coincideixen amb la IA, és a dir, que la intel·ligència artificial els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord en tot això. Què han fet? Portar les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
4: És fantàstic.
0: I els participants estan una mica collonits.
23: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora i la vostra parella ideal era la finca, però potser us va passar per alt. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
24: No m'ho crec. No m'ho crec.
23: No, estic confiant en l'entorn.
24: No m'ho crec, tio.
0: Per tant, veurem què és el que
4: això
0: passa.
4: Això ho farà trontollar tot.
0: Ui, jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano
4: que
0: perquè està molt bé.
4: Que són la seva parella perfecta, en teoria.
0: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tiets amb Estopa, és una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Aquesta es diu Camila. Camila.

0: Aquests i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: M'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí,
1: tant
0: i tant. Podries anar-hi a participar a la gran cita.
1: No m'hi veig. Però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No, que dic...
1: El tercer capítol,
0: home, no, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep.
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta que entra l'ostrell. Tira ja.
1: Va.
0: Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta, amb boira també al matí, i a la tarda tempestes. Una altra vegada, més tempestes fortes. Una altra vegada apareixen el Pirineu, Prepirineu, també el Prelitoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme a aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts. També una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 7 graus a Sort, 11 a la Bisbal del Penedès i 10 a Santa Coloma de Farners. I continuem també amb temps inestable, ho deia ara l'Eloi. Avui tenim les comarques del sud i l'est del país en alerta per intensitat de pluja a partir del migdia. Mentre creix la tensió a l'Orient Mitjà, oficialment la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a Hormuz. Washington també ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant l'estret.
1: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We were in Iraq.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que critiquen, perquè el conflicte s'està allargant, tot i els atacs continuen les negociacions.
2: Ma dar in marhale dar mored hiç çiz digari joz tavaqquf khatame kamel jang.
0: El govern iranià aclareix que només s'està parlant d'acabar amb el conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, per exemple, del programa nuclear. I avui també posarem la mirada i serem a Esplugues per parlar amb l'alcalde d'Esplugues i també amb un testimoni del crit de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. Això havia de ser un minut de silenci i com sentim... Hi va haver alguna escridassada, alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. De fet, ho denunciava ja al matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir-me imaginaris de por.
0: Avui parlarem d'això i també parlarem del creuer que esperen a les Canàries, que amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia es la transmeten bàsicament als ratolins.
4: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
0: Avui parlem d'aquest virus, l'antivirus, i també, que està afectant, per cert, diversos catalans que es troben en aquest creuer. Intentarem també parlar i contactar amb ells, i també de moltes altres coses parlarem amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
5: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos...
0: Avui, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, serà avui aquí a partir de les 9 del matí, a quarts de 10, al matí de Catalunya Ràdio. I més tard parlarem també del món rural i d'habitatge, el mateix dia que el govern aprova un decret per respondre a les seves necessitats. Organitzarem els alcaldes de Riner, d'Aspa i Castelló de Farfanya i també amb el company de Catalunya Ràdio, Eloi Barrera. I a 2:15...
6: Immaterial.
0: El Gran Teatre del Liceu presenta nova temporada. En parlarem amb el seu director artístic Víctor García de Gomar i també Albert Galceran, dels Homes Clàssics de Catalunya Música. A les 11 també nova secció de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem d'innovació i creativitat.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: L'Audiència de Barcelona analitza avui en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractament físic i sexual. Recordem que els dos ho neguen.
0: I a Brussel·les?
2: Ha decidit restringir l'ús de fons comunitaris en projectes d'energies renovables que utilitzin equips xinesos. És una mesura, segons la comissió, davant del risc de ciberatacs. Des de la comissió també recorden que recomanen excloure Huawei, que és xinesa, de les xarxes de telecomunicacions europees. És una recomanació, però dels 27 països de la Unió, 14, entre ells Espanya, ho ignoren.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb l'acord entre l'actriu Blake Lively i l'actor i director Justin Baldoni, ella l'havia acusat d'assetjament i d'engegar una campanya per difamar-la després que tots dos fessin la pel·lícula It Ends With Us, que en castellà es va traduir com a Romper el Círculo. Un tribunal va desestimar l'assetjament, però va mantenir l'acusació de difamació. Ara bé, abans que hagi començat el judici, que estava previst d'aquí a 15 dies, tots dos, com dèiem, han arribat a un acord.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs amb investigació per les causes de l'explosió en una fàbrica de focs artificials que ha deixat com a mínim 21 persones mortes i una seixantena de ferides. Encara no se saben les causes d'aquesta explosió i és per això que el govern xinès ha demanat una investigació per arribar fins al fons.
3: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb 6 graus a Campdevànol, 10 graus a Lleida i 14 graus a Mataró. Fa fresca, tenim també molts bancs de boira a les comarques de l'interior. Avui farà sol durant el matí també a moltes altres comarques, però amb inestabilitat i per tant també amb previsió que creixin tempestes. Avui es formaran al voltant del migdia el prelitoral i també el Pirineu i el Prepirineu, i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Seran tempestes localment fortes també, amb alguna calamarsada, i avui en temperatures que no passaran dels 20 a 23 graus.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada del Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz.
5: Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units, a la xarxa X, que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
6: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret del trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.
7: El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs que van provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que ha enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del Projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès el pas de dos mercants nord-americans, però s'ha sabut que hi ha hagut una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana.
0: I preocupació per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi.
5: Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. El seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
0: I els Premis Pulitzer toquen el voraviu a Donald Trump.
7: Sí, els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'inquilí de la Casa Blanca. El premi més important, el de servei públic, se l'ha endut al diari The Washington Post per una sèrie d'articles on descrivia els intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'investigació ha estat per uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar mobiliari polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu.
0: Aquest matí la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o, si en canvi, en prorroga la detenció.
5: Els advocats defensors de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu Keshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó tal i com vol la fiscalia israeliana que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per el 8 i 9 de maig, amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte.
7: Zelensky li ha fet una contraproposta que comenci la treva abans, aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres.
0: Moscou, Cristina Solies.
8: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou, però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
9: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
8: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Organització Mundial de Salut eleva fins a 7 els casos d'antenavirus identificats en aquest creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries.
5: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
10: De persona a persona és molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
5: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals resideixen a Catalunya. I el detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
7: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim.
0: Esplugues, David Àngela.
11: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
12: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
11: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, el Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
5: Els fets han passat ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdies s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
0: O menys serà un 6:45 del matí. Demà, dimecres, el judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem quedarà vist per sentència.
7: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre socialista i suposat cap de la trama, José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil i es va presentar com la víctima d'un judici mediàtic i polititzat.
0: Madrid, Dani Sanzeaja.
13: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor Daldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
14: Pero oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
13: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
15: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
13: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Després d'escoltar els tres acusats, la fiscalia ha decidit mantenir la seva petició de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig pel seu exassessor Koldo García i 3 pel comissionista Víctor del Dama.
5: El PP, que lidera les negociacions populars, ha sol·licitat en canvi rebaixar la pena al Dama menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia, i les defenses d'Ábalos i Koldo García demanen per ells l'absolució.
0: És curiós que el Partit Popular demani rebaixar la pena a menys de 2 anys, que vol dir que no entraria a la presó per Víctor del Dama. És, si més no, significatiu. I l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negat que aquest organisme espanyol d'intel·ligència formés part de l'anomenada trama Kitchen.
7: Roldán, al judici que es fa a l'Audiència Nacional Espanyola per aquest cas, ha rebutjat que el CNI participés en cap operació per robar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, informació sobre el finançament il·legal del PP.
16: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: I el Partit Popular i Vox hi tornen. Tornen a utilitzar Catalunya per esperonar el seu electorat, ara en el debat de les autonòmiques andaluses del 17 de maig.
5: El candidat de la dreta, el fins ara president Juanma Moreno, i el de l'extrema dreta, Manuel Gaviria, han retret a la candidata del PSOE, l'exministre d'Hisenda Maria Jesús Montero, un suposat benefici per Catalunya amb el finançament autonòmic. Diuen que el govern de Pedro Sánchez ha ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos en detriment d'Andalusia per mantenir-se a la Moncloa. Sentirem el popular Moreno i la resposta de la socialista Montero.
17: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa, había que ceder al separatismo y al independentismo.
18: Pero si presentó el modelo.
17: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
18: Falso. Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: I primer dia avui dels tres de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Gairacochea, el primer lehendakari després de la dictadura franquista.
7: El lehendakari Manuel Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Gairacochea, que tenia 87 anys, i demà s'obrirà la Capella Ardent. Gairacochea va presidir el govern basc del 1980 al 85 amb el PNB i després va fundar Euskal Erkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau a la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia Gairacochea, Catalunya Ràdio, el 2011, després que abandonés la lluita armada.
19: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros.
21: Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que reclama unitat política a Catalunya per posar-hi solució.
0: Rafael de Ribot.
22: L'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. El gestor d'infraestructures ferroviàries a DIFAS queda en el 48,5%. L'execució dels ens locals ha estat del 85% i del 89% el de la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ho posa com a exemple de mala gestió.
23: Que no només no es corregeix, sinó que cada cop és més greu.
22: I només hi veu un camí per posar-hi remei.
23: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
22: Una crida que arriba després que el Congrés tombés amb els vots de Junts la proposta de crear un consorci d'inversions per Catalunya. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els pròxims 5 anys.
24: Ho diu un informe de la Cambra de Barcelona.
0: Roger Santaló.
25: Si es compleix aquest escenari, la Cambra diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. L'ENS fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
26: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
25: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
2: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
1: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
0: I els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència.
21: Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vista si es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Riego considera imprescindibles.
3: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
21: La nova llei també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents.
0: I la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
24: A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 en forma greu, i els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar-ne el control.
0: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'hi afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Canyete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
4: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio. I l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir a un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. Maria Costa.
24: Per aconseguir-ho, els especialistes del Vall d'Hebron s'ha avançat a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Amb aquest seguiment continu, els problemes es poden detectar abans que s'agreugin, com explica Jordi Assesat, metge de família.
6: Hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades via la gestora de casos de complexitat i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
24: En 4 anys de funcionament, el programa ha pogut incidir a temps en aspectes com el dolor, la mobilitat i també l'ansietat o la depressió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: nit i el desconcert d'ICAT. A les 9 del vespre arrenca la sala Apolo la doble celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys també del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. Si no podeu venir, ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
1: La segona.

0: posen a la venda les entrades pel festival Camins de Manresa, un festival que es farà del 10 al 18 de juliol i on actuaran artistes com Rosario, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra o Sergio Dalma.
1: I la tercera, eh?

atenció a això, perquè la Calòrica i TD Teatre s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt. Es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre les dones obreres dels anys 80. El text el firma Joan Llago, el dirigirà l'Israel Solà, i a l'escena hi haurà tot l'elenc de la Calòrica i també de les TD Teatre. S'estrenarà al Poliorama el 3 de febrer.

0: pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: La victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat deixa el Girona només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3 punts. Queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 precisament al camp del Sevilla i el Girona rep a jugar a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Real Societat. El Girona rep la Real Societat, visita el camp de l'Atlètic Club i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9, empata 1 a l'anada. El Cholo Simeone, tècnic de l'equip matalasser.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid el transmetrem a l'AP i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empata 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts de lideratge de l'Arsenal. El Barça, que esgota les entrades pel partit de diumenge contra el Madrid, en què es pot proclamar campió de Lliga, només queden seients VIP a preus a partir dels 1.700 euros, mentre que el Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada. El Reus, aparellat amb l'Ourense per pujar a primera ref dissabte a les 7, partit d'anada.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies per parlar avui de creativitat i innovació. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser més curosos amb quina mena d'informació consumim i de quines fonts la traiem. Ahir es va fer públic un informe de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya que alerta de l'auge en l'ús de la IA en la manipulació de processos electorals i que al capdavant d'aquesta mala praxi hi apareixen Vox i Aliança Catalana. La publicació d'aquest estudi ha coincidit casualment amb la difusió per part de la líder d'Aliança Catalana d'una vinculació entre l'assassinat el passat dissabte d'una noia a Esplugues de Llobregat amb el jihadisme, sense cap mena de prova. La democràcia se sustenta en gran part en el nostre dret a una informació veraç i honesta, i per tant els partits que fomenten la desinformació no tenen cap dret a considerar-se demòcrates.

0: I avui cançons sobre l'interrogatori de l'exministre José Luis Ábalos.
1: Que ahir va negar haver rebut diners de l'empresari Aldana. Per això, duets. Alguns dels duets més destacats de la música, Marvin Gaye i Tammy Terrell, en van gravar molts. Evidentment, pel mític estudi de la Motown, però cap d'aquests temes ho va petar com aquest, que sobretot s'ha fet famós en diverses pel·lícules.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
1: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. El portaveu del ministre d'Exteriors iranià insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Israel ha decidit aquest matí si allibera els dos activistes de la flotilla que van detenir en aigües internacionals.
3: Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó estan detinguts en continuat.
0: L'OMS eleva a 7 els casos d'antivirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
1: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones més amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.
4: De persona a persona és molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: És una de les qüestions que avui parlarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. I la Fiscalia del cas de les mascaretes manté la petició de penes per Ábalos, Koldo i Aldama.
3: 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per al seu assessor i 7 per al comissionista, i Ábalos va declarar.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Demà el judici quedarà vist per sentència.
0: Els Mossos detenen una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
1: Els fets van passar i la tarda i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima.
0: Més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: L'alerta a la Societat Catalana de Pneumologia avui que se celebra el Dia Mundial de l'Asma. A Catalunya, 400.000 adults tenen asma i d'aquests 40.000 de forma greu.
6: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: El govern aprova avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.
1: Un canvi que beneficiarà 587 pobles que podran destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar burocràcia.
0: I avui a partir de les 10 ens acostarem a la realitat d'aquests pobles, escoltarem una sèrie d'alcaldes de micropobles de Catalunya. I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
3: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa Lauren Sánchez. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: I a les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues al jihadisme.
7: Sí, ens ho deia la consellera Parlon. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda. El que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu Lara. Els Mossos ho desvinculen del terrorisme. La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí. I encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Per acabar,

0: El Mundo, que explica que l'Atlètic de Madrid vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014 davant del Chelsea.
1: Avui a Tortosa es desperten amb 12 graus, al migdia arribaran els 22 i a Monistrol de Calders, al Moianès, tenen 6 graus amb una màxima prevista de 19. Tindrem un matí tranquil, però hi torna a haver previsió de tempestes a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el matí serà tranquil, però emboirat o ennuvolat a moltes comarques de l'interior. Tota aquesta boira en general s'anirà aixecant i hi haurà molts llocs que acabarà fent sol, però a partir del migdia s'esperen nous ruixats, tempestes que es formaran al Pirineu i al prelitoral i a partir d'aquí podran arribar en gairebé qualsevol punt.
1: I arran de l'estudi de Foment del Treball sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. La patronal Foment del Treball ha fixat el dèficit d'infraestructures de l'Estat a Catalunya dels últims 15 anys en 50.000 milions d'euros. Aquesta és una xifra important, en primer terme, perquè no estem parlant de diners que es van prometre, sinó de partides que es van pressupostar, amb la qual cosa convindrem que Espanya és un estat que incompleix sistemàticament les seves pròpies lleis. Per arreglar aquest robatori, que no el té d'un altre nom, el president de Foment, l'unionista Josep Sánchez Llibre, ha opinat que els partits catalans s'haurien de posar d'acord en una estratègia comuna a Madrid. Però què hi ha de més comú entre els partits i fins i tot Ciutadans, estimat Josep, que l'existència d'aquest dèficit? Què vols que fem, Josep? Que li posem música i ho cantem en vers? Potser Foment, en definitiva, hauria de molestar-se molt més amb l'Estat i no tant amb els nostres representants.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música del jamaicà Bob Marley, un dels seus grans èxits, Could You Be Love. I és que tal dia com avui, un 5 de maig, però de l'any 1494, Cristòfor Colom va visitar l'illa de Jamaica durant el seu segon viatge al Nou Món. Inicialment la va batejar amb el nom de Santiago, però els taïns, els seus habitants originaris, la coneixien des de feia segles com Xaimaca, la terra de l'aigua i la fusta. Tot i que Colom va reclamar l'illa per a Castella, no s'hi va instal·lar cap assentament permanent fins l'any 1509.
0: I què us ha cridat l'atenció aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, l'entrevista de Sílvia Pérez Cruz al programa La Torre de l'Alba Riera, la cantant ha explicat un somni relacionat amb Rosalia just quan la de Sant Esteve Sesrovires preparava el seu últim disc.
2: I jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i li envio un missatge i dic: Rosalia, he tingut un somni preciós, mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I diu: no m'ho puc creure. Si jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic: uau, la pell de munició.
1: Alerta, eh?
0: Veus?
1: Somia, pum.
0: Passa.
1: La connexió.
0: Tu et passa això, que somies i passa?
1: I tant, moltes vegades, amb tu sobretot.
0: Quina sort, quina sort.
1: Tu sobretot.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs hem de parlar de dos noms que han passat avui per la Met Gala, que s'ha fet aquesta matinada a Nova York, Bad Bunny i Rihanna. Bad Bunny ha aparegut caracteritzat d'home gran, ha dit que un dia com avui era l'oportunitat perfecta per expressar-se un mateix, però d'una manera diferent, i deia això també.
4: I Benito, ¿cuántas horas para hacer esto?
5: 53 years. 53. Exactly, 53 years. It took a little bit, but it worth it.
3: Quan li han preguntat a Rihanna si ella era l'art o l'artista, no ha tingut cap pudor i ha dit: soc l'art i també l'artista.
1: Ui, ella, ui, ella.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, el barri amb menys renda de Barcelona. El degoteig de desnonaments és una constant en aquesta zona i dijous qui s'hi haurà d'enfrontar és la Monique, una veïna que no ha pogut continuar pagant la seva hipoteca. Bravo recorda que la situació fa anys que dura al barri i insisteix que la majoria de veïns que són desnonats no tenen cap lloc alternatiu en viure.
8: Porque verdaderamente no tiene alternativa. O sea que vamos, no hay opciones, no hay opciones ninguna. O sea, bueno, ni que sean de ocupas, ni que sean como en este caso, pues eso viene de una hipoteca. Se está hablando, venga a hablar de lo de la vivienda, pero realmente no están haciendo absolutamente nada.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'escalada de tensió a l'estret d'Hormuz afecta les borses. El preu del barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, s'enfila fins als $113. A l'Àsia, el mercat de Hong Kong cau un 1,30%. En canvi, el de Seul creix un 5% gràcies als bons resultats de les tecnològiques. Les borses europees ahir van tenir retallades, l'IBEX lidera les caigudes, va perdre prop d'un 3% i obrirà avui en 17.300 punts. A França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, les borses van caure entre un 1 i un 2%. I als inversors de Wall Street tampoc els agrada la inestabilitat a Hormuz. Ahir els principals índexs novaiorquesos es van desplomar també més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
12: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
13: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
17: Sí.
16: A veure.
18: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. això i tu has apuntat, eh?
16: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
18: sí.
16: palmeretes de xocolata
18: sí.
16: i una galeta de dàtils
18: sí.
16: que van fer la meva parella. Sí,
18: també
16: sí,
18: podessis esmorzessin menys coses, original. Ens en recordaríem.
15: Sí. La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
20: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
21: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
20: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
21: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
20: I sabem celebrar els bons moments.
21: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
20: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
21: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
0: Que bé.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La tarda dona molt de joc.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
23: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha rebutjat atiar l'odi, ja que hi ha grups que ho han relacionat amb un atemptat jihadista.
24: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
0: I també de les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella.
23: Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran, en un garatge del municipi. Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
0: L'atenció a l'Orient Mitjà no s'atura, malgrat la en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs.
23: L'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. En declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas si ataca la flota nord-americana. Aquesta matinada, el ministre d'Afers Estrangers iraní ha advertit als Estats Units per xarxes que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar, però s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre ha advertit que només es podrà parlar del programa nuclear iranià quan s'aturi la guerra.
25: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
23: Tot i això, les negociacions segueixen.
0: I l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic.
23: Va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
26: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
23: Cap Verd és on havien de fer escala, que els ha prohibit l'entrada, i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Més notícies. El govern aprovarà un decret que flexibilitza la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
23: Afectarà 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades per poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable i simplificar també la burocràcia. Entre d'altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
0: A partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda, amb l'alcalde de Riner, al Solsonès, amb l'alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera,
1: i amb l'alcalde d'Aspa, el Segrià. I la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
23: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes de Temps de Flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han degradat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
2: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si sí es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
23: Els treballadors reclamen millores salarials i laborals.
1: A Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent.
23: S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental.
1: Lleida, Júlia Albacar.
3: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Més de la meitat dels guardonats amb els premis d'investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans.
23: Aquests guardons reconeixen la tasca científica en àmbits com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria o l'estudi dels ecosistemes. Entre els premiats catalans hi ha Josep Dalmau en medicina, Carme Rovira i Virgili en ciència i tecnologia química o Marcos Fernández en ciències i tecnologies naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
4: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
23: Els lliuraments dels guardons, la presidenta del rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona.
1: I campanya de l'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona per pintar la façana de l'església de la localitat a l'Empordanesa.
23: La façana de l'església, que forma part d'una de les imatges més icòniques del poble, la volen repintar de blanc. Veïns de Cadaqués, especialment a les xarxes socials, han qüestionat que hagin de ser ells els que paguin la part.
5: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
7: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
17: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
1: I cultura, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala. Marta Villar.
27: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa. Tot plegat en un moment delicat per l'empresa perquè estan retallant milers de treballadors a les seves empreses. Els mecenes d'aquest any han provocat cancel·lacions com les de Nicki Minaj, Zendaya, Meryl Streep o l'alcalde de Nova York, que no hi han assistit per la catifa vermella, però sí que hi han passat noms com Bad Bunny, que hi ha anat caracteritzat d'avi, Rihanna, Beyoncé, que aquesta vegada hi ha tornat amb un vestit semitransparent que reproduïa un esquelet, o Madonna, que ha volgut reproduir el quadre La Temptació de Sant Antoni de Leonora Carrington. I, Francesc, si t'interessa, hi ha hagut 6 persones que l'han ajudat a desplegar aquest vestit.
1: Déu-n'hi-do, perquè no devia ser fàcil. I atenció a això, perquè dues de les companyies de teatre del moment, La Calòrica i Té de Teatre, s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt.
27: L'espectacle es dirà Les Dones Pinheiro, una comèdia generacional sobre família i les dones obreres i sindicalistes dels anys 80. El text el firma Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, el dirigirà l'Israel Solà, director de La Calòrica, i els actors i actrius que seran dalt de l'escenari seran Esther López, Júlia Trullol, Xavi Francés, Aitor Galisteo Recher, Marc Rius, Agata Roca, Marta Pérez, Mamen Duc i Carme Pla. L'estrena serà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama i les entrades es posen a la venda avui al matí.
1: 10 minuts i la 7, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve.
27: En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
28: No, em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
27: Segons l'escriptora, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra.
1: I la pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
27: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. El calendari destaca els 8 concerts a motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, que és la directora artística adjunta del Palau de la Música.
6: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
27: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts i més de 157 educatius.
1: I els esports, Robert Prat.
8: El Girona situa només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat, mentre que avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 a l'anada.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
9: Fa setmanes que per dalt la Lliga té poca història. Tot just saber si el Barça podrà ser campió diumenge davant el Madrid en una situació inèdita a la història de la Lliga. En canvi, per baix, la victòria del Sevilla aquesta nit passada davant la Real Societat ha comprimit la classificació fins al punt que hi ha 7 equips en un marge de 3 punts per evitar el descens. Per l'espectador neutral, una lluita dramàtica i a la vegada interessant de seguir. Pels aficionats d'equips com l'Espanyol o el Girona, que durant setmanes o mesos ni es plantejaven ser, un patiment inesperat que es pot aguditzar aquest cap de setmana. Són a una victòria de respirar, fa setmanes, tan a prop i a la vegada tan lluny.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix fa fred, per exemple, a Planoles, al Ripollès, amb 4 graus. A Igualada tenen 10 graus i molts núvols, i a Calella, al Maresme, 14 graus, aquí amb el cel serè. Avui serà un matí canviant, amb sol, a moltes comarques, però també amb bancs de boira, núvols baixos, a moltes zones de l'interior. La idea és que aquests núvols es vagin trencant, que s'obrin clarianes, però a partir del migdia tornarà a créixer nuvolada, ruixats, tempestes, primer al prelitoral i també al Pirineu i Prepirineu, i a partir d'aquí es desplaçaran cap a l'est i, per tant, podran arribar a molts trams de la costa. Tempestes que poden ser fortes, poden arribar pràcticament en qualsevol punt de Catalunya, i en temperatura avui que quedarà frana de 20 a 23 graus. Demà, tempestes encara, sobretot al terç nord, i temps més tranquil a la resta.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
29: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: Tot costa.
32: La temporada del 10.
31: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
33: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
31: 10 temporades ja.
34: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
13: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
34: Per molts anys i que en feu molts més.
35: Som el dia.
36: Som la nit.
37: Som 2 programes amb el mateix objectiu.
35: Saber què està passant.
36: Què ha passat.
37: I també per què ha passat.
35: Tant a casa
36: com al món.
37: Què ens fa diferents?
35: El ritme.
36: El ritme.
37: El ritme.
35: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
36: Perquè al Catalunya nit Som Pausa.
37: Som El Dia i la Nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
35: A tota hora
36: i a tot arreu.
16: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
37: Som diferents.
16: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de sensellarisme. A Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 dormen al carrer. Un equip del programa ha anat a alguns punts de la ciutat on proliferen les tendes de campanya. Ho analitzarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
2: A partir de les 9 anirem fins a Esplugues de Llobregat per parlar amb l'alcalde i amb un testimoni del crim de dissabte quan un home va apunyalar una dona al carrer.
0: I també conversarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, una de les cares més conegudes durant la pandèmia de la Covid-19. A 11:15 parlarem d'habitatge i món rural amb els alcaldes de Riner, Susqueda, Aspa i Castelló de Farfanya.
2: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de creativitat i innovació.
0: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, després de l'entrevista a la consellera Esther Niubó, el nostre Sergi, que assegura que és mestre, va venir a temes pendents per anunciar noves accions de protesta.
4: Bueno, pues no estem d'acord.
5: En què?
4: Amb res del que ha dit la...
5: Molt bé.
4: Vale? Mm-hmm. I ens reunirem tots els professors, vale, demà a l'hora del col·le per decidir, doncs, noves accions que podem fer. Perquè...
7: Oh, sí, sí. Ah, hi haurà més accions.
3: Sí. Sí, ja vau anunciar un paquet de vagues nou...
4: Pues molt contundents.
3: Doncs accions més contundents.
4: O sigui que...
3: Com ara...
5: O sigui que...
4: Cuidado.
5: Cuidado què? Què vol dir contundent, Sergi?
4: No vull avançar res.
5: No, perquè no sap res.
4: Però podria estar parlant...
3: De què?
4: De vagues de fam.
7: No obrim aquesta porta.
4: Vaga de fam?
7: Sí.
4: Dels alumnes, eh?
5: Ah, dels alumnes, això no, home, per favor, que estan en edat de créixer.
7: No podeu obligar els nens a fer vagues de fam.
4: Que no?
7: Sergi.
4: O se'n fan cas, o deixarem els alumnes sense menjar mentre no s'atengui
3: a partir de 11:45, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: El dia d'avui als Estats Units d'Amèrica es coneix com a 5 de Mayo i recorda una victòria molt concreta, la batalla de Puebla el 1862, quan l'exèrcit mexicà va aconseguir frenar per un dia i contra tot pronòstic les tropes franceses a les ordres de Napoleó III. No va ser el final de la guerra, però va quedar com un símbol de resistència i orgull. És un dia que Mèxic pesa sobretot a Puebla i que els Estats Units d'Amèrica, gràcies al màrqueting, s'ha convertit en la festa dels tacos, la cervesa i les margarites. Ja sigui avui, el 16 de setembre, dia de la independència de Mèxic, realment, o qualsevol altre dia, sempre és un bon moment per celebrar Mèxic. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oya Sherman.
17: Al grup Minibus Intergalàctic li ha passat una cosa bona, li ha passat una cosa. Pedro Sánchez els ha citat a la seva recomanació de cap de setmana a xarxes, la cançó Per sentir-me ple, en concret, del seu nou disc. Recomanats pel PSOE. Què estem fent malament? Es deuen preguntar. No era això, companys, no era això el que es proposaven. Netejar parabrises a mitja asta. Per no fer eco de la recomanació de Pedro Sánchez sense abandonar el minibús, jo us recomano el seu episodi de les Feres de 3Cat, on se'ls veu tocar al Museu Dalí amb cançons com Tots els llocs són lluny. Ànims amb les adversitats, minibús. Gas als fars antiboira.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora es comença a veure el sol en molts llocs, però també tenim boira i núvols en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la boira i els núvols en general s'aniran obrint i tindrem una bona estona de sol, però al migdia tornaran a créixer ruixats i tempestes. Els més forts cauran al Pirineu i sobretot al voltant del prelitoral. Des d'aquí s'anirien desplaçant cap al mar i durant la tarda o vespre podrien acabar arribant pràcticament en qualsevol punt de Catalunya.
0: El detingut del crim d'Esplugues passarà a disposició judicial a les pròximes hores. Avui serem en aquest municipi, al matí de Catalunya Ràdio, municipi del Baix Llobregat, per parlar amb l'alcalde i testimonis del crim de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. En un minut de silenci que, com sentim, va ser amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. Ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio, ja aquell matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui, com dèiem, anirem cap a Esplugues per sentir en directe testimonis i veïns del que està passant. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
3: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, entre els quals hi ha 5 que resideixen a Catalunya. Avui parlarem d'aquest virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
4: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas...
0: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, serà avui al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. I a l'Orient Mitjà, creix la tensió. Oficialment, la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Washington ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant el pas.
5: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que el critiquen perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions. I el govern iranià, que aclareix que només s'està parlant de posar fi al conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, com per exemple el programa nuclear. Avui hi ha reunions també dels governs català i espanyol. A Palau s'hi aprova un decret per impulsar l'habitatge al món rural i en parlarem també a 11:15 amb diversos alcaldes per saber com estan aquests petits municipis. I a Madrid, atenció, perquè l'atenció se la centra avui, la declaració de José Luis Ábalos.
6: Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y como sepan, yo no he contratado jamás.
0: Va negar les acusacions i va atacar la Fiscalia i la Guàrdia Civil. Demà el judici quedarà vist per sentència. Tot això avui, que a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:43 i a Llardecans el Segrià es pondrà a les 8:59 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: A disposició judicial.
9: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar per davant d'un jutge a les pròximes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim, entre elles la comunitat xinesa d'on era la víctima.
10: Llevaba justo un año. Estaba aprendido castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
11: La investigació continua apuntant a un brot psicòtic de l'atacant, res a veure amb el terrorisme que han anat escampant per les xarxes als partits d'extrema dreta.
12: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi, i és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
13: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
12: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detinguda.
8: Una veïna de Salt, al Gironès, ha estat detinguda acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi. Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat. Agressora i víctima eren parella i no consten antecedents entre ells.
0: Vista.
9: L'Audiència de Barcelona analitza avui els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractaments físics i sexuals i que va arribar a estar a la UCI de la Vall d'Hebron. Els dos ho han negat.
0: 7.
11: Són, segons l'Organització Mundial de la Salut, els possibles infectats per antivirus que hi ha al creuer del luxe que es dirigeix a les Canàries. 3 persones han mort, falta confirmar que és per aquest virus. Hi ha una altra persona crítica, una amb símptomes lleus i 2 casos més confirmats.
8: El vaixell va sortir de l'Argentina i porta prop de 150 persones a bord. Segons el Ministeri de Sanitat, 13 d'aquestes són de nacionalitat espanyola i 5 viuen a Catalunya.
9: L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Quan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
14: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Entre 30 i 45 tones.
11: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana al sud de les Canàries que portaria un dels carregaments de cocaïna més grans interceptats mai al mar. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final.
0: Escalada.
8: A l'Orient Mitjà la treva continua i aquesta matinada no consten incidents importants, però durant el dia d'ahir la tensió no va parar de créixer. En la seva intenció d'alliberar el trànsit per l'estret d'Hormuz, Washington ha anunciat que 2 vaixells de guerra han aconseguit travessar aquest estret, tot i els atacs rebuts per drons i petites embarcacions iranianes.
9: Hores abans, Trump havia tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran si atacava la flota nord-americana. Iran ha respost als moviments dels Estats Units amb atacs, entre d'altres, als Emirats Àrabs.
0: Pulitzer contra Trump.
11: Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'administració. El premi més important, el de servei públic, se l'ha endut de Washington Post per uns articles sobre els intents caòtics de Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris.
8: El premi d'investigació ha estat per a uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític.
0: Decideix.
9: Aquest matí la justícia israeliana ha denunciat si allibera els 2 activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si en canvi en prorroga la detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
15: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els 2 membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Renuncia.
11: L'advocada Núria González a seguir representant Rosa Peral. La condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana va ser notícia ara fa pocs dies per haver estat traslladada de presó per 5ª vegada.
0: Premiada.
8: La periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional.
9: En una entrevista al Catalunya Nit ha explicat que recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. L'havia donat per amortitzat amb la fi del règim soviètic, però el conflicte d'Ucraïna l'ha fet adonar que encara té corda.
16: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Escoltats.
11: Avui el Consell de Ministres aprova la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Una de les novetats és que infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Cira Riego, ministra.
17: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: Ja ha aparegut.
8: Catalunya, la campanya de les eleccions andaluses. Al debat d'aquesta passada nit, PP i Vox han retret a la candidata del PSOE, l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, un suposat benefici per a Catalunya amb el finançament autonòmic. Sentim el president popular, Moreno Bonilla, i la resposta de Montero.
18: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
19: Pero si presenta el modelo.
18: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
19: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: Recta final.
9: Demà acaba el judici de les mascaretes. Després de la declaració d'Àvalos, la Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
11: L'acusació popular del PP va premiar l'altre acusat, Víctor de Aldama, reduint-li la petició de pena després d'haver estirat la manta. L'ha posat per sota dels 2 anys de presó de manera que no hagués d'entrar-hi en cas de condemna.
20: Àvalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor d'Aldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan l'atribueix un suposat enriquiment.
21: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
20: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
22: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
20: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Villarejo.
8: El judici de la Kitchen comença a abordar avui els registres que es van fer a l'excomissari de la Policia Nacional. Estem en la cinquena setmana d'aquest judici sobre la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: Massa polseguera.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha sobredimensionat la polèmica amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio insisteix que es tracta només d'una prova.
23: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
0: Un 29% menys.
11: El Banc Sabadell ha guanyat gairebé un 30% menys el primer trimestre de l'any comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, menors comissions i costos d'un nou pla de prejubilacions.
0: 50.000 milions d'euros.
8: És el dèficit d'inversió pública en infraestructures a Catalunya des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix, no arriba al 60%. Josep Sánchez Llibre.
5: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: 10.000.
9: Són els llocs de treball que podria generar la indústria de defensa de Catalunya fins al 2030. Segons la Cambra de Barcelona, el sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
24: La robotització i els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac a la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: Investiga.
11: La policia alemanya, l'home de 33 anys que hi va matar dues persones i en va ferir una vintena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del nucli històric i va embestir durant uns 400 metres i en plena tarda les persones que es va trobar en un dels carrers.
8: La policia el va detenir poc després sense que hi oposés resistència. D'entrades descarta que es tracti un atemptat de caràcter polític o religiós. S'apunta que l'home seria una persona amb problemes mentals.
11: Bruta.
9: Girona, per la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries que continua en peu. L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç en l'última reunió, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus.
1: Fatal. Vull dir, pel temps de flors, ja em diràs, les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo a ningú, no culpo als escombriaires, perquè, pues, clar, té molt que millores salarials.
2: No sé, no sé la manera d'arreglar-ho, no ho sé, no t'ho sé dir. Espero que ho puguin solucionar, eh?
11: Els millors looks. Els que han passat per la Met Gala, l'esdeveniment mundial més important de la moda que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York per la catifa vermella, i han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
8: Aquest any la gala estava marcada per la polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez.
0: I avui, desconcert.
9: A les 9 del vespre arrenca la Sala Apolo la doble celebració 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert, i actuaran noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i El Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. La gala retransmetrà en directe per ICAT.
0: I en esport, Robert Prat, patiment.
3: El Girona i l'Espanyol, la victòria del Sevilla davant la Real Societat, 1-0, deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. El Girona juga dilluns que ve a Vallecas i l'Espanyol visita el Sánchez Pizjuán de Sevilla dissabte a la tarda.
0: A la final.
3: Aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada, el Cholo Simeone, tècnic, mata la set.
4: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
0: Tot això avui, que és dimarts 5 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Jana, quan faltaven 4 minuts per les 3 de la matinada, i la Fàtima, amb 2,875 quilos, totes dues a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 9 graus a Caldes de Montbui, 11 a Cervelló i 14 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara tenim les retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem d'entrada a Barcelona, molt carregades, la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins a la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta.
11: Primera sessió del judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de societat civil catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona.
25: La Fiscalia considera que van actuar discriminant ideològicament els organitzadors i demanar per a ells 2 anys i mig de presó.
11: Maria Núria Rebelle.
26: Aquest dilluns tots els testimonis que han declarat membres de l'entitat espanyolista han afirmat que era un acte cultural, no polític. Els advocats dels processats han tornat a demanar que se'ls apliqui l'amnistia, una decisió que el jutge instructor no va estimar i que ara el magistrat que porta el judici determinarà en sentència. La Fiscalia ja s'hi ha manifestat en contra. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
27: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi en contra d'independentistes.
26: Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Al Bages, atenció a la xifra, Manresa passa del 27 al 71% de recollida selectiva amb els contenidors tancats.
9: Un pas de gegant que s'ha aconseguit en tan sols un any. És per això que el consistori parla de salt històric i l'Agència Catalana de Residus el situa com a referència a Catalunya per a altres ciutats.
25: Durant aquests 12 mesos també s'ha instaurat el porta a porta a comerços i equipaments. L'Ajuntament s'estalvia 800.000 euros anuals entre cànons i altres conceptes.
11: I encara al Bages, ferit greu un home de 60 anys en una explosió de gas a Manresa.
9: Un incident que també ha obligat a confinar els veïns fins a l'altre habitatge de l'edifici.
25: A l'habitatge on hi ha hagut l'explosió, una dona ha resultat ferida lleu i una altra persona més n'ha sortit il·lesa.
11: I cultura. Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat Montse Pujol.
25: L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
28: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
25: Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I música Manresa. Avui es posen a la venda les entrades pel Festival Camins. Es farà del 10 al 18 de juliol amb Rosario, Joan Dausà i Luz Casal, entre d'altres. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: A l'arribar a la residència Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva, però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
13: Residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, amb el que avançava ahir, la consellera Núria Parlon al Matí de Catalunya Ràdio, i és que els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, hi veiem una gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans i titulen "Els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues". Al diari Ara hi llegim "Els Mossos ho desvinculen del terrorisme". La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia Luco a trobar el botí, i l'Ara titula que Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, i veiem una gran foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
15: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
16: el 7 de setembre del 1946.
15: I el número de la sort, el...
16: 10.
15: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: avui ens volem fixar en les dades sobre seguretat i immigració. Frederic Pincem, bon dia.
1: Bon dia. Arran dels casos d'agressions del cap de setmana, com el d'Esplugues, els de sempre s'han afanyat a assenyalar els immigrants, així que hem anat a mirar les dades. Sí que hi veiem una sobrerepresentació dels estrangers en les estadístiques de condemnats. És la primera cosa important a dir. Un 40% de les persones condemnades per delictes a Catalunya tenen nacionalitat estrangera, quan en el conjunt són el 17% de la població. Ara bé, tots, absolutament tots els estudiosos del tema diuen que això s'ha de posar en context i s'ha de mirar amb molta calma. Hi ha la influència de la desigualtat, ja que molts migrants s'instal·len en barris que ja tenen els índexs de delinqüència, ja que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. I hi ha també un biaix de les policies i dels jutges, no només a Catalunya, sinó a tot el món. Però, per exemple, el 2024, pràcticament 3 de cada 10 presos estrangers van rebre presó preventiva, mentre que els espanyols, 1 de cada 10. Posem-hi una mica més de context. A Espanya, el 3 per 1000 dels estrangers han estat condemnats per algun delicte. Insistim, el 3 per 1000, no el 3%. A més, els estudis fets als Estats Units, que estan considerats com els millors, diuen tots aquests estudis que els immigrants tenen menys probabilitats de cometre delictes que la població autòctona. I que els estrangers que sí cometen delictes, el més habitual és que no siguin delictes violents, que siguin robatoris, molt més que no pas agressions sexuals o assassinats. I a Europa, un estudi en 21 països no va trobar cap relació entre els nivells d'immigració i les dades de violacions o homicidis. Per tant, la idea que la immigració fa pujar els delictes no està avalada per les dades ni recents ni antigues, ni tan sols quan aquesta tesi va sortir per primera vegada. Això va ser a principis del segle XX als Estats Units, però els estudis ho han desmentit. Per cert, en aquell cas, als Estats Units, els immigrants que feien molta por eren irlandesos i italians. Just gonna stay. I encara hi ha un altre factor que és important, eh? Que un delinqüent tingui nacionalitat estrangera no vol dir que sigui un immigrant. Vol dir que no té nacionalitat espanyola. Pot ser fill o net d'immigrant que no tingui nacionalitat espanyola. Els estudis sí que apunten, i això també és veritat, que els immigrants de segona generació, per tant els fills o els nets d'immigrants, tenen més possibilitats de delinquir que els seus pares, però ja no són immigrants. Ja no s'han vingut de fora. I això també s'ha de posar en context. Encara una dada més que volem donar avui. Un informe d'institucions penitenciàries, publicat el 2022, diu que la taxa de reincidència dels ciutadans és d'un 24,8%, sí. Per tant, un 25%, això dels espanyols. La taxa de reincidència dels estrangers és 3 vegades menys, un 8%.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, són punts als quals cal arribar, però també són mamelles ben nutritives. Avui dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. De 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de la presentadora Cristina Pardo sobre si és de dretes.
4: Ahir, Cristina Pardo, que en breu tindrà programa Antena 3 i deixarà la Sexta, que vol ja tindre una identitat sense fissures, va dir que ella creu que molta gent deu pensar que és de dretes per estar a l'Hormiguero. A veure, Cristina, serà per el que dius en esa tertúlia, no? I va acabar amb una frase que em va deixar bocabadada. És més fàcil anar contra un govern en actiu. Més fàcil per a què, estimada Cristina? Em pregunté.
3: I a la recomanació del dia, avui que l'actor i músic Kiefer Sutherland actua a la Sala Apolo de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie 24.
5: Una de les millors sèries d'acció de la història, sense discussió, on Sutherland dona vida a Jack Bauer, un agent de la unitat antiterrorista de Los Angeles que ha de salvar el món de diferents atacs i amenaces terroristes i sota les ordres de diferents presidents dels Estats Units segons la temporada. I a banda de ser un personatge extremadament carismàtic, tot i la seva tendència a la violència i la tortura, que ja té mèrit, una de les claus que fa que 24 sigui trepidant i addictiva és que la trama transcorre a temps real i tot és a contrarrellotge. En trobareu les 9 temporades a Prime Video i a Disney Plus.
6: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, Fernando Simón.
9: Salir de casa con la mascarilla. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Ara li donarem una mica d'aigua.
8: D'aquí un parell d'hores passarà pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg més mediàtic, Fernando Simón, aquell home que durant la pandèmia veiem gairebé cada dia actualitzant les dades sobre els efectes del coronavirus amb aquesta veu i anunciant mesures per combatre'l.
10: Coronavirus.
11: Bona,
3: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
11: Sí, si tinc un moment, després passaré per saludar-ho.
3: Molt bé, president Saladella. Clar, perquè vostè va treballar amb ell quan era ministre de Sanitat durant la pandèmia, no?
11: Correcte, vam treballar cosa amb cosa. Sí, costava sentir-ho. De agua fuerte, si havia... proyecta agua voz. No.
8: Irònicament, s'hi havia de costar molt per sentir-lo i era una mala època, sí, per acostar-se.
11: Una mala època, sempre em fotia els capos a la cara.
10: La mascarilla. Sí, no sé. Entonces costaba un poco escuchar lo que decía.
11: Sí, efectivament, situació molt complexa, com diu el Fernando. I aquell dia que ens va donar un susto quan es va anuegar amb un metge.
8: Ah, sí, sí, sí, quin patir.
11: Vaig estossegar i em vaig quedar pàuit. Vaig aixipar-me ell. Pel meu tot.
8: Sí, sí. Però no va ser res.
3: Per cert, president, felicitats, que avui és el seu aniversari, eh?
8: Oh, per molts anys.
11: No.
3: Karl Marx i vostè, els dos líders de l'esquerra.

0: Catalunya tradicionalment sempre s'ha celebrat al Sant. No, pas venir a
1: les xarxes. Bueno, les dues coses, no sé.
0: Això és una moda que ve de fora, home.
1: Vostè és de celebrar el
0: Sant. Jo soc més de celebrar.
1: No? Molt bé, doncs ja està.
0: I ningú em va felicitar, per Sant Salvador.
1: És que probablement... no sé, quan és Sant Salvador, president? No sé.
0: Miri, ja tenen feina.
1: No ho sap.
0: Ja tenen feina per buscar.
1: Ah, no ho sap.
2: Per l'agost.
0: O a juliol.
1: Són 8:15. I avui en Temps d'Àgora posarem l'accent a Esplugues de Llobregat. Atenció, perquè parlarem amb l'alcalde i també amb un veí testimoni de l'assassinat d'una jove aquest cap de setmana. El minut de silenci d'ahir davant de l'Ajuntament va acabar amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. Han mort 3 passatgers i viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
3: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
1: Avui parlarem d'aquests virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més seguits durant la pandèmia. Fernando Simón serà al matí de Catalunya Ràdio. I avui la justícia israeliana ha de decidir si deixa en llibertat els líders de la flotilla interceptats en alta mar la setmana passada. Sobre la flotilla de la tardor, avui a l'Audiència Nacional declara l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres activistes després de denunciar haver estat víctimes d'agressions quan eren en aquestes embarcacions. I la notícia econòmica de fa pocs minuts. El Sabadell ha tancat el primer trimestre de l'any amb 347 milions de benefici. Això és un 29% menys que l'any passat. L'entitat ho atribueix a una reducció en les comissions o un pla de prejubilacions. I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: El Girona, que situa només 2 punts al descens, l'Espanyola 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal, l'Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada.
1: El dia en què tindrem a Sergi Pàmies a partir de les 11. I avui, per cert, tingueu el paraigües a mà perquè hi ha previsió d'una nova tongada de tempestes aquesta tarda, l'Eloi Cordomí?
5: Bon dia. Sí, hi ha inestabilitat encara i, per tant, a partir del migdia tornarà a créixer ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral. Aquí és on naixeran les tempestes i avui segurament es desplaçaran cap al mar i, per tant, podran acabar afectant en qualsevol punt. Segurament les comarques de Ponent, les menys afectades per aquesta tongada de pluja, tempestes que poden ser fortes amb alguna calamarsada. A aquesta hora destaquem també alguns bancs de boira que s'han format a les comarques de l'interior. N'hi ha molts, però s'acabaran aixecant. I de cara a aquests pròxims dies, dimecres i dijous, es repetiran les tempestes, però més concentrades al nord de Catalunya.
1: I mobilitat a aquesta hora avui marcada per la recuperació del servei ferroviari a les línies R3 i R4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A l'R4 avui es recupera el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A l'R3 també s'estableix el servei ferroviari fins a Ribes de Freser, però entre la Garriga i Ribes de Freser encara es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. Renfe informa que tant a l'R3 com a l'R4 el servei s'està restablint amb normalitat, una normalitat que Rodalies vol dir que hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. D'altra banda, a l'estació de Tarragona hi ha mitja hora de retard en 3 trens. Són els que hi han d'arribar des de Lleida Pirineus, Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons.
1: I a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí. D'entrada a Barcelona, direcció Llobregat, carregades la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I trànsit també dens a la B23 i a la 2 al Papiol cap a Barcelona, a la P7 a Barberà, sentit Tarragona, i a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell.
1: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger Palforada, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles, sobretot, del dèficit d'infraestructures de Catalunya i sobre també la declaració d'Ábalos al Suprem.
8: L'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial a aquest dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul que ha fet Foment del Treball, que xifren 50.000 milions d'euros aquest forat acumulat des del 2009.
9: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya davant d'altres territoris.
8: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombi la proposta de fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
9: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
8: I canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico Ferran Boiza.
9: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que es jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa xarxa de favors.
8: Subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
9: També en el cas de les mascaretes va l'editorial del

0: Mundo critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor d'Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
1: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per saber la dimensió real de l'organització criminal, diu textualment, que va operar al voltant de l'exministre.
0: I el País, en canvi, l'editorial és per l'estat dels embassaments.
1: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen, diu, més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluja que ha quedat obsoleta.
2: I afegim aquest repàs a la premsa el que ha llegit avui la periodista Olga Viza.
3: Un article al National Geographic diu que 30 minuts al dia d'exercici aeròbic evita l'envelliment prematur del cervell. Cap sorpresa. Però de sobte assenyalen com a eina per frenar el deteriorament cognitiu l'albirament d'aus. Els científics asseguren que l'ornitologia obliga a processar una enorme quantitat de dades i mantenir elevats nivells de concentració i que això té gran impacte en la neuroplasticitat. Així que m'hi poso ja amb el falciot reial, el falcó pelegrí i família.
4: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
6: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.

0: viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
1: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un rei espontani.
4: Un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se fins i tot una coronació en una església amb capa i corona al país. Va pensar aleshores que era una excentricitat, però ara, per un buit legal, s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Lauiner. Diu que no vol desafiar l'Estat i que és un rei simbòlic.
3: Novetats sobre la Boqueria de Barcelona.
5: El director del mercat vol que els barcelonins que hi compren passin de ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer-hi pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
3: Uns serveis mínims de màxims.
4: La Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims a la vaga al sector de l'educació que comença de manera indefinida la setmana que ve al País Valencià. Argumenta que ho fa pensant en la selectivitat. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegim a Punt Mèdia.
3: I alerta al Port de la Bonaigua.
5: Perquè alcaldes de la comarca estan preocupats pel deteriorament de la carretera i pel risc que s'acabi tancant el port. Reclamen a la Generalitat que ho resolgui, ja que consideren que és una via clau per al territori. Llegim al Pallars Digital que la gota que va fer vessar el got ha estat uns moviments de terres al mateix punt on hi va haver una esllavissada al febrer.
3: Un eclipsi solar milionari.
4: L'eclipsi solar de l'agost va camí de deixar més de 360 milions d'euros en lloguers d'apartaments turístics a les zones rurals des d'on es veurà per l'augment del turisme. És el càlcul que ha fet la consultora AFI per encàrrec d'Airbnb. A les zones on l'eclipsi serà total, les reserves s'han multiplicat per 4 respecte a l'any passat, on es calcula que tindrà més impacte, és el País Valencià.
3: I en temps de descompte?
5: Els plataners de Barcelona, que actualment representen el 30% del total dels arbres de la ciutat. Doncs bé, llegim al Nacional que l'Ajuntament els vol reduir a la meitat i que siguin poc més del 10% dels arbres de Barcelona. La decisió arriba després del debat que van generar per les molèsties a la seva flor el dia de Sant Jordi.
3: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
6: L'editorial del Wall Street Journal dona per acabat l'alto el foc a l'Orient Mitjà, responsabilitza l'Iran i assegura que Donald Trump ara té tot el dret del món de tornar les accions militars. El Washington Post, en canvi, parla de perillosa fragilitat. Sobre això, segueix la tensió entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Avui, el Corriere de la Sera ressalta que aquest divendres Meloni es reunirà amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, per resoldre diferències, però recorda que tot just ahir la primera ministra va respondre a l'amenaça de Donald Trump de retirar les tropes nord-americanes dient nosaltres sí complim els nostres compromisos. Mentrestant, continua el neguit per Mythos, l'últim model d'intel·ligència artificial que pot detectar punts febles a programes informàtics. El New York Times apunta que la Casa Blanca està considerant, està valorant examinar els models d'intel·ligència artificial abans que es facin públics. És un canvi important perquè fins ara l'administració de Donald Trump havia adoptat un enfocament gens intervencionista cap a les noves tecnologies. I dijous hi ha eleccions municipals al Regne Unit on es preveu una patacada del Partit Laborista. El Times de Londres avança que ja hi ha diputats laboristes que preparen una carta per demanar la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Diuen que s'inspiren en el gest que va fer Gordon Brown amb Tony Blair el 2006.
7: A la premsa econòmica, un nou capítol del serial a Indra. Recordem l'intent de fusió entre l'empresa participada per l'Estat i Escribano Mechanical Engineering, que va acabar amb la dimissió de l'anterior president d'Indra, Ángel Escribano, perquè és la seva empresa familiar. Doncs bé, la fusió no es descarta, està en punt mort, i avui Expansión explica que l'oferta que Indra valorava per la fusió al mes de març era de 2.300 milions d'euros. El conflicte d'interessos va evitar l'oferta i ara, amb Escribano dimitit, s'espera una represa de les converses. I amb la premsa digital fent-se ja ressò dels resultats del Banc Sabadell, un apunt interessant al 5 dies. ISS, una consultora que s'encarrega de recomanar als grans fons d'inversió què voten els diferents consells d'accionistes, avala gairebé tots els punts que el Sabadell posarà sobre la taula demà a la seva Junta General. L'únic, però, el sou de Josep Oliu, que considera excessiu perquè no té funcions executives. El president del Sabadell va cobrar l'any passat 1,84 milions d'euros.
3: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
8: Que el vestidor del Madrid està que crema. A Onda Cero expliquen això.
9: Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
10: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
8: El Mundo Deportivo parla del Madrid com la casa dels embolics, explica que el vestidor del Madrid és un polvorí, que Mbappé està de vacances amb la nòvia en un iot a Itàlia, sembla que ha lesionat mentre els seus companys estan pringant.

0: Esther Expósito i Mbappé potser no hi seran pel Clàssic, tot i que el periòdico aclareix que Florentino vol Mbappé al Clàssic. Per l'esport, aquestes vacancetes d'Mbappé no han agradat ni al club ni als seus companys de vestidor. El jugador al·ludeix que té molèsties a l'isquio. El diari Marca reconeixen que Mbappé s'ha distanciat de l'equip. El diari es parlen de l'altra cara d'Mbappé amb els seus viatgets a Estocolm, a París, a Càller, i la Vanguardia diu que hi ha desinterès d'Mbappé. L'Ara explica els perquès de les llàgrimes d'Alexi al Camp Nou. Va plorar perquè es va emocionar en una setmana complicada. En canvi, per la Vanguardia, són llàgrimes amb regust de Déu. El periódico destaca que l'Espanyol i el Girona es troben a l'abisme de segona. La Vanguardia afegeix que l'Espanyol ningú se'n recorda de guanyar. I per l'esport arriba més que un clàssic aquest diumenge. El Mundo Deportivo parla de Fabrada pel clàssic. No hi ha entrades, només queden tiquets VIP, 1.700 euros. I a OK Diario diuen que Mbappé textualment ha estat un pardillo, però que és un jugador descomunal.
1: Hòstia!
2: A la premsa del cor, la fertilitat de Paquirrin, Elisenda Pineda.
3: Fa unes setmanes, Paquirrin va manifestar la seva frustració per no poder donar un fill a Lola García, una mossa amb qui va començar una relació fa només 5 mesos. El mateix Kiko va explicar que en el seu dia s'havia sotmès a una vasectomia i que, per bé que la pitxa li funciona, així s'hi refereix ell, ja em sabran perdonar, per les canonades no hi passa cap soldat. Sortosament, Paquirrin s'ha assessorat i es farà desfer el nus de la pitxa, una notícia que Isabel Pantoja ha rebut amb manta alegria, atès que vol tornar a ser àvia. Aviam si amb el net número 6 aconsegueix fer-ho com Déu mana.
2: Qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
2: 60.
4: Sí, senyor. També el tenista Carlos Alcaraz.
2: Alcaraz, 37.
4: No, molt més jove.
2: Ah, clar, 25.
4: 23, la cantana del...
2: 39.
4: 38 i acabem, home, per la porta grossa amb el cantant Rafael.
2: 89.
4: 83.
2: Santoral.
4: Avui és Sant Salvi, Uix i Miralpeix, va ser un eclesiàstic. Sant Salvi, Uix i Miralpeix. Va ser un eclesiàstic i bisbe català, mort durant la Guerra Civil. Ha estat proclamat màrtir i beat per l'Església Catòlica. Quan va esclatar la Guerra Civil, el juliol del 1936, el van portar a la presó de Lleida, d'on va sortir amb una vintena de presoners polítics en una operació de salvament in extremis que havia organitzat la Generalitat. Tanmateix, el vehicle que els conduïa cap a Barcelona va ser interceptat per un escamot incontrolat. El bisbe Uix va ser portat al cementiri de Lleida i allà el van afusellar immediatament juntament amb 20 persones més. A Catalunya hi ha 141 persones que es diuen Salvi.
2: I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
4: Home, 33, felicitats, Salva. Ai, Salva,
2: Salva?
4: Sara.
2: Ai.
5: Com esteu, ara?
2: Tanquem el repàs a la premsa avui, que 5 de maig del 2026 seran el Kiosk Vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 5 de maig de 2006, l'AVE ja fa el viatge a Lleida-Madrid en 2 hores i mitja. El trajecte s'ha reduït en 20 minuts perquè els trens poden circular a 250 km per hora. Barcelona encara haurà d'esperar. El tren d'alta velocitat no hi arribarà fins l'any 2008. I ara fa 20 anys, Joan Clos donava molts poders a un dels seus regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Hereu es convertia en tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal. El que no sabíem els lectors, aquell dia vam anar al quiosc, és que al cap de pocs mesos Clos plegaria abans de final del mandat i deixaria d'alcalde Jordi Hereu. Acabo amb la Vanguardia, que es dedicava a vendre coberts entre els seus lectors. Engegava una promoció ara fa 20 anys d'una coberteria de 24 peces. Els dos primers, forquilla i ganivet, pel preu del diari i 4,95 €.
2: Avui és 5 de maig del 2026, és el 125è dia del calendari. Falten 47 dies per l'estiu, 50 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: No estem parlant de res més que del final total de la guerra.
9: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 per alliberar a Bukeshek i Ávila o allargar la seva estada a presó.
10: Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación.
11: Ni por acción, ni por omisión, ninguna. Cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal. Y esto lo hubiera sido.
12: Com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, no va d'això. Va de mediar, en alguns casos, quan és necessari.
13: Molt poc freqüent, molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mem.
0: Contingut de to humorístic que s'escampa per les xarxes socials. Trobem la definició a l'és a dir perquè el diccionari encara no l'inclou. Ens diu que mem és la 13a lletra dels alfabets hebreu i arameu. Avalós deu haver jurat més d'una vegada en arameu en veure com s'ha convertit en un mem, tal com va lamentar ahir el judici pel cas de les mascaretes.
2: Arma blanca.
0: Segons l'Enciclopèdia Catalana, arma de mà que fereix amb la punta o amb el tall, com l'espasa, la daga, el punyal, el sabre, etc. La teoria més estesa és que es diu arma blanca pel reflex de la llum a la fulla, en contrast amb la foscor de les primeres armes de foc. Vingui d'on vingui la paraula, la proliferació de les armes blanques com la que duia l'assassí d'Esplugues de Llobregat preocupa els Mossos.
2: Estagflació.
0: Procés d'estagnació econòmica amb inflació és la definició del diccionari, però s'explica millor dient que és el moment en què l'economia s'estanca i alhora hi ha inflació. Brussel·les va advertir ahir que l'economia europea s'acosta a l'estagflació, el cas més paradigmàtic és la crisi del petroli del 70, però la situació per ara no és tan greu.
2: Posem-hi tres xifres. Marc Curado. 347 milions.
5: El benefici net del primer trimestre del Banc Sabadell, segons acabem de saber, és un 29% menys interanual, una caiguda motivada pel descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, comissions més baixes i costos no recurrents d'un nou pla de prejubilacions.
2: Gairebé 50.000 milions.
5: El dèficit en infraestructures que arrossega Catalunya després de la falta d'inversió dels últims 15 anys, concretament 49.543 milions d'euros, són xifres de la patronal Foment del Treball que demana un front comú dels partits polítics per revertir la situació.
2: I 10.000?
5: Els llocs de treball de la indústria de defensa que es crearan a Catalunya fins al 2030, ho diu un informe de la Cambra de Barcelona, que sosté que el pes del sector es duplicaria en aquests 5 anys. El document també assegura que generaran 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una platja amb unes quantes barquetes petites a la sorra. Al fons del mar s'hi veu un creuer de 3 o 4 pisos amb la part inferior de color blau.
14: És l'Ondius, el creuer de luxe on s'hi està vivint un infern. Va sortir de l'Argentina i han mort 3 persones per un brot d'antivirus, que és una malaltia que transmeten sobretot les rates. La foto és al port de Praia, ahir al Cap Verd. El creuer havia de fer escala en aquestes illes, però no va rebre permís. Ara es dirigeix cap a les Canàries.
2: A la segona hi veig desenes de comptadors d'electricitat que pengen d'una paret. Hi ha una persona que en manipula un.
14: És l'habitació de comptadors d'un edifici de Sabadell i que avui publica el periòdico per il·lustrar la notícia que us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio. Ampli ressò avui a la premsa d'aquesta lluita contra el frau elèctric. Cada dia se'n detecten 3 casos o un de cada 3 a tot l'estat és a Catalunya.
2: I la tercera imatge, des de Girona ens arriba una imatge d'una façana, d'una església. La pintura està com engruguida, amb alguns trossos que veig que estan com caiguts. L'església es troba al capdamunt del poble i el seu color contrasta amb el blanc de les cases de l'entorn. De quina església es tracta, Núria Paraire?
15: Doncs és l'església Santa Maria de Cadaqués, tota una icona del municipi i imatge inconfusible del perfil del poble que es veu des del mar. Hi ha consens entre els veïns que cal pintar-la perquè torni a ser blanca. El desacord arriba a l'hora de decidir qui ha de finançar les obres. L'Ajuntament i la parròquia han anunciat que treballen per impulsar una campanya per recaptar fons, que ha indignat alguns veïns, que reclamen que ho pagui el bisbat, tal com els particulars es paguen les seves obres, diuen. L'últim cop que es va pintar fa uns 30 anys va ser l'empresari Javier de la Rosa, en cas del poble, qui ho va pagar.
16: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia explica que la dona en qüestió ha escrit i publicat un llibre infantil sobre el dol després de la mort del seu marit. El llibre es titula Estàs amb mi? La dona l'ha escrit pensant en els seus 3 fills. Tot i la bona voluntat del llibre, els metges forenses van trobar en el cadàver del marit una dosi de fentanil 5 vegades més alta que una dosi letal. Això va fer sospitar que la mort no havia estat accidental, sinó un enverinament. I, és clar, totes les sospites van recaure sobre la dona de 35 anys. Per últim, la notícia diu que la dona està acusada d'assassinat premeditat i serà jutjada per aquest crim.
2: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio. Realidad, realidad. Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
17: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat és una notícia real. Ha passat a Utah, als Estats Units. La dona ja ha estat jutjada i condemnada per l'enverinament del seu marit. Diu la sentència que ho va fer per poder cobrar una assegurança de vida. Volia pagar uns deutes milionaris. També diu la notícia que la dona mantenia una altra relació fora del matrimoni.
2: Vaja, gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
19: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anilla Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
22: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 minuts per les 8. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè almenys hi ha 8.000 persones sense llar a Barcelona.
24: D'aquestes, gairebé 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en 2 anys. De seguida us ho expliquem.
2: Amb testimonis, amb dades i amb reportatges i experts. D'aquí a pocs minuts, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, detalls d'aquesta xifra. 8.000 persones sense llar a Barcelona. Esplugues de Llobregat rebutjat ja l'odi davant la mort violenta d'una dona al municipi.
25: Avui el detingut passa a disposició judicial i un centenar de persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim. Eduard Sanz, alcalde d'Esplugues.
26: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre.
2: I serem en directe avui amb la unitat mòbil, també se parlarem amb l'alcalde i amb un testimoni que va presenciar aquest assassinat. I l'OMS eleva a 7 els casos d'antenavirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
24: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI, 3 persones amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
27: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
24: Al creuer hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals viuen a Catalunya.
2: Notícia d'aquest matí, el Banc Sabadell guanya un 29% menys el primer trimestre d'aquest any.
25: Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus d'interès més baixos, menys comissions i el nou pla de prejubilacions.
2: I torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
24: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la falç de la Terra. L'Iran insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol a molts llocs de Catalunya, però també amb boira i núvols baixos a moltes comarques interiors. Aquests núvols s'aniran obrint, però atenció a les nuvolades, als ruixats i a les tempestes que creixeran a partir del migdia. Creiem que es forma el Pirineu i el prelitoral, aquí és on seran més fortes, i a partir d'aquí es desplaçaran cap al mar. Per tant, entre la tarda i el vespre podran afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, excepte alguns racons de les comarques de Ponent.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions habituals a aquesta hora, sobretot cap a Barcelona. Clàudia Serra.
30: Sí, trànsit dens a bona part de les principals carreteres que connecten amb la capital, incloses les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, que també van força carregades, sentit Llobregat, i destaquem hores d'ara un accident a la C-17 a Canovelles, sentit Vic, que provoca circulació amb congestió i atenció a la Nacional 260 al Pont de Suert, on un despreniment també provoca circulació més densa del que és habitual.
0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, avui al matí de Catalunya Ràdio inaugurem un nou espai on reivindicarem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
7: La mestra que més em va marcar es diu Maria Puig i és de l'escola Miralles la Salut.
4: Montse Barderi, escriptora.
7: Una de les moltes coses que li agraeixo és que em fes llegir més llibres que els obligatoris. No hi ha cap terme més desafortunat que lectura obligatòria. I alguns, fins i tot, per sobre de la meva edat, com ara Pilar Prim de Narcís Oller. Un bon mestre és això, aquell qui sap trobar dins la ràtio de l'aula cada individu, la possibilitat del camí conjunt i també individual.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
10: Bon dia, xiriquipis, amb aquest dia preciós
2: que
10: fa.
2: Com estàs, Manu?
10: Estic bé, molt content. Avui és aniversari de la meva mare.
2: Home!
10: Escriptora fa 70, 75 anys.
2: Per molts anys a la mare del Manu.
10: I tant.
2: I també l'aniversari de la Meritxell, aquí anem a marcar el telèfon i felicitar de part a tota la seva família.
10: Sí, que avui en fa 47. A veure si tenim sort. Quasi com jo, eh?
11: Tu tens 49.
10: 6. Calla. Manu.
12: Sí.
10: Meritxell.
12: Sí?
10: Meritxell, que truquem de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família, que et volen desitjar que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que en fas 47, amb aquesta
12: moltes
10: cançó
12: gràcies.
10: Que et toca en directe, Manu Guix.
12: Moltes gràcies. Tu...

0: sortida.
1: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé.
2: Gràcies, que ho repiti.
1: Adéu, adéu, Manu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La crisi de l'habitatge continua castigant Barcelona, especialment els seus col·lectius més vulnerables. Si aneu per la Ronda Litoral, segur que us heu fixat que cada cop hi apareixen més tendes de campanya. Passa en diferents indrets de la ciutat, de la Zona Franca a la Vila Olímpica. Parlem de campaments on conviuen centenars de persones de manera molt precària. Avui us avancem al matí de Catalunya Ràdio, atenció a la dada, que a Barcelona el nombre de persones sense llar ja passa de les 8.000. 8.000 persones sense llar només a Barcelona, 2.000 de les quals dormen directament al ras, sense pensions ni allotjaments temporals de cap mena, al carrer, nit rere nit al carrer, esperant. Avui des del matí de Catalunya Ràdio hem volgut escoltar les seves històries, perquè molt sovint tendim a passar de llarg, fent veure que el problema no té res a veure amb nosaltres, però quan ens hi acostem, aquests prejudicis es trenquen del tot. I ens adonem que els seus casos són molt més familiars dels que ens pensem.
1: Tenía un restaurante con mi mujer, dividimos las partes, no me quedó mucho porque era una mierda, y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada.
0: Teníem un restaurant amb la meva parella. Com sentiu, a primera línia es veuen les coses de la, que es veuen amb la distància molt, molt diferent, perquè la distància difumina. Estem davant d'un fenomen que afecta persones de tot tipus d'origen i família. Parlem d'homes i dones, joves i gent gran. I entre les tendes de campanya hi ha fins i tot gent amb ingressos i feina. Gent que ha quedat igualment expulsada del mercat immobiliari.
2: Ara estic treballant, que un home que amb la faena, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja estic, vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: Les veus que sentirem avui aquest matí són la cara d'un fenomen que ens porta al cor de la nostra societat. Perquè en el fons tenir una llar, a la qual tornar la nit, és el més humà que existeix. Les civilitzacions s'han construït sempre al voltant d'aquesta idea. Sense una porta i un sostre, les persones es veuen forçades a la precarietat. El nomadisme. Amb el perill que la falta d'estabilitat faci crònica una situació tan horrible com aquesta. És molt difícil posar-nos a la pell d'algú perquè la llum del final del túnel simplement no existeix. Però la nostra obligació és intentar-ho. Assumir com a propi el seu patiment. Primer, perquè compartim el desig universal de tenir una llar. Un refugi propi i íntim. Però, per desgràcia, no tothom té els mitjans per fer-ho possible. I segon, perquè la ràdio pública té el poder de donar veu a qui l'ha perduda. De convertir-se en l'altaveu que alerti dels problemes més urgents que tenim ara mateix a Barcelona. 8.000 persones sense llar. Dada que us avança avui aquest programa. I per això som aquí. Per mirar als ulls dels testimonis que escoltarem i de tants altres que s'han vist forçats a viure al carrer. Només així podrem entendre la gravetat d'un problema que no podem deixar de banda. Perquè nosaltres ens hi juguem la consciència, però ells i elles s'hi juguen la salut, la mental i la física. I, en definitiva, s'hi juguen les seves pròpies vides.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb fresca, fred fins i tot. Hi ha 6 graus a Prades, 7 graus a Organyà, a l'Alt Urgell i 12 graus a la Bisbal d'Empordà. I també tenim molts bancs de boira i núvols baixos a les comarques de l'interior, sol a la resta del país, amb previsió de ruixats, una altra vegada tempestes que avui es formaran al Pirineu i al Prepirineu, també al prelitoral, aquí és on creiem que seran més fortes, i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya, excepte a les comarques de Ponent, que serà on avui arribaran més desgastats o fins i tot pràcticament ni arribaran. Les temperatures es mantindran fresques, continuarà així durant uns quants dies. De cara a aquests pròxims dies, les tempestes quedaran més concentrades cap al nord de Catalunya.
0: Ara són les 8:04, avui entrevistarem a Fernando Simón, també al matí de Catalunya Ràdio, serà a l'Àgora, amb Vicenç Sánchez, Ana Grau, Pere Rossinyol i Sara González, amb qui tractarem àmpliament la situació en què es troben les persones sense llar a Barcelona.
2: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora. Ara estic treballant, que un home que de faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, pintant, posar contrarrellotge...
0: És un altre dels testimonis que ha recollit al Matí de Catalunya Ràdio. Avui aquest programa us avança que actualment, com dèiem, a Barcelona hi ha almenys 8.000 persones sense llar. D'aquestes, prop de 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en dos anys. La realitat d'aquestes persones és diversa, però aquestes xifres s'han traduït també en espais on s'han instal·lat les tendes de campanya per passar-hi la nit.
5: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya, i tenir èxit.
0: Una altra de les persones afectades ho explicava així al Matí de Catalunya Ràdio, l'Andreu Merino. Viu en una d'aquestes tendes de campanya que segurament heu vist, per exemple, l'entorn de la Ronda Litoral de Barcelona. Allà hi ha perfils, com dèiem, molt diversos, eh? Des de joves estrangers que acaben d'arribar a la ciutat fins a persones que hi han viscut tota la seva vida i que no es poden permetre pagar un habitatge. Tot i que en alguns casos treballen també i tenen ingressos. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia.
0: I atenció al que diuen els experts. Assenyalen el sensellarisme com un fenomen que té múltiples causes. Una d'aquestes causes és la dificultat per accedir a un habitatge en ciutats com Barcelona.
6: Aura Roig, que dirigeix l'entitat Metzineres i és experta en sensellarisme, alerta que els problemes ja no són només per disposar d'un pis, sinó també d'una habitació.
7: La situació de gentrificació que està vivint a Barcelona, sa vivenda s'ha tornat molt inaccessible per persones que estan en una situació de precarietat. Te demanen unes entrades molt altes, te demanen un contracte molt assegurat. Si abans podíem llogar una habitació i ara ja no se'ls lloguen aquestes habitacions.
6: Per cert, estem distingint entre sense llar i sense sostre perquè no són sinònims. No totes les persones sense llar són sense sostre. Els sense sostre són els que dormen al carrer o en espais improvisats, com aquestes tendes que deies, mentre que el terme sense llar inclou també els que no tenen una llar estable. Per tant, també s'inclouen els que viuen en albergs o en recursos temporals. En qualsevol cas, la directora de Metzineres considera també que les xarxes públiques d'atenció a persones sense llar no parteixen d'un punt de partida adequat per fer un bon acompanyament.
7: Estan adreçades al sensellarisme, estan adreçades a la salut mental, estan adreçades a la violència masclista, on es consum de substàncies, però que la majoria de persones que ens trobem al carrer no estan lidiant amb una o altra problemàtica, sinó que lidien amb diverses d'aquestes, no? El que ens trobem és que hi ha molt pocs espais que donin una atenció més integral.
6: L'Ajuntament de Barcelona xifra en 1.800 les persones que dormen al carrer a Barcelona. N'hi ha 380 més que dormen en assentaments o locals ocupats, mentre que 3.500 ho fan en allotjaments temporals d'urgència. A banda, més de 2.500 ho fan en recursos residencials públics o privats. D'aquestes últimes, al consistori de la capital li consta que com a mínim un 13% ingressa diners per la feina que té.
0: D'aquí a mitja hora, a partir de 8:45, analitzarem la realitat de les persones que dormen al carrer a Barcelona. En parlarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales, també amb el company del Matí de Catalunya Ràdio, Andreu Merino, que ha recollit aquestes dades i aquests testimonis, i connectarem també amb Arrels Fundació, que s'està especialitzant a atendre, com sabeu, les persones que dormen al carrer.

0: I l'altre tema del dia és que trontolla l'alto el foc a l'Orient Mitjà. La nit ha estat raonablement tranquil·la, però la treva entre els Estats Units i l'Iran viu les hores més crítiques des de que va començar. Els Emirats Àrabs asseguren que han estat atacats per l'Iran i l'exèrcit nord-americà afirma haver destruït 6 vaixells militars iranians. Això després que Teheran ataqués vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
1: L'Iran no confirma ni desmenteix que hagi reprès els atacs i un alt funcionari militar del règim sí que ha negat als mitjans de comunicació estatals que els seus vaixells, els vaixells iranians, hagin estat enfonsats, com diu Washington. Ahir l'Iran va avançar també en l'ofensiva diplomàtica publicant un mapa que mostra la zona que suposadament controla de l'estret d'Hormuz i que arriba més enllà del control que fins ara tenia.
2: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف.
1: El govern iranià sí que admet que es continua negociant sobre com posar fi al conflicte, però passa de puntetes pels atacs que han denunciat, el que deies ara, des dels Emirats Àrabs i també des d'Oman. En qualsevol cas, què diu el Pentàgon? Doncs que l'exèrcit nord-americà va abatre míssils i drons que l'Iran abans havia llançat contra els vaixells que la Marina guiava per l'estret d'Hormuz.
3: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq for many years.
1: Donald Trump ha anunciat de matinada que dos vaixells de guerra han travessat l'estret i en declaracions a la cadena Fox, això sí, fora de micròfon, ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran, esborrar-lo de la faç de la Terra, dit textualment, sí, torna a atacar la flota nord-americana.
0: Tot això s'ha desencadenat després que els Estats Units engegués el pla per guiar els vaixells que hi ha bloquejats a l'estret d'Hormuz. Això ha fet que totes les bandes hagin avançat en l'escalada. Sobre això, comentari aquesta hora del professor de la Blanquerna i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
4: L'Iran diu que ha atacat un vaixell nord-americà, cosa que neguen els Estats Units. Corea del Sud diu que un vaixell seu ha tingut una explosió. Els Emirats Àrabs Units també diuen que s'ha atacat un vaixell de la seva nacionalitat. Tot això forma part de la guerra de nervis en un impàs de negociació sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz i on totes les eines, també la desinformació i la pressió psicològica, juguen en cadascun dels contendents per intentar pressionar a l'altre.
0: I tot això ja ha tingut efectes econòmics.
1: El preu del petroli el desembre ha tornat a pujar bruscament i les borses van caure. Avui els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea es reuneixen per analitzar, entre d'altres coses, l'impacte econòmic d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà.
0: I també avui la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies. Entre ells hi ha un barceloní d'origen palestí. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar a Bukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que avui també l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declara davant l'Audiència Nacional a motiu de la seva denúncia contra Israel per haver interceptat l'anterior flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza la tardor passada. Aquests són els principals temes del dia. Parlarem avui també d'Esplugues al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Pep Anana, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada i Marc Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I avui el detingut pel crim d'Esplugues passarà a disposició judicial. Serà hores després que recordés la seva víctima, una noia que va morir apunyalada enmig del carrer.
9: Llevaba justo un año. Estaba aprendiendo castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
0: Així la va recordar la comunitat xinesa d'on era la víctima. Un centenar de veïns s'han concentrat per condemnar aquest crim. En un minut de silenci que, com sentim, s'ha trencat. Esplugues, David Àngela.
8: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi, i és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
10: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
0: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio. Vox també ha fet un acte a Esplugues on ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior i on ha insistit en la tesi islamista malgrat que els Mossos ho neguen.
11: Asseguren que no investiguen el cas com un atac terrorista i que no donen credibilitat als crits que, segons alguns veïns, haurien fet l'home abans del crim. De fet, una hipòtesi és que hauria patit un brot psicòtic que el va portar a enfrontar-se amb altres persones que anaven pel carrer. El detingut està a l'espera de ser examinat per un metge.
0: La mateixa consellera, Núria Parlon, ja negava en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio el crim d'Esplugues que tingués motivacions islamistes.
12: Que aprofiten qualsevol tipus de desgràcia, com és aquesta, que ho és, i òbviament la condemnem per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents i és fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Avui en parlarem amb una unitat mòbil fins a Esplugues, també parlarem amb l'alcalde d'Esplugues, aquest cas que s'afegeix a les agressions amb arma blanca del cap de setmana que tenen moltes diferències entre elles.
11: Avui el periòdico diu que Catalunya farà més controls d'armes blanques en parcs i zones de lleure. El diari destaca també que els incidents amb navalles han baixat un 31% el primer trimestre de l'any.
0: I les últimes hores també ens porten a la detenció d'una dona de Salt acusada de matar la seva parella justament amb una arma blanca.
11: Així ho apunten els primers indicis. La dona de 31 anys després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos.
0: I a Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi. Júlia Albacar.
13: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui passa pels tribunals el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
14: I l'Audiència de Barcelona analitza en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nen, que tenia indicis de maltractament físics i sexuals. Els dos ho han negat.
0: I l'advocada de Rosa Peral renuncia a seguir-la defensant.
14: Ho ha anunciat la pròpia lletrada Núria González en una carta. No diu el motiu de la decisió, però sí que deixa de ser la representant legal de la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana i que està convençuda que textualment trobarà la justícia que mereix qualsevol ciutadana.
0: És un cas que mai ens deixa de sorprendre. I encara parlant de policies, el govern espanyol ha tallat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa. 13.000 agents de Policia Nacional i la Guàrdia Civil visitaran Barcelona. El ministre Marlaska apuntava les dificultats d'aquest pla.
15: Que tenga lugar en distintos territorios evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
0: I avui continua la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona.
16: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comença a acumular brossa i residus. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
17: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
16: La protesta es fa a les portes del temps de flors que atrau milers de persones a la ciutat.
0: I també de les últimes hores, l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antanavirus identificats en aquest creuer de luxe on han mort 3 persones.
16: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos. El creuer va sortir a finals de març de l'Argentina i viatjar cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. Cap Verd, on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Estem parlant d'un virus, l'antanavirus, que avui en parlarem també amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, a partir de les 9. És un virus que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
18: De persona a persona és molt molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Això en el Dia Mundial contra l'Asma. Atenció, perquè la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients que tenen asma greu no tenen la malaltia ben controlada. Oriol Pujadó?
19: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'hi afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Cañete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
20: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
19: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Molt honorable!
22: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
23: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
21: Ho veieu?
23: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
24: Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 és notícia del matí. El Banc Sabadell ha guanyat un 29% menys.
25: Això el primer trimestre de l'any, comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici total de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix aquesta caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, a menors comissions i als costos d'un pla de prejubilacions.
0: Però la xifra que trobareu avui a tot arreu és la del dèficit en infraestructures, 50.000 milions d'euros.
25: És el dèficit que s'arrossega des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix, no arriba al 60%.
26: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
25: Era Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
0: I si parlem de finançament, el de Catalunya ja ha sortit al debat d'aquesta nit passada de la campanya de les eleccions andaluses. El president Moreno Bonilla, del Partit Popular, li ha retret a l'exministra i candidata del PSOE, María Jesús Montero.
27: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
28: Pero si presentó el modelo.
27: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
28: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: I el govern aprovava avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
25: I afectarà a més de la meitat de localitats catalanes, en concret 587 pobles de Catalunya. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, poder ampliar o rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar la burocràcia. Entre altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
14: A partir de les 10 del matí en parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Eva Vinyoles, amb Joan Solà, alcalde de Riner, el Solsonès, Omar Coca, alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera, i Fermí Masó, alcalde d'Aspa, el Segrià. També ens acompanyarà el periodista d'aquesta casa, Eloi Barrera.
0: I la reunió del govern serà abans que aquesta setmana tornin les vagues de mestres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha descartat tornar a negociar per apujar salaris als mestres. Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
29: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: I avui també reuneix el Consell de Ministres que aprovarà la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant de la violència. Entre els canvis, els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti sense límit d'edat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
30: Bon dia, sí, és una de les grans novetats de la llei, el dret dels infants i dels joves de ser escoltats davant de qualsevol jutge en un procediment judicial que els afecti directament. Ara ja passava, però amb una limitació important, l'edat. Es calculava que a partir dels 12 anys era quan el menor estava madur i podia donar la seva versió. Ara, però, amb els nous canvis, caldrà que se'l tingui en compte sempre, que se'ls escolti, independentment dels anys que tinguin. Cira Rego, ministra del RAM, reconeix que la llei va ser pionera en el seu moment, és del 2021, però que s'havia de millorar en alguns temes.
1: fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
30: Segons Abans el País, també es crearà un torn d'ofici especialitzat en violència contra els menors perquè tinguin garantida atenció jurídica gratuïta.
0: I alerta amb això perquè l'Ajuntament de Palafrugell elimina el requisit de saber català en una contractació de socorristes.
16: Després que la primera licitació, que sí que tenia aquest requisit, que des de cert aquest dilluns s'ha publicat la nova oferta per contractar el servei de salvament i socorrisme a les platges de Palafrugell, el contracte puja a 1 milió d'euros.
0: Demà el judici del cas de les mascaretes quedarà vist per sentència. Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil. Tornem a Madrid, Dani Sanceaja.
2: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor Daldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
3: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
2: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici.
0: I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
14: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Això ha provocat algunes cancel·lacions, com les de Nicki Minaj, també Zendaya, i Meryl Streep, o l'alcalde de Nova York, per la catifa vermella, sí que hi han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
0: I aquesta nit a la sala Apollo hi ha el desconcert d'ICAT. Vitam!

La celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus i Sidoni. La gala es retransmetrà en directe per ICAT.

0: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
2: Doncs el que vostè vulgui.
1: Que bé? Segur?
2: I tant.
1: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
2: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
1: Sí.
2: Doncs les que vulgui.
3: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
4: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Mar Mediterrani, octubre de 1985.
6: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
5: El que havia de ser un creuer de somni...
7: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
5: Es va convertir en un viatge a l'infern.
6: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
8: Aquile Lauro.
5: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: I pel que fa als esports, l'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: Una mica més, la victòria del Sevilla 1-0 davant la Reial deixa el Girona només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol juga dissabte 4:15 al camp del Sevilla i el Girona juga a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna, tanca la Lliga a casa amb la Reial i el Girona rep la Reial, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: I avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal, Atlètic de Madrid, a partir de les 9, empat a 1 a la nada. El Cholo Simeone, tècnic de l'equip Matalassea.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal, Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empat a 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts de lideratge de l'Arsenal.
0: I el govern espanyol aprova avui incloure partits de la Lliga Femenina de Futbol a la Travessa.
1: El llum verda no s'aplica fins a la pròxima temporada. 4 partits de la Lliga Femenina seran de manera permanent cada jornada a la Travessa. Fet inèdit

0: activistes de la flotilla de detinguts. Ha de començar un moment a un altre. Jerusalem, Jordi Brascó, Shalom.
1: Sí, la decisió s'ha de prendre aviat, com a màxim a les 11 hores de Catalunya, que és quan acaba la pròrroga de 48 hores que el jutge va donar a la Fiscalia israeliana per continuar interrogant els activistes. De fet, hem parlat fa uns instants amb els advocats defensors, diuen que tot està a punt i denuncien que en les últimes hores els seus clients han rebut maltractaments psicològics i físics. Recordem que porten, a més, 5 dies de vaga de fam.
0: Doncs estarem pendents, Jordi, de quan surtin. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I justament d'aquí 2 hores i mitja de Colau declarar l'Audiència Nacional per la denúncia que ha posat contra Israel. En aquest cas, per la detenció de la flotilla on ella es va embarcar la tardor passada. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Sí, declara com a testimoni citada per la Fiscalia, juntament amb 7 activistes més que amb ella van anar en aquesta flotilla que va sortir de Barcelona fa uns mesos. Una citació que coincideix just quan Israel, ara ho sentíem, ha aturat una nova flotilla, manté detingut il·legalment des del 29 d'abril un ciutadà espanyol, Saif Abu Keshek, la seva dona, per cert, avui també acompanyarà els activistes a les portes de l'Audiència Nacional.
0: I des d'avui a les 10 ja es poden demanar les invitacions per al 3CAT en viu. Marc Jurado, redacció.
3: Sí, el 3CAT en viu serà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Hi haurà invitacions tant per dissabte com per diumenge, que es poden adquirir al web 3cat.cat/enviu. Seran imprescindibles per accedir al recinte.
0: Les Què persones... és el 3CAT en viu, per això?
3: Doncs mira, de fet hi ha concert d'Eufòria també, sí. I el Foraster, tot de programes en directe que es faran des d'allà. Es podrà veure com es fa la tele. Uh-huh. Entre altres coses, entre els continguts també del 3CAT, també de l'univers dels nens i de Catalunya.
0: O sigui, Super 3, la festa dels súpers, però amb 3CAT.
3: No, hi ha continguts també de la casa, de la ràdio, de la tele, de tot l'univers 3CAT.
0: Molt bé, doncs estarem pendents del 3CAT en viu.
3: 30 i 31 de maig.
0: Gràcies. I com d'un també a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. De moment s'estan complint els horaris previstos a l'R4, avui que s'ha recuperat el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa després de 3 mesos i mig. I segons informa Renfe, tot va sobre el previst també a l'R3, que avui també s'ha restablert el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser. Ara bé, entre la Garriga i Ribes de Freser es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. D'altra banda, avui torna a haver retards de fins a 20 minuts a l'R11, a la cava de Barcelona a Portbou, i els trens de l'RL4, que uneix Terrassa i Lleida, hi ha demores de fins a 40 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quins punts vermells tenim a aquesta hora?
5: Doncs mira, pendents d'un punt vermell a la C-17 a Canovelles, on un accident ha provocat circulació amb congestió en sentit nord i sembla que ara també en sentit sud.
0: I punts taronja.
5: Molt carregades l'A2 del Papiol a Cornellà i la B23 del Papiol a Sant Feliu cap a Barcelona, en tots dos casos. També les dues rondes, la Litoral i la de Dalt en sentit Llobregat.
0: De seguida parlarem i ampliarem aquesta dada que us avançàvem a les 8 del matí. A Barcelona hi viuen 8.000 persones sense sostre. Però què més tindrem avui en aquest programa? Sílvia Solana, redacció.
6: Doncs parlarem del crim d'Esplugues i connectarem i parlarem amb el seu alcalde. També parlarem del brot d'antenavirus amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, també del món rural i de la nova temporada del Liceu amb el seu director artístic, i avui també Sergi Pàmies.
0: A partir de les 11. Abans, per això, a l'Àgora, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
7: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, encara un temps variable, avui inestable, amb tempestes de tarda, aquest matí amb sol a moltes comarques, però també amb bancs de boira que s'estan aixecant ja, però encara els costa. Ho faran a mig matí i a la tarda, a partir del migdia, de fet, creixeran tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i el Prelitoral. I a partir d'aquí es poden moure en qualsevol punt del país. Potser les comarques de Ponent seran les menys afectades per aquestes tempestes. Hi ha nivells, avisos de nivells groc, pel que fa a la intensitat de pluja, avui en temperatures que queden frenades de 20 a 23 graus i sembla que aquests pròxims dies mantindrà aquesta fresca i les tempestes de tarda quedaran més concentrades al nord del país.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir, les fites més nutritives era metes. Avui, dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti un

0: Una cirera, però quedi moníssima, de 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima, 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Catalunya
3: Ràdio. Pals i la cuina de l'arròs.
4: Fins al 31 de maig els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
5: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
4: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
5: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
6: 012, la millor resposta.
7: Confirmat? M'han robat el mòbil.
8: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
7: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
8: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
7: Tens raó.
9: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
10: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
11: Canvia tu també de nevera amb el Renove de MediaMark i estalvia't 79 euros en un Combi No Frost Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 899 euros.
12: A fer un Renove?
11: MediaMark.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
13: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
14: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
13: Doncs coses de la Sara que no es poden dir a l'antena, per tant ho deixarem aquí.
14: Per què?
13: Va, perquè a mi se m'ha dit que són coses que no es poden dir.
15: Encara és informació embargada.
13: Informació confidencial.
15: Però hem parlat de les vacances de l'any passat del Pere.
13: Veus?
15: Cosa que denota que tenim moltes ganes que arribi
14: l'estiu. Pere, on vas anar?
16: No, vaig fer la Costa Oest d'Estats Units cap amunt.
14: Caram.
16: I això ha vingut arran dels interessos de la Sara.
15: Interessos o obligacions, més aviat.
16: Misteris.
14: Bueno, vaja, si no ho expliquem, no entendrem.
15: La setmana que ve,
14: D'acord. Falten 50 dies ja per Sant Joan, eh? Vull dir que això ja està...
17: 50 dies, uau.
14: Semblen molts, però són pocs, eh?
17: Són poquets.
14: Què?
18: El que vostè sempre ho diu per vostè.
14: Sí, clar.
18: Clar, evidentment.
14: Però Sant Joan fent festa.
18: Sant Joan marca un abans i un després.
14: Sens dubte.
18: Doncs ahí estem.
14: Bé, som les 8:38. Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora volem posar el focus en les persones que dormen al carrer. Atenció a la dada que us avançàvem a les 8 del matí. A Barcelona n'hi ha prop de 2.000, que arriben a més de 8.000 si sumem les que passen la nit en recursos públics o privats i les que ho fan en assentaments i en allotjaments d'urgència per persones desnonades. Al matí de Catalunya Ràdio ens hem desplaçat fins a un dels espais d'aquesta ciutat, de Barcelona, on ha proliferat la presència de persones sense sostre. Andreu Barino, què tal? Bon dia.
19: Bon dia.
14: Hem anat fins a la Ronda Litoral.
19: Sí, allà, si acostumeu a anar-hi amb cotxe, veureu que han proliferat doncs, espais on hi ha moltes tendes de campanya. Nosaltres ens hem desplaçat fins a dos punts de la Ronda Litoral i amb un comptant ràpid, diguéssim, vam localitzar una setantena de tendes en espais, us heu d'imaginar això, marges, laterals de la Ronda Litoral que queden una mica amagats del pas dels vianants. Són zones amb gespa, no estan cuidades, és a dir, zones una mica abandonades, podríem dir-ho, i que en el millor dels casos tenen alguna font d'aigua pública a prop, que la gent que viu allà doncs, fa servir per rentar-se, per rentar la roba, cuinar, etc. Mm. En aquestes zones l'Ajuntament té comptabilitzades unes 150 persones, segons ens han dit. Ens diuen també que hi ha molta itinerància, molt moviment d'aquestes persones, que és complicat tenir una foto fixa, però que tenen en seguiment de serveis socials unes 37 persones. Nosaltres ens vam trobar perfils diferents, uns perfils molt heterogenis, i comencem, si us sembla, per la zona de Ronda Litoral més propera a la zona franca, on la majoria eren persones estrangeres.
6: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya, i tenir èxit.
12: El que estic fent per guanyar diners és vendre telèfons mòbils i també comprar roba i altres productes del mercat de quan estiguin rebaixats.
17: Jo de vegades recullo ferralla, però no és fàcil perquè potser et passes tot el dia caminant 14 quilòmetres i només aconsegueixes 10 o 15 euros.
19: En aquest marge de la Ronda Litoral a la Zona Franca també hi ha dones, com per exemple aquesta dona polonesa que ens explica que ha estat víctima de violència després que la seva parella i la família d'ell la deixessin sense casa i sense diners.
20: They put me out from home. Em va fer fora de casa, sóc víctima de violència. Ara busco feina, potser de netejadora perquè no parlo castellà. Podria ser netejadora, tenint cura d'algú, alguna cosa així.
14: Estem sentint persones estrangeres. Abans també dèiem que hi ha persones de molts perfils i de moltes edats, homes joves, dones joves, homes que són més grans, és a dir, que hi ha de tot realment allà.
19: Hi ha de tot i si ens desplacem, com vam fer, en un altre punt de la Ronda Litoral, en aquest cas més a prop de la Vila Olímpica, també vam trobar persones de nacionalitat espanyola. Ens explicaven que han acabat al carrer després de tenir vides i feines que ells mateixos diuen normals, o podríem dir normalitzades, per entendre'ns, i si us sembla podem escoltar un primer testimoni.
21: Tenía un restaurante con mi mujer, teníamos un restaurante, dividimos las partes, no me quedó mucho porque era una mierda, y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada, ¿sabes? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te mantienes? ¿Sabes? Es complicado. Cuando se me acabó el dinero, me vi en la calle. Y ahí dije yo, coño, es la primera vez que me pasó.
19: Aquest testimoni ens explica la causa per la qual va acabar al carrer. A partir d'aquí, són situacions que es poden enquistar. I també hem parlat amb altres persones que ens expliquen que ja fa uns mesos, o fins i tot, en alguns casos, anys, que viuen al carrer, tot i estar treballant o tenir ingressos.
22: Va pagar una habitació d'alquiler de 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues... al carrer, y estoy aquí desde junio, y yo soy una persona normal, trabajadora. Ahora estoy trabajando, que un hombre que da faena, pero es negra, me van a pagar 60 euros al día, pero bueno, pintant, posar cuentas rachoras.
19: Òbviament aquesta situació no és exclusiva de persones que dormin a la Ronda Litoral. Si tirem una mica més cap endins de la ciutat, arribant a l'Eixample o altres punts de Sant Martí, trobem persones que fa temps, com dèiem, que som al carrer i a les quals treballar no els permet sortir d'aquesta situació.
23: Ara estoy de auxiliar de seguridad. Trabajo en el campo del Español, en el campo de Barcelona, a veces evento. Es que trabajar, eso va a las horas que yo hago. Ahora llevaré unas 40 horas trabajar, no sé, menos... más o menos, y te sale a eso a unos 8 euros la hora.
14: Treballa de seguretat al camp de l'Espanyol.
19: Treballa de seguretat temporalment, sí, amb una empresa que fa diferents serveis i treballa, el que ens explica, el camp del Barça, el camp de l'Espanyol, els esdeveniments...
14: I va a dormir a la tenda Ronda Litoral.
19: Sí, en aquest cas una mica més cap a dins de la ciutat, sí, però sí, és a dir, treballa quan el truquen, per entendre'n...
14: Sí, sí, quan té punya feina.
19: 8 euros l'hora i, òbviament, això doncs, li serveix per sobreviure. I poc més, de fet, podem escoltar els mateixos testimonis explicant què ha passat quan han intentat trobar algun lloc on viure que no sigui el carrer.
23: No me llega, claro, yo una habitación y eso no me lo puedo permitir.
22: Una habitación, ya vais a estar mirando la semana pasada, 400, 450, 500, que eso es una locura. Y ya una habitación, ya no digo un pis. Yo toda la vida he trabajado, toda la vida cotizant. Y la primera vegada que vaig a pedir ayuda, em diuen que posa't a la cola.
19: I per últim, si us sembla, podem escoltar de vegades aquesta reflexió que ens fan entitats o persones, les mateixes persones que viuen al carrer, d'allò que sentim sovint de és que això li pot passar a tothom. Doncs escoltem aquest testimoni.
21: Yo jamás pensé que iba a llegar a esta situación. Jamás en mi puta vida pensé que iba a llegar a vivir en la calle. Porque siempre me busqué la vida, siempre fui activo, siempre fui una persona, ¿sabes? Que sabe moverse. Y sí, te pasa y ya está. Y es un, como no sé cómo te diría, es una cadena, ¿va? Es como una bola de nieve, va creciendo y te ves cada día peor, peor, y es imposible salir. Sin ayuda es imposible salir. Olvídate.
14: Hem demanat, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona que s'hi posi. L'alcalde Collboni sembla que no vol parlar d'això, que ho farà algun regidor en algun moment.
0: 8.000 persones que no dormen a una llar a Barcelona, em sembla que és prou problemàtic com perquè un alcalde hi digui la seva, però vaja, en fi, cadascú sabrà el seu. Les dades amb què treballa l'Ajuntament, què és, Andreu? Quines són?
19: Sí, primer de tot, si et sembla, recordem la diferència entre persones sense sostre i persones sense llar. Abans ho dèieu també, sense sostre són les persones que dormen al carrer i sense llar engloba moltes més casuístiques. De fet, l'Ajuntament calcula aquestes més de 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 ho fan dormint al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en dos anys. Més de 2.800 dormen en recursos residencials públics o privats, 400 ho fan en assentaments i locals ocupats i n'hi ha 3.500 que dormen i viuen en aquests coneguts com a allotjament temporals d'urgència, que per entendre'n serien, en la majoria dels casos, els recursos que serveixen per acollir persones que han patit un desnonament o que estan en un procés de pèrdua d'habitatge. Com dèiem, en el cas concret de la Ronda Litoral, insisteix l'Ajuntament que hi ha molta itinerància, que és difícil tenir una foto fixa dels afectats. Dels testimonis amb què hem parlat nosaltres, alguns estan en seguiment de serveis socials, d'altres no, i des del consistori també ens diuen una resposta habitual per part de les administracions, que és que per acompanyar persones sense sostre, també, tot i que és una obvietat, cal recordar que és necessari que la persona vulgui ser acompanyada i vulgui ser atesa. I per últim, una dada rellevant, Ricard, en l'últim informe fet per Ajuntament i entitats, veiem que un 13% de les persones que estan allotjades en recursos per persones sense sostre tenen ingressos econòmics, és a dir, lliga amb aquesta realitat que ens expliquen els testimonis de la Ronda Litoral.
0: I assenyalar també el problema de l'habitatge, que fa temps que diem que afecta moltíssim, doncs també aquestes persones sense llar ja passen la nit a Barcelona, 8.000 persones. Dos minuts i ho comentem.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
4: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
24: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
25: I a l'avi, què en saps de la seva història?
26: Sé poc, no era una persona fàcil d'estar amb ell.
27: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
26: Hòstia.
27: A la zona ocupada.
26: Ostres, això no ho he sabut mai.
4: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
29: Necessito vaques.
28: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
30: 012, la millor resposta.
31: Va tot bé?
32: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
31: Això és violència masclista.
33: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
21: Yo jamás pensé que iba a llegar a esta situación. Jamás en mi puta vida pensé que iba a llegar a vivir en la calle. Porque siempre me busqué la vida, siempre fui activo, siempre fui una persona, ¿sabes? Que sabe moverse. Y sí, te pasa y ya está. Y es un, como no, no sé cómo te diría, es una cadena, ¿va? Es como una bola de nieve, va creciendo y te ves cada día peor, peor, y es imposible salir. Sin ayuda es imposible salir. Olvídate.
0: A Barcelona, el nombre de persones sense llar ja passa a les 8.000, 2.000 de les quals dormen directament al ras. Ho comentarem aquesta hora a l'Àgora amb Vicent Sánchez Anagrau, Sara González, Pere Rossinyol i també en conversa amb Albert Sales, cap de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli. Albert, què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
34: Hola, bon dia.
14: Et semblen representatius els testimonis que ara escoltàvem sense llar, que sense llarisme a Barcelona?
1: Sí, representatius són en la mesura en què són diversos. La imatge estereotipada de la persona sense sostre que porta molt de temps al carrer, que la localitzem sempre al mateix lloc, amb molta acumulació de problemes, és una imatge que respon a una part molt petitona de la gent que dorm al carrer i que respon a allò que ens havien fet a la idea que era el sensellarisme fa uns anys. Ara mateix hi ha molta diversitat de situacions, amb un increment molt important de les persones estrangeres en les últimes dues dècades. Han passat de ser la meitat de les persones que dormien al carrer a ser més d'un 85%, i després hi havia un testimoni que també era molt representatiu, que era el de la dona que explicava que estava al carrer per haver estat víctima de violència masclista. Hi ha un vincle molt important entre la violència masclista i el sensellarisme femení.
14: Parlem d'un augment d'un 40% de persones dormint al carrer en dos anys.
1: Sí, l'increment dels últims dos anys ha estat molt espectacular, perquè en els darrers anys havíem viscut increments progressius, anàvem veient com cada vegada que les entitats feien un recompte o que l'Ajuntament donava o oferia les dades dels seus serveis de carrer, veiem com s'anava incrementant el nombre de persones dormint al ras. A més, s'anava incrementant d'una manera molt preocupant perquè no era perquè no hi hagués serveis. En paral·lel, els serveis també anaven creixent o han anat creixent. En els últims 20 anys hem vist que s'han triplicat pràcticament les places disponibles a la ciutat, o s'han més que duplicat. Per tant, era un increment en paral·lel. I els últims dos anys veiem com la situació augmenta o escala d'una manera molt, molt ràpida, molt relacionat amb l'increment dels preus de l'habitatge de qualsevol solució residencial a la ciutat.
14: I és habitual trobar persones, com sentíem en algun cas, que tinguin ingressos, és a dir, que tinguin feina, i per tant no puguin pagar-se un habitatge i estiguin dormint al carrer?
1: Sí, aquí jo faria una distinció entre tenir feina i tenir ingressos. Dintre del que serien els serveis residencials que ofereix la ciutat, ja sigui a través de les entitats o a través de l'Ajuntament, dèiem que l'últim estudi, l'últim recompte que es va fer, un 13% de les persones tenien ingressos de rendes del treball, perquè ingressos en té moltíssima gent. Perquè llavors petits ingressos que venen d'ajudes de serveis socials o de la renda garantida de ciutadania en té molta gent, i petits ingressos irregulars que no acaben considerant rendes del treball també. I entre la gent que està en situació de carrer o en assentaments, ingressos d'activitats econòmiques diverses o de petites ajudes també en tenen. O sigui que el més habitual és que la gent tingui alguns ingressos. I una part, rendes del treball.
14: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels, amb la Marta Viana i el David Mendoza. Marta, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Mira, nosaltres som amb la Sara Girón, que és treballadora de carrer de la Fundació Arrels. Sara, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: A veure, part de la teva feina consisteix precisament a detectar les persones que dormen al carrer i intentar, doncs, acompanyar-les. Explica'ns una mica amb quin perfil us esteu trobant últimament.
6: Doncs, tal i com s'ha esmentat, els perfils actuals són molt diversos. Sí que nosaltres tenim estadístiques, el 90% de les persones que atenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat, amb una mitjana d'edat d'uns 43 anys aproximadament. Tot i això, podem veure cada dia homes i dones amb diferents edats i nacionalitats.
5: Costa que les persones sense sostre vulguin rebre ajuda?
6: Doncs per mi això és algo que no és cert i crec que hem de desmitificar. Les persones, nosaltres el 2025 hem visitat continuadament a 686 persones. Les persones no neguen ajuda, les persones no se senten bé davant de situacions institucionals i recursos que no s'adapten a les necessitats reals de les persones. Cap persona s'aixeca de bon matí i diu jo vull viure al carrer o jo vull ser una persona sense llar, no? Les persones sí volen ajuda, però volen ajudes més adaptades a la realitat existent.
5: Em parlaves de llistes de mesos d'espera fins a 11 mesos.
6: Sí, correcte. És sorprenent quan nosaltres li hem d'explicar a les persones com funciona el circuit de serveis socials a la ciutat de Barcelona. Ja és algo que a nosaltres mateixes ens hi costa de poder entendre i de poder donar una explicació. Ara mateix trobem casos on les persones han d'esperar una mitjana de 2, 3, 4 mesos per rebre una primera atenció social, fins a 11 mesos per entrar a un alberg de primera atenció, 2 mesos per entrar a un menjador públic, públic en el que fer àpats diàriament, això resta identitat, autonomia, autodeterminació, i les persones, evidentment, generen molt de malestar davant d'això.
5: Ara sentíem testimonis que expliquen com que fins fa relativament poc tenien una vida normalitzada, gairebé normal. Com diries que afecta tot això mentalment a una persona?
6: Doncs l'afectació, evidentment, és significativa a nivell mental i a nivell físic. M'agradaria destacar també que les persones que dormen al carrer perden molts anys de vida. Físicament veus com la davallada és espectacular quan tu estàs al costat d'una persona i van passant els anys i no passen com et passen a tu. Mentalment, evidentment, el que més me sobta a mi, no?, des de que vaig començar en aquesta feina i estic al costat de persones que tenen molt fort patiment, és com normalitzen la soledat i la pèrdua de drets. Frases com "és normal, sóc una persona que visc al carrer i no puc entrar a aquest bar, no puc fer servir aquest lavabo, no puc entrar a aquesta biblioteca", es normalitza aquesta precarització d'una manera molt flagrant.
5: Sara Girón, treballadora de Fundació Arrels, moltes gràcies i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon
14: dia. Gràcies també, Marta, des de la Fundació Arrels. Què en penseu del que estem explicant, Pere Rossinyol?
7: D'entrada, les xifres són molt fortes i no es tenen al cap, no? I crec que és molt, molt important el que esteu fent en aquests moments, perquè no és un tema, diguem, que entri en l'agenda quotidiana, i per tant, malgrat que és una emergència, i les xifres, tant amb l'augment del 40% en dos anys que heu comentat, com 8.000 persones, doncs aquest hauria de ser un tema que ha d'estar permanentment a l'agenda i que no hi és. Hi ha permanentment a l'agenda temes que són molt menys importants que aquest, i per tant, com que no ven políticament o fins i tot mediàticament, doncs no s'afronta. I el primer punt per poder-ho afrontar és visibilitzar-ho justament d'aquesta manera que esteu fent. Per tant, jo crec que és un tema molt important i que hauria d'entrar en l'agenda prioritària. I alhora tenim la sort de que hi ha unes entitats socials extraordinàries que treballen des de fa molts anys moltes vegades amb molt poca ajuda. Heu estat ara amb la Fundació Arrels, Càritas, la Federació de Veïns, etc. I per tant hi ha una xarxa, un entramat, diguem, de voluntariat i d'entitats molt especialitzades que fan molt bona feina i que per tant són els ingressos.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant
0: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM.
8: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem. I ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i Cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues...
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo. s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Màrtir...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diu, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco. Franco.
1: Uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
0: poder una entitat exigir. Més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la sí. muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo ara... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'Associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions,
2: sí,
1: són teves.
2: Sí, també són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no en canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí, aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
1: sí.
2: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt, i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
1: intensa?
2: Molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després prum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen sí. coses increïbles que sí. no són previsibles sí. com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida
2: sí,
1: ha sigut
2: sí, no,
1: també...
2: No, la veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i bueno, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita, i bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no és

0: Una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure, des de sempre...
0: Bueno, jo per feina, doncs clar, tenia que escriure molt, però...
1: De manera creativa.
0: A la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell, els últims anys era el més vell, i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer, vaig dir, ara tinc temps, escriure el llibre. I em vaig posar a escriure, i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no, i al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, eh? Però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenia sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
0: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries, i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes, i vaig improvisant sobre la marxa, i vaig explicant-li historietes, i és això, que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra, i bueno, i surt un argument, i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
1: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
0: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí. Historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas i d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure, i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
0: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
0: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses, a vegades si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
0: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint, i la veritat és que t'enganxa molt. Sí. I això del Casper 3P2...
0: 3P2. És que quan les llegeixes em feia gràcia, perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
1: Sí.
0: Llavors has dit, si ho dius Casper 3P2, són així 3P2, jajaja, I en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit.
1: Perquè la cultura catalana

0: L'Anna, som molt escatològics i de fer referències
1: sí,
0: a aquests temes, sí, sí, sí. Vull dir que...
1: No, no.
0: I en Ramon per què parla?
1: Bueno, ara això es té de llegir el llibre.
0: S'ha de llegir sí, el llibre, sí.
1: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè... Mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va prenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè no. Millor que...
0: Que el llegim.
1: Sí.
0: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
1: Sí.
0: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
1: Mira, aquí el tenen aquí, enfront, a la Cuca de Llum,
0: sí,
1: que està al número
0: aquí,
1: 32.
0: Aquí, a la banda de vent, sí.
1: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol per baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
0: Mm? Val.
1: O sigui...
0: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
1: No, o sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts,
0: sí,
1: i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta perquè la lectura no es faci tan farragosa.
0: Són molt macos, tots ells.
1: Som,
0: aquest Sidecar, que sí. Quantes persones has posat al Sidecar?
1: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
0: I els 600 també.
1: I els 600 també. Els 600
0: I que hi havia molta gent.
1: Molta gent, molta gent.
0: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, a negre, diguem-ne...
1: Sí, sí.
0: Tu els has fet amb color o són
1: no,
0: fets
1: mira,
0: a...
1: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
0: Sí.
1: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
0: Ara li farem fotos a alguna pàgina
1: procés,
0: i ho penjarem a Instagram. El
1: procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
0: O sigui, d'un dinar 4.
1: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
0: Ah, sí, vale.
1: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
0: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
1: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
0: per
1: clar,
0: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals
1: sí,
0: eren de color, no?
1: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs pues, haguéssim no. fet alguna cosa més, però clar, l'important era treure, a mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè és costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
0: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has
1: dit. És autoeditatge, sí.
0: I,
1: perquè,
0: i la, o sigui, la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
1: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... Ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que el que l'edités, i també em recomanaven que la feu una correcció ortolingüística.
0: I també una mica d'estil,
1: sí, d'estil,
0: no?
1: Sí, no toquen molt l'estil, perquè, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
0: però tu has d'avançar els diners, oi?
1: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
0: Quants n'has tingut que fer?
1: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon, o una cosa més senzilleta.
0: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li van fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
1: sí.
0: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
1: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, em mouria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me només a una cosa.
0: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
1: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història, o sigui, perquè si no comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la amb un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final, i amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes, perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, és molt, molt, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb Domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
0: Ets un gran lector?
1: Jo, sí.
0: Llegeixes molt?
1: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
0: De sempre?
1: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
0: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
1: Ostres!
0: Algun llibre que et vingui ara al cap.
1: Ui.
0: Ara li faig un exercici.
1: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és, i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
0: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
1: 32.
0: 32, val, perquè l'avenç és el 29.
1: Sí.
0: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
1: Bueno, pues... els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues, pues el llibre existeix.
0: A l'Araceli.
1: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig, sí, moltes faltes d'ortografia, i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà, i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
0: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
1: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
0: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
1: Sí.
0: I el... És l'1, és a l'inici.
1: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
0: I que els uns t'han acompanyat sempre, com bueno, a número de venedor, i després amb aquest llibre.
1: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
0: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
1: Sí.
0: El 21 va ser una miqueta més...
1: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
0: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
1: Bueno,
0: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
1: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
0: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
1: I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago, amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de d'historietes.
0: O sigui, que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
1: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè perquè el conegueu.
0: Jo, d'aquest llibre, em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
1: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
0: Molt tendre. Sí.
1: És una... és astrònoma i astròloga, i a més treballa en un observatori, que si el veus és igual que l'Observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat en nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
0: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen és a la Carmen, que li explica com veu sí. amb aquest personatge
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: li explica per què es diu El Monte Cucurucho.
1: Sí.
0: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica. Eh?
1: Sí, sí.
0: És tot, no és gens recargolat, és una lectura... Que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
1: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen. I és la història és el viatge, com se'n van afegint personatges, el viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera, etcètera. Jo crec que...
0: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
1: No, ho portava... No,
0: ho portava no, malament?
1: Ho portava,
0: però va sortir, va estar present.
1: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però ja sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest, el Juanjo l'he portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
0: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res, diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal i va dir, veus com no passa res?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs a tu sí, sí, sí, sí. Et van portar en una escola d'internat i tu no sí, eres qui tenia que anar.
1: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
0: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
1: Sí.
0: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar i tu
1: sí.
0: vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
1: No, i gent com la meva mare que patia molt i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir i això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
0: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu,
0: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
1: Sí.
0: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint als propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant,
2: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

Tommy Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrías. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues, surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Ui. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com
1: sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya.
0: Ah, sí.
1: I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es vivia, del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa Elizalde era la casa, el domicili particular, sí, dels amos de la
0: però
1: fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa, sí, quan
1: sí, sí,
0: parles,
1: sí.
0: Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia,
1: sí, sí,
0: de motors,
1: sí.
0: I ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional,
0: sí,
1: però a més tenia un, va ser ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica, també havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en franco i no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt, i estem parlant doncs de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també de utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí? aquests
1: sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema dos sentidos i El pacto de l'hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva, de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb
1: quina pàgina. Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si estic... més no, trobarem les teves feines que has fet.
1: Sí, sí, a les xarxes... estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i sí, qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i...
1: Sí.
0: Em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut, i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia. Una abraçada.
1: Encantada.
0: Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Sí.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat, viatges d'un claustre gòtic, i parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles, com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir i en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els hi van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins a aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai, que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les i, bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per bueno, pocs
1: sí.
0: metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, A Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola, però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre

0: trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per mil i uns arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant sí. el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
1: Documentació molt dispersa, molt dispersa. En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
0: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent. Ja. Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
1: Clar.
0: I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document. Clar. En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar, perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document bàsic que refrendava el que es deia.
1: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
0: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu dels seus moviments, fossin amb llibres, amb aquest arxiu tenia, bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu, les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. molts estan en llatí, hi ha més de 300, 347 o així

0: que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos de la, durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
1: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls van deixar veure?
0: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
1: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
0: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir s'ha tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
1: Totalment.
0: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè està en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
1: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
0: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
1: Clar.
0: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
1: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps... de molta dedicació...
0: D'investigació.
1: De molta investigació.
0: De rateta de biblioteca.
1: Perquè, clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola. No has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
0: No, clar, eren individuals, sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
0: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havia dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia, clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura el Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí a dalt, en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya, has
0: dit. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són,
0: sí,
1: de pedres d'ara,
0: sí,
1: però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que d'entrant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar, quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Són la una del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario, hola.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Isabel.
2: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
4: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
2: És el que sol passar,
4: moltes alternatives,
2: Sí.
4: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
2: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
4: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
2: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
4: I ara sí.
2: I en Rosario, quant temps portes?
3: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
2: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
4: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... Bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compte amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després, de seguida, em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal, i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir, bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir... també la revista, i no era massa feina, jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
2: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
3: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, con la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió, yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa, en fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia. Es decir, ahora las asociaciones culturales, en Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa que se llama ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
2: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, el NISO.
3: Bueno, exactamente. Sí. Exactamente.
2: Que hi ha una biblioteca baix, hi ha un edifici.
4: No. Sí, ese es el edifici. Sí, el Centre Cultural García Nieto.
3: García Nieto. Una asociación García Nieto, sí. Que es una fundación en torno a la figura y a su obra.
2: Sí,
3: a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente justamente porque no ha habido relevo ni generacional, ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido, porque nosotros, yo llevo mucho tiempo, me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible, porque en Latina, tenemos un proyecto que es acabar con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, i, en fi, que esa és la raó.
2: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
4: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, Hi ha llibres molt importants com Peatones per la història, Peatones de la història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'hi van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
3: I ¿vale? soci de l'associació.
4: I soci de l'associació. Sí. I ens va entregar doncs, les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs, es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys... etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats, Andalusia, i extremenys, 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó, 8.523. Llavors, aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla, el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà i estan penjades totes a la web en format PDF, tant en català com en castellà.
2: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat i si us aneu a la pàgina de biblioteca trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient Latina.
4: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps, doncs fem una entrevista com, amb una persona que sigui veí d'aquí del Baix Llobregat i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, ¿vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens podem entretenir, no? En explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes les fem el Rosario i jo, i llavors doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
3: depuració de mestres,
4: sí, la repressió als mestres
2: i d'altres professions, també va haver-hi depuració
4: de
2: metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
4: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
2: Sí, així va ser. Per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
4: Sí. Sí. I llavors es va crear una comissió, això va ser important, una comissió i on jo estava, no?, com a associació i també una persona de l'arxiu i després tots els... una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, uh-huh. I finalment al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortun, es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, ¿vale?, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Galleta Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenbenz, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, bueno, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o amb nens petits a la maternitat aquesta, no? I després el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
2: Aquesta època va ser molt, amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Riera es va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí a Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs, i és senzilla, era, és però que, vull que me l'expliqueu.
4: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Movimiento Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
3: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley, es decir, depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad. Y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
2: Un de ellos és les plaques dels edificis d'habitatges de protecció oficial, que encara hi ha el llogó i les fletxes.
3: Por ejemplo. ¿Eh? Ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de llogos i fletxes.
2: En queden molt pocs, però encara jo en recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
4: Bueno, nosaltres és una altra de les sessions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir. Sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, pues, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues.
2: Jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser
4: un represaliat. Sí, és que el seu avi va ser assassinat a la província de Càdiz. Sí. Llavors, és una persona sensible al tema, no? I llavors, sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no?, lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors, a partir d'aquí, vam enviar aquest mateix escrit, el vam enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pío XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i un altre company està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
2: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, uh-huh. I ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar, sí, Cornellà, uh-huh. Doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en uh-huh. aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges mm. històrics locals, eh? Mm. Podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones, sí, i la nostra cultura.
4: Doncs sí, sí, sí. No, nosaltres sí, podem...
3: Sí, sí, però nostra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
2: Ja lo sé.
3: És quitar.
2: Però com ho investigueu, eh? Feu, sí, investigació a les poblacions.
4: Jo amb les alumnes de la Maiola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
2: Estic segura que sí.
4: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
2: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
4: Sí,
2: segur que hi ha
4: després... algun... doncs en quant a, per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats amb CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'amica Alma Tausen, amb l'amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associacions de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Bueno, ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
2: Comenta'ns, Rosario, bueno, que teniu preparat.
3: No, jo quería comentar.
2: Dime.
3: Que nuestra asociación es muy modesta, pero curiosamente nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, nuestro trabajo básicamente es recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No. Eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
4: Cuando, asesinatos.
3: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
2: A la família de la meva mare hi ha dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
4: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa és el, on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc quatre tiets, tres són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no, un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin com amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, no? Encara es fan investigacions.
2: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
3: Bueno, la ley futura, que como dice Tina, está parada y ya veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están. Es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían normalmente la gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenía la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses las hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, digamos, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay uno de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, digamos, hacer o, digamos, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
4: Y ahora hablaré yo de cómo está.
3: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG, y nosotros trabajamos por el amor al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
2: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi ha de la guerra encara no s'han tancat?
3: Sí. Sí, les ferides no se curaran nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destapes, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó, no sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
4: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memòria. La ley de memòria històrica la tenim parada al Congrés, eh? La tenim parada al Congrés.
2: O sigui, no està ni desplegada.
4: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes. Llavors, ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes d'Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat a un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà. I dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim, bàsicament, és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes. Però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem. A l'abril del 77, l'Estat espanyol va signar el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils. Però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77 l'Estat espanyol ratifica el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i la llei d'amnistia amnistia els crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, dijo

0: Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judiciales, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
1: Ah, sí, también, para que el PSOE...
0: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la Batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivitocoleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley, es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, que claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
1: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer, i són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
2: És que en aquell moment va ser molt important.
1: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
2: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77 i és la Bíblia per a la península. Lo que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per
1: sí,
2: nosaltres.
1: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no?, per modificar el Código Penal, no?, per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no?, i l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no?, que la van presentar tots els grups d'esquerra, no?, pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV, i el PSOE va votar en contra, va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox, i aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícia per les víctimes i una democràcia plena, perquè no tenim una democràcia plena.
2: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com a Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
1: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
0: en la catedral de Pamplona.
1: Allí en el centre de la ciutat de Pamplona.
0: En la catedral.
1: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va organitzar Franco, no, mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies, l'alumnat dels instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies, o sigui que estan fent, que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n sabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació al poble sencer o al lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
0: Sí,
1: i però sobretot als joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos, i és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO, tu has d'optar. Jo optava i feia la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, emanava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
0: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en España, porque gran parte de los archivos, por ejemplo de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar, fue fatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
2: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests documents?
1: Bueno, s'està pressionant bueno, també per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no ho va terminar de fer. O sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i està impressionant perquè totes aquestes lleis doncs es desapareguin d'aquesta llei de secretos oficials, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
2: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
1: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
0: Moltes gràcies.
1: Ja quedarem.
2: Gràcies.
1: Tornarem a venir.
2: Gràcies.
1: Un plaer ha estat aquí a estar a la ràdio.
0: Moltes gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Mike Yuda, que va viure a Londres fins als 30 anys i és traductor i periodista. Hola Mike, com estàs?
1: Hola, bona tarda, un plaer. Gràcies per la invitació.
0: A tu per acceptar-la. Com va ser la teva infància i la teva joventut a Londres?
1: Ah, quina pregunta. Doncs, de fet, jo vaig néixer a Londres, però no vaig viure de nen en el centre de Londres. Vivíem en el metro de Londres, però a uns 30 quilòmetres del centre, no? El metro com els ferrocarrils de la Generalitat aquí.
0: Sí.
1: El metro va fins pobles al voltant, no?
0: Sí. Doncs,
1: però sí, Londres, però a les afores de Londres.
0: Yeah.
1: Com era la meva infància? Doncs una vida jove, no me'n recordo molt bé, però bé, sí.
0: Era un un poble petit o no?
1: No era poble,
0: no.
1: Era un poble gran dormitori.
0: Ah, d'acord.
1: Els homes, sí. La majoria homes, sí, van sortir cada dia en tren o en metro, diguem-ne, al centre de Londres.
0: Ah,
1: i a la tarda van tornar. I era un lloc,
0: sí, sí, com una ciutat dormitori, diguéssim.
1: Sí. No, molt camp i prats verds al voltant. Estava
0: sí,
1: bé,
0: podia sí, jugar al carrer i això, sí.
1: Doncs sí, era possible, però jo com nen de classe mitjana, a la meva mare no li agradava que jo jugava al carrer. Doncs no jugava molt al carrer.
0: Ja. Yeah. I a Bristol, des de quan hi vas viure?
1: Bueno, jo vaig anar a la universitat i després vaig anar a viure a Bristol en l'any 73.
0: Uh-huh.
1: I vaig estar allà fins a venir a Catalunya en gener de l'any 90.
0: Uh-huh. Doncs sí, la teva vida laboral la vas començar a Bristol.
1: Bueno, sí, bueno, feia coses abans, però sí, la meva vida laboral seriosa va sí, començar a Bristol, sí.
0: I allà de què treballaves?
1: Bueno, jo treballava en l'hospital principal de Bristol, com, no és com es diu en català, com un camillero,
0: sí,
1: camiller es diu?
0: Sí.
1: Bueno, i segur que existeix altra paraula, no?
0: Però diem camilla, de fet, igual sí, està sí, mal dit, però
1: no sé. Però sí, treballava de camiller i després treballava en els autobusos, conduint autobusos.
0: Ah, mira.
1: Perquè jo estava molt ficat en la en l'Esquerra Radical,
0: sí,
1: i fèiem el grup en què militava una aposta a treballar en certs llocs i intentar tenir influència sindical.
0: Sí, sí, sí. Aquí també hi va haver tota una onada de persones amb carrera universitària i així, però que van anar a treballar a les fàbriques perquè consideraven que era la millor manera de militar i això.
1: Ara penso que és una errada, perquè per mi crec que estava molt bé per a mi, com a
0: sí,
1: persona,
0: clar,
1: perquè jo vaig canviar i vaig aprendre un moguió de coses, no? Però com la gent amb qui treballa saben que tu ets un intel·lectual universitari militant d'esquerres i tu no pots amagar qui ets, i no és bona idea amagar qui ets, no?
0: No,
1: doncs, i no funciona. Per mi estava bé perquè treballant en els serveis com en l'hospital, autobusos, era una mica, no era una fàbrica. La gent que anava a fàbriques de cotxes i tal era fatal perquè no era autèntic.
0: I devia ser difícil, no?, tenir una relació de tu a tu amb els companys.
1: Bueno, no, era possible. Sí, la relació de tu a tu pots tenir, no? Sí, sí, no. Però és a nivell polític crec que és una errada, perquè a nivell polític has de fer la política on ets al barri o en la feina on vius o en, on treballes naturalment i no artificialment en un lloc on no pertanyes. La gent em preguntava, escolta, tu tens estudis, perquè treballen de conductor d'autobús i bueno, sempre n'hi ha aquest.
0: Clar, clar.
1: Ho explicaves, però era una cosa rara.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí, sí, sí.
1: Per comptes de ser una persona normal, eres no, una persona era, rara.
0: Eres el raro, sí.
1: Estic acostumat perquè a Catalunya també soc rar.
0: I com és que vas decidir marxar d'Anglaterra?
1: Doncs la crisi, suposo, de tenir 40 anys i tenir el grup polític en, que, en el qual militava va col·lapsar i tenir una relació íntima llarga que també va col·lapsar i la feina tampoc era bona feina i coneixia Espanya, l'estat espanyol, havia viscut en Madrid durant 4 o 5 mesos i havia visitat força tant Madrid com a Barcelona, doncs, i m'agradava. I clar, la idea és venir a veure el que passa.
0: Clar.
1: I acabes quedant...
0: Fins a superar la crisi o això, no?
1: Acabes quedant tota la vida, no?
0: Sí. I, o sigui, que d'entrada no venies per quedar-te, tu, a Barcelona.
1: Ambivalentment, pensava que sí, però pensava que podria... Bueno, fantasejava, bueno, potser puc passar 6 mesos aquí, després 6 mesos allà, però no és possible, has de muntar una vida amb feina o amb relacions, amb amics, amigues, on ets, no? No
0: clar, pots, clar, clar.
1: No pots fer això.
0: I va ser mica en mica que vas veure que estaves decidint quedar-te.
1: Sí, no, no, ràpidament, de fet, ràpidament, sí, sí, sí, no.
0: Què et va enganxar de Barcelona?
1: Bueno, com tothom sap, és un lloc atractiu,
0: sí,
1: a molts nivells, a nivell social, cafeteries i vi i bars, vida social. Per mi específicament era perquè entrava en una relació duradera amb una dona, una parella que encara ens convidem, que ha durat, doncs la qüestió de tornar va acabar en aquest moment, no? I sí, m'agradava, no sé, tots els clichés que l'Ajuntament diu de Barcelona, sí, és un lloc, si tens Vázquez Montalbán va dir és un lloc molt agradable per viure si tens una mica de diners, doncs.
0: Clar, clar.
1: Si no, no, però...
0: Però tu aquí devies haver de començar de zero, com qui diu, no?
1: Sí, bueno, coneixia algunes persones per qüestions polítiques, per la Lliga Comunista Revolucionària, la LCR, i em vaig ficar en comissions obreres com voluntari,
0: sí,
1: com tu ets voluntari a la ràdio,
0: sí,
1: i allí en comissions organitzaven entre gent que treballava en escoles d'idiomes, que era una mica costa amunt, perquè, però són contractes basura,
0: sí, precaris,
1: i
0: sí,
1: molt precaris, i gent que només, bueno, van i venen i tampoc li interessa molt la qüestió sindical, però fèiem coses durant uns anys. Doncs coneixia força gent fent això, tant gent catalana com altra gent estrangera.
0: I vas començar treballant de professor d'anglès?
1: Sí, que no m'agradava i no m'agrada i no ho feia bé, però sí.
0: El ser nadiu és un patrimoni, clar, i aquí es valorava molt perquè durant molt de temps ha sigut una assignatura pendent la qüestió de l'anglès,
1: sí,
0: aquí com a societat.
1: Sí, però si agafes gent com jo, que només tinc habilitat de parlar anglès, que no és cap virtut, només és perquè vaig néixer en certa part del món, doncs jo no era un professor.
0: Clar, clar, clar, didàctica i això.
1: Però algun jefe d'una escola de mala muerte em diu, ah, sí, tu ets anglès, doncs comences ahir, et paga això i ja està. I, però no és manera d'aprendre anglès.
0: No, no, no.
1: I jo sentia que era fraudulent, bàsicament, i tampoc sabia ensenyar.
0: Sí.
1: Doncs no m'agradava molt. Mm-hmm. Doncs vaig fer el salt a fer traduccions, bàsicament.
0: Uh-huh. I no et va costar gaire fer aquest
1: salt? Bueno, seria que aprendre una mica més castellà i català, però la clau és poder escriure una frase en la teva llengua materna més o menys comprensible i decent. Si pots escriure en anglès, doncs pots traduir cap a l'anglès, no? I
0: clar, tu traduïes del català o el castellà a l'anglès.
1: Sí, has de fer-ho.
0: Escriure... No de l'anglès o català o castellà.
1: Jo puc escriure una pàgina en català o castellà, però hauries de corregir moltes coses, no? Però en anglès puc fer frases que no fa falta la correcció.
0: Està
1: bé. O a vegades sí.
0: Està bé, està bé.
1: Doncs sí, no, els traductors sempre tradueixes a capa, al teu idioma matern, amb algunes excepcions de gent molt bilingüe, no?
0: Uh-huh. Mira, ara posarem la música que has triat.
1: Ah, molt bé.
0: I després seguim.
1: Molt bé.

0: Tu vas aprendre simultàniament català i castellà?
1: No, perquè havia viscut a Madrid durant uns anys i també vaig anar a Sud-amèrica durant uns mesos a Madrid i també a Sud-amèrica durant un any i sí, coneixia castellà. Jo era molt ignorant, com la majoria d'estrangers que arriben aquí. Estava molt ignorant de la realitat catalana.
0: I et sembla que si ara vingués un anglès com tu aquí ja té més coneixements previs dels que tu tenies o no? O segueix havent-hi aquesta ignorància?
1: No ho sé. Sospito que encara tenen aquesta ignorància, encara que Catalunya ha sortit més en les notícies, però la gent... Bueno, jo passava amb la família d'un amic quan tenia 18 anys, 2 mesos a Platja d'Aro, de vacances.
0: Sí.
1: I jo no estava conscient que existia el català. Clar, era el franquisme, però òbviament la gent de Platja d'Aro parlava en català, però... Doncs la gent que va a Lloret i... És molt difícil, tu has estat en Lloret, per un estranger...
0: Si no surts de l'hotel, segurament no te n'entenes, però perquè hi ha gent que ve a la platja només a l'hotel
1: sí,
0: i ja està.
1: Però encara que vas a les botigues, en Lloret, és que la gent nota qualsevol accent... I, bueno, jo he parlat en català en Lloret amb la gent, i clar, la majoria de treballadors, treballadores, no són
0: catalans,
1: no saben català, i doncs... La gent no té idea, no té idea. I això no ha canviat, em temo.
0: Tu, a més de traduir, escrius sobre literatura i sobre política.
1: Bueno, jo volia escriure sobre política, però ningú volia publicar el que jo volia dir. Doncs la literatura sempre, sí, m'ha interessat i jo sempre he tingut la inquietud d'escriure i sí, vaig començar als anys 90 fent ressenyes de llibres espanyols o catalans publicats en traducció en Anglaterra, no? I a poc he fet forces coses.
0: Per quins diaris escrivies o quines revistes?
1: Bueno, diverses. Vaig començar més o menys amb el Times Literary Supplement i després feia forces coses per a The Guardian i The Independent. I encara faig necrològiques de tant en tant.
0: Necrològiques?
1: Per a The Guardian.
0: D'escriptors que es moren? O...
1: Sí, bueno, per exemple, l'últim que vaig fer, l'any passat vaig fer 2, i l'un era Mercè, Juan Mercè,
0: sí.
1: I l'altre era Carlos Ruiz Zafón. Doncs, sí, quan hi ha... alguna persona catalana, espanyola que és força coneguda per justificar en The Guardian segons la seva opinió dels editors, una necrològica. Sí.
0: Ells dos escrivien amb la Barcelona com a fons, no?
1: Sí, i tant. Sí. No, Mercè, bueno, sí, els dos, sí. Jo sóc forofo de l'escriptor de Mercè. Encara que si t'agrada algú no vols que mori, però era un gran plaer fer la seva necrològica, perquè pots expressar, només són 1000 paraules, però pots expressar el que penses una miqueta. Mercè era molt contradictori, era molt provocatiu, molt anti-independentista, però...
0: Sí, això és el... Sí, però la seva literatura a mi també m'agrada molt. Sí.
1: I també crec que els independentistes, els partits, Convergència i Unió, bàsicament, ha fet l'errada van fer l'errada de no apreciar que una persona pot escriure en castellà, una persona pot ser un provocador nat com Mercè, però haurien d'haver-li reconegut. Bueno, és una polèmica, però
0: jo
1: crec que no pots apartar aquesta gent.
0: La cultura és cultura, i la literatura, literatura.
1: I si vols entendre el Barcelona franquista, doncs Marseille és bàsic, no? Com Bàsquet Montalbán o Mendoza, tots escrivint en castellà.
0: Sí. Tu vas escriure un llibre sobre Bàsquet Montalbán, no?
1: Sí. Era un llibre escrit una mica en ràbia, perquè quan va morir, tan jove, no?
0: En
1: 2003.
0: I de manera tan inesperada.
1: Sí. Jo tenia la sort d'haver-li entrevistat uns 12 mesos abans de la seva mort. I estava malament. Jo me'n recordo, estava en Balcells, en l'agència,
0: sí.
1: I ell pujava l'escala i estava pantejant en una escala de com anar des d'aquí a la planta. És una planta només.
0: I
1: no era un dia de calor, però amb un suant i tot, no disfrutava de bona salut.
0: Ai. I també ets expert sobre Arturo Barea, no?
1: Expert, no sé, però sí. No, vaig fer una tesina sobre Barea i després van publicar un llibre, sí. I tenia la sort que de Barea, que és madrileny, que ningú havia escrit res. Bueno, havia crítiques, però ningú havia investigat Barea, doncs jo era el primer en aquest sentit. I coneixia gent que havia, podia entrevistar gent que havia conegut Barea, doncs estava bé.
0: Que bé. I segueixes amb la nacionalitat britànica?
1: Sí, i tant, sí. Bueno, l'única alternativa és buscar la nacionalitat espanyola. I he pensat en fer-ho, però perquè seria més còmode per Brexit i tot això, i no tinc cap lleialtat patriòtica a Gran Bretanya, però és un... hi ha tants papers i paperets i cues i entrevistes, i has de jurar la lleialtat al monarca també.
0: Ufa.
1: No, això és una cosa que pots dir, bueno, sense creure'l, però penses... I bueno, també pensava que podria arribar a la nacionalitat catalana i podria anar directament, però potser no arribarà aviat, doncs no sé.
0: Tant de bo, que ha sigut possible.
1: Sí.
0: I tu sempre has estat implicat en política,
1: sí.
0: No? I ara, bueno, celebrem, aquest any fa 20 anys del 15M.
1: 10 anys?
0: Sí. Mm. Ai, sí, 10. Sí, que era del 2011. Sí. No, tenia apuntat 15 i ara he deixat anar, i és el 15M, clar.
1: Sí,
0: tu t'hi vas implicar, no? I ara pertanys encara als anticapitalistes.
1: Sí, no molt en el 15M, precisament. Sí, una miqueta. A Horta, que és el barri on vist des de fa 23 anys, doncs a Horta va muntar en 2001 una plataforma antiglobalització que va cobrir tot tipus de coses, antiracisme, manifestacions contra la guerra d'Iraq i tot això. Mm-hmm. Doncs estava més ficat en aquest tipus de plataforma que en el 15M en si mateix.
0: Sí.
1: Doncs sí, i estava involucrat amb la CUP una miqueta, i ara m'he ficat en anticapitalistes, però no sóc actiu. Estic escrivint coses i i bueno, la gent jove ha de portar, no és a dir, no és una excusa per no dir res, per no ser actiu, però la gent jove és la gent que pot canviar el món.
0: La gent
1: més gran podem donar suport, podem participar, podem donar calés si tenim, però és la gent jove que ha de portar el pes de la militància.
0: Sí, però bueno, està bé tenir-ho com a fita, no? I confiar en les generacions que venen, no?
1: Ah,
0: que tant
1: sí.
0: De bo.
1: Hi ha gent molt maca, sí, com sempre.
0: Puguin tirar endavant.
1: Sí, i tant.
0: Doncs mira, amb aquest desig acomiadem el programa, perquè
1: doncs molt bé.
0: Sí, ha passat el temps.
1: Ha passat sí. ràpidament,
0: sí? Sí, passa molt ràpid.
1: Quants anys són? 25 minuts, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: bé.
0: La música i no, tot. No. Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat.
1: No,
0: que
1: és
0: tens
1: un...
0: una vida molt interessant.
1: Bueno, és un plaer, doncs gràcies a tu. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Mary Grace Hernández, que prové d'una família originària de Filipines. Tot i que ella va néixer a Barcelona, va viure a les Filipines amb la seva àvia des dels 8 mesos fins als 5 anys i ara en té 29. Hola Mary, com estàs?
1: Hola Assumpta, bé.
0: De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
1: La meva família és de la regió de Luzon, que és la part nord de les illes, i concretament de la ciutat de Batangas.
0: Tu hi vas viure amb la teva àvia fins als 5 anys.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Doncs records molt, molt difusos, perquè tenia, clar, era molt petita. Però recordo, bueno, sortir al carrer del poble, jugar amb els nens, els veïns, agafar flors, jugar amb el terra allà fent fang, i vaig anar a l'escola com 2 mesos. I al passar 2 mesos a l'escola, que era com equivalent a P4, em van venir a buscar els pares, a començar aquí la vida.
0: Sí. I com és que vas néixer a Barcelona i després et van deixar a les Filipines amb l'àvia?
1: Bueno, els meus pares no m'ho han explicat molt, crec que no volen tocar molt el tema, però recordo que em van dir que no tenien la situació, una situació regular aquí a Barcelona, perquè ells van començar aquí a viure a finals dels 80 i no tenien papers. Aleshores van aconseguir els papers quan el govern d'aquell temps van decidir fer com una amnistia per els Jocs Olímpics, i van donar papers a tots els immigrants. I van tenir la sort de regularitzar els seus papers, i bueno, van decidir tenir-me quan ja tenien papers, i com que no tenien una casa fixa, vivien amb més gent en un...

0: Es van conèixer aquí. Ah. Bueno, és una llarga història. Yeah. Perquè es van conèixer... El meu pare va sortir de Filipines, va treballar a la construcció a Saudi Aràbia i allà va conèixer un senyor que era cosí de la meva mare i aquell cosí li va dir: "Venga, jo tinc una prima que està a Malàsia, us escriu cartes i a veure què surt d'aquí, no?" I va sortir, bueno, van dir: "Bueno, ens veiem a Barcelona i bueno, a veure què passa."
1: Ah, i aquesta era la teva mare?
0: Sí, la meva mare, que treballava a Malàsia, bueno, netejant cases. I bueno, es van trobar aquí a Barcelona.
1: I no es coneixien?
0: Personalment no.
1: Només
0: s'enviaven cartes, fotos, tal.
1: I mira, va sortir bé, no? Perquè
0: sí,
1: encara estan
0: sí.
1: Junts. I tenen dues filles precioses, sí. No? I després, quan et van venir a buscar ja, seguien treballant de cuiners?
0: Sí, de fet el meu pare segueix sent cuiner ara. La meva mare, bueno, aquests últims anys ha treballat de portera, que és la... em va dir que és la feina més fàcil que ha tingut a la seva vida, perquè sempre ha netejat cases i les jefes mirant si quedava polvo tal, i ara estava molt tranquil·la, però ara està de baixa perquè va tenir un ictus fa poc. Ah. I bueno, sí, quan em van venir a buscar treballaven del mateix, però potser tenien més una situació millor, tenien un pis, no, ja no estaven en el pis on hi havia molta gent i em podien tenir, em podien cuidar.
1: Està bé de l'ictus, la teva mare?
0: Bueno, s'està recuperant, està fent rehabilitació.
1: Mm. I li quedaran seqüeles?
0: Bueno, era lleu, de l'equilibri només, o sigui, no és un ictus greu.
1: En quin barri vivíeu aquí a Barcelona?
0: Al Raval. Mm.
1: Encara hi viuen els teus pares?
0: Sí, un altre pis, però sí.
1: Ja, i quines vivències tens tu del Raval? Com ho valores, haver viscut allà?
0: Molt bé, o sigui, moltes cultures, cada dia aprenia molt dels meus companys de classe perquè tots eren fills d'immigrants i no sentia cap discriminació, en plan... o sigui, tots érem diferents i ens respectàvem com érem i parlàvem de tot, la veritat.
1: I autòctons n'hi havia o no?
0: Un o dos, no, però més. Clar, al ser del Raval, doncs, eren de famílies desestructurades i bueno, era difícil, tenien situacions difícils també a casa.
1: Vols dir que al Raval no hi viu cap família, diguéssim, normalitzada, així entre cometes, que no vull dir que,
0: sí,
1: que les que hi viuen no ho siguin, però vull dir famílies, això, autòctones.
0: Sí, però jo no... Bueno, sí, hi havia una companya de classe que sí que era... que estava bé a casa seva, suposo, sí. Però crec que no tenia pare, no sé.
1: Ja, bueno. Però tu ho valores com una riquesa, això.
0: Sí, clar. Mm. Tinc molt bons records. A l'escola érem poquets, era d'una sola línia i érem com una família. I sempre els profes s'interessaven molt per la ideologia dels pares, i això ho veien bé, tal, quins recursos mancaven a casa.
1: No, que a mi em sembla molt bé, però trobo que també hi hauria d'haver-hi barreja, no? amb famílies catalanes,
0: sí, però jo...
1: no? Que també és una riquesa, que no vull dir que tu no siguis catalana, per famílies d'aquí de tota la vida, diguéssim,
0: sí,
1: no? Que també és una riquesa per les famílies autòctones,
0: clar.
1: No?
0: Però clar, jo que ara estic estudiant educació, s'escolta molt a famílies autòctones, entre cometes,
1: sí.
0: Que, bueno, que no volen ficar els fills, no? A les escoles on veuen molta immigració, també entre cometes, perquè també hem nascut aquí, som d'aquí. I bueno, no crec que sigui un problema de les famílies que venen de fora, sinó de les pròpies famílies autòctones que no volen que els seus fills es baregin amb nosaltres, que ens veuen com extraterrestres, per dir-ho d'alguna
1: manera. No extraterrestres, però sí que s'ha com divulgat molt, així a nivell popular, com si les escoles on només hi hagués immigració, el nivell acadèmic

0: fos més baix, diguéssim. Tu que després vas anar a fer la secundària a una escola concertada, tu vas tenir dificultats pel teu nivell acadèmic?
1: No, cap.
0: Ja. I com valores després el pas per l'escola concertada, que tu vas anar a fer la ESO a Sant Antoni, no?
1: Sí, al... Bueno, no sé si he de dir l'escola.
0: Sí, no passa res.
1: L'escola Pia de Sant Antoni.
0: Sí, sí.
1: Bueno, em vaig trobar, bueno, vaig passar d'una escola, d'una classe on tothom era més o menys, teníem la mateixa, el mateix bagatge no familiar, encara de cultures diferents, i vaig passar d'una classe així a una classe on tots eren de classe mitjana alta, de l'Eixample, de Sant Antoni, i no tenien aquest bagatge cultural, diguem-ne. I bueno, em sentia una mica observada, com etiquetada de aquesta ve del Raval, aquesta és immigrant, i bueno, vaig acabar anant amb les noies d'origen filipí, que no van, no van néixer aquí, tenien com més interioritzat que eren filipines, no com jo, que em sentia d'aquí també, però bueno, vaig estar amb elles i vaig estar bé, i estudiàvem juntes com tothom.
0: Però et senties discriminada d'alguna manera, no? Que et devia afectar, que, perquè això és un tracte com pejoratiu.
1: Sí, bueno, les mirades tal, les, que et miraven i es reien tal, doncs jo me'n vaig adonar que quan era més petita, quan em preguntaven d'on era jo, jo sempre deia de Filipines, perquè bueno, cadascú és diferent, l'altre diu que és de Pakistan, l'altre diu que és de Xina, doncs jo dic que sóc de Filipines. Quan vaig arribar a l'ESO, tots eren blancs, quan em preguntaven d'on era jo, doncs em vaig reflexionar i vaig dir, jo sóc d'aquí, he nascut aquí.
0: Sí.
1: Clar, no sé, era com un canvi de xip de, ara diré que sóc d'aquí perquè no em discriminin, perquè clar, m'estan mirant raro. I si dic que soc de Filipines, que és el que volen escoltar, estic com donant la raó, no? De que soc diferent. Sí, soc diferent i què passa? No passaré. Sí. Però en aquell temps estava com molt ratllada dient sí, soc d'aquí també, o sigui, soc catalana com tu, però no, no ho acceptaven.
0: Ja. I et vas sentir recolzada pels professors?
1: Bueno, era un tema que no es parlava, la veritat. Em veien que anava amb les companyes filipines i pensaven, bueno, és que van anar a Suïa o... Sempre es pensa així, no? Que si, és, si ens ajuntem és perquè anem a la, perquè tenim com, som, entre cometes, tancades, però no ens ajuntem perquè no ens sentim acollides o acceptades, entre cometes, no? No sé.
0: Però això trobo que és una falta de ser-ne conscients per part del professorat, no?
1: que no se sabia sí,
0: què passava, no? I sobretot aquestes edats, ara que l'ESO comença als 12 anys, que és molt d'hora, que trobo que encara es tenen poques defenses, no? A nivell de poder-ho fer tu sola, estant amb tanta minoria, diguéssim.
1: Sí, en aquella etapa d'edat sempre tenim com... que busquem la nostra identitat, no? Que no sabem cap on tirar i clar, si no tens recolzament, pues...
0: A més, és una riquesa que trobo que s'hauria com de tractar per sistema, no? De dir, bueno, pues, mira, aquesta noia ve d'aquí, on és aquest país, què passa allà, no sé, que,
1: sí,
0: que això enriqueix, no? I no sé, fa que també se't reconegui amb els teus valors.
1: Sí, a l'escola primària sí que em vaig veure, em vaig sentir més recolzada. Fèiem cançons de fi de curs de cada idioma o tal, sí, festes, menjar de cada país, els pares interactuaven entre ells.
0: Clar.
1: I estava molt bé, sí, sí.
0: A nivell familiar parleu tagalo?
1: Parlem tagalo. Ai. I amb una barreja de castellà també.
0: Ja. El castellà de l'època de la colonització espanyola perdura allà?
1: No, bueno, hi ha una zona al sud que es parla com una barreja estranya de castellà i tagalog que es diu chabacano, i si l'escoltes pots entendre cosetes, paraules.
0: Allà.
1: Sí, és com un... no sé, és com un castellà mal parlat que s'ha quedat.
0: Està bé. Sí. I tens ocasió de parlar el tagalo amb algú altre, a part de la teva família?
1: Amb amics, amigues, sí, que del Raval. Perquè, bueno, també de petita, en l'època de la meva infància, no sé si ara ho segueixen fent, els pares filipins cada dissabte portaven els nens i nenes a una escola de tagalog.
0: Ah.
1: Per aprendre el tagalog, per aprendre la nostra cultura i tal, per no perdre-ho.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, allà vaig conèixer la gent filipina de la meva edat.
0: I sou molts, oi?
1: Sí. A qualsevol país que vagis hi ha un filipí, o sigui,
0: sí, perquè
1: hi ha molta migració.
0: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat.
1: Vale.
0: Per què l'has triada?
1: Bueno, la vaig descobrir fa poc, fa un any així, i parla de la lluita, de la nostra lluita, no? de ser filipines fora de Filipines.
0: Uh-huh.
1: I dels privilegis que no tenim.
0: D'acord.

0: Tu que has estat a l'escola pública i a la concertada, quines diferències hi veus? I per què els teus pares et van portar a FES o a una concertada?
1: Diferències, bueno, el tipus d'alumnat, no? És evident. Bueno, perquè, bueno, també depèn de l'escola pública.
0: Clar.
1: L'escola pública on vaig anar, o sigui, ja com he dit, els pares eren d'origen immigrant, o sigui, que han emigrat aquí, i la majoria no tenien el mateix capital cultural que els pares de l'alumnat del concertat. Aleshores, bueno, tenen més facilitats en estudiar i quan el professorat, el concertat estaven més a sobre teu i no sé com comparar-ho amb una secundària pública perquè no hi he estat, però segons l'experiència de la meva germana, que va estar en una secundària pública, que bueno, anaven més a la seva bola els profes, no sé, depèn també.
0: Clar.
1: Depèn molt, és que cada escola és un món.
0: Sí, tant la concertada és diversa i la
1: Sí.
0: pública també, no?
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: clar, cadascú parla per la seva
1: Sí.
0: experiència.
1: I els meus pares, bueno, van decidir matricular-me allà perquè, bueno, tenien com el concepte aquest de que un centre no públic era millor, perquè a Filipines és així, és molt classista tot. I tot lo públic es veu pitjor que lo privat, perquè bueno, valoren més els que tenen diners i bueno, tot si pagues és millor, diuen
0: Sí.
1: allà, però aquí és al revés. Sí.
0: Però clar, a nivell de convivència, no? Trobo que també és com poc ric, no? Perquè el que m'explicaves tu, no? De que alguna companya teva que no havia estat mai al Raval,
1: Ah,
0: no? Que
1: sí.
0: li feia por anar-hi,
1: Sí,
0: doncs clar,
1: sí.
0: això és un gran desconeixement,
1: Sí,
0: no?
1: jo vaig quedar una mica en xoc quan em va dir que, bueno, era una companya que em portava molt bé amb ella, era de l'Eixample, i havíem d'anar a comprar un material a Bolsera. Li dic, a la Bolsera és una botiga molt guai, tal, que tenen de tot, ho trobarem de tot. I em va dir, però això està al Raval, jo no puc entrar allà, perquè la meva mare m'ha dit que no entri, és molt perillós. I jo, què dius, tia? No, jo t'acompanyo, no te preocupis.
0: Li va arribar a venir,
1: Sí, però estava allà molt cagada. Sí.
0: però es va convèncer que no passava res.
1: Que no, o sigui, no.
0: I quina trajectòria acadèmica has fet? Quan vas acabar l'ESO, vas acabar amb ganes de seguir estudiant?
1: Bueno, em sentia una mica perduda perquè jo volia bueno, enfocar-me en les arts, en el disseny, m'agradava el dibuixar des de molt petita, però clar, em van orientar a l'escola, a la concertada, que no fes l'artístic, que no té futur, i que em dediqués a, bueno, que em matriculés al batxillerat social. I jo, bueno, vale, si ho diu una profe és per alguna cosa, no? I ho vaig fer. Però a segon de batxillerat vaig dir, no, és que no m'agrada això, és que quina carrera agafaré amb això? I vaig passar a una pública de batxillerat artístic, a segon.
0: I vas acabar el batxillerat artístic.
1: Vaig acabar el batxillerat artístic, però clar, a l'acabar el batxillerat artístic jo volia fer disseny i només hi havia de privades. I el meu pare em va dir que no, que agafés una altra cosa. I vaig agafar turisme perquè no sabia cap a on tirar, com que m'agradava, bueno, m'agradaria viatjar algun dia en molts països, vaig pensar, bueno, pues, em fico a turisme. Però no em va agradar gens perquè,
0: Clar.
1: bueno, no em
0: És
1: motivava
0: que és
1: gens.
0: trist que no puguis agafar els estudis que tu vols, no? Per
1: Clar,
0: qüestions
1: sí,
0: econòmiques.
1: això també és una trava. I bueno, vaig deixar turisme i vaig fer un cicle formatiu de grau superior d'animació audiovisual i aquest sí que la vaig acabar aquest curs.
0: I has pogut exercir d'això?
1: Va ser difícil, no.
0: No.
1: Bueno, només vaig arribar a participar en alguna gravació d'algun clip o a bodes, baptismes, així. I després vaig decidir entrar a la universitat agafant educació.
0: I ara segueixes estudiant educació?
1: Sí, és el meu últim any.
0: Quina branca has agafat?
1: Educació primària, atenció a la diversitat.
0: Ja, mira que bé. I has fet pràctiques ja?
1: Sí, dues pràctiques i aquest any tinc les terceres.
0: I tens la sensació que no t'has equivocat de carrera, diguéssim, que és la feina que t'agrada?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al principi tenia molta por, però ara, bueno, crec que estic convençuda.
0: I ho has fet amb escoles d'aquestes d'alta complexitat?
1: Sí, perquè és on vull estar. Vull que els nens que han tingut la meva experiència, bueno, com que tenen el mateix bagatge que jo, que es troben en situacions familiars semblants a mi, doncs que tinguin un acompanyament i una mirada que els comprengui.
0: Clar, i és molt important també que tinguin referents de persones racialitzades com ells, no? Perquè hi ha la majoria de mestres són blanquets.
1: Sí, i bueno, quan em... Ja està.
0: No.
1: Quan em van veure els nens, quan em veuen per primera vegada, em diuen, hola, si hablo català. I jo, a veure, nens, he nascut aquí com vosaltres. Yeah. Vosaltres suposo que heu nascut aquí. Sí, tal. Però, i tenen molts dubtes també d'identitat. Però si els meus pares són de Marruecos, jo què soy? Jo sóc d'aquí. I jo, tu ets d'on et sentis. I ja està.
0: Molt bé, doncs mira, acomiadem aquí aquest programa, però com que encara ens han quedat moltes coses al tinter per parlar, doncs això t'emplaço a gravar un altre programa per seguir parlant.
1: Merci.
0: Doncs et vols acomiadar amb Tagalo?
1: Bueno, maraming salamat, que és moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima.
0: Molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar el José Manuel Agostopa, que és originari de Bolívia. Benvingut al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ja. Fa molt de temps que la teva família viu a Barcelona?
1: Fan 4 anys. Diu 3 anys, supongo.
0: I tu saps per què la teva família va venir cap aquí?
1: Perquè m'està aquí la nacionalitat espanyola.
0: Tenen la nacionalitat espanyola, la teva família?
1: L'han fet, sí, l'han fet.
0: Ja, que bé. I el teu pare i la teva mare treballen?
1: Sí, la meva mare treballa en limpieza i el meu pare treballa de constructor.
0: Ah, mira que bé. De paleta, sí. I tu et vas sentir bé de seguida aquí a l'escola? Et vas trobar acollit?
1: Sí, i me sento acollit per saber una mica de català i me sento bé.
0: I allà a Bolívia devies anar a l'escola també?
1: A l'escola de Bolívia no havia una similar a aquesta. És una quasi diferent, una semi. Semi, que és no tan parecit.
0: Ja. Amb què era diferent l'escola?
1: L'escola Piaget era com una P i con un cubell i una cosa verd. Però de Bolívia no. Solo havia descobrint escoles pequeñas per això. I havia una mica similar. Una miqueta similar a l'escola petita per la ESO de primari.
0: I allà devies tenir molts amics. La teva vida era semblant a la d'aquí o feies coses molt diferents allà? Allà vivies en un poble o en una ciutat com Barcelona?
1: Jo faig coses diferents que a l'escola de Bolívia. Jo, òbviament, vivia en la ciutat, en el poble, ciutat del poble.
0: I allà, que jugaves molt al carrer?
1: Jo jugava una miqueta. Una miqueta jugava.
0: I aquí, jugues més?
1: No tant. És que els meus pares... La meva mare, en cap de setmanes, mamà treballa de vender fruites, però no me dava temps de jugar a fora.
0: I a on treballava de vendre fruites, aquí o allà a Bolívia, la teva mare?
1: Bolívia.
0: Ah, ja. I aquí treballa la neteja?
1: Treballa la neteja.
0: Tens més germans, tu?
1: No, soc l'únic fill dels meus pares.
0: Ah. I a casa teva viviu el teu pare, la teva mare i tu? O viviu amb altres persones?
1: Jo vivo amb el meu mare i pare.
0: Yeah. I a més de l'escola, fas altres activitats, tu?
1: Clar que sí.
0: Què més fas?
1: Jo faig les matèries com matus, matemàtiques, socials, càstig i català. En anglès. Sí, faig aquesta feina per terminar-la.
0: Clar, tot això ho fas a l'escola, tu. Però després, quan surts de l'escola, vas cap a casa directament, sempre, o fas algunes altres coses?
1: Jo vull anar a la meva casa sol. Sol, perquè jo recordo molt bé el camí.
0: Veus? I els teus pares confien en tu, no? Que saben que arribaràs a casa.
1: Sí.
0: I tens deures de l'escola per fer a casa?
1: Ah, sí, són moltes. Moltes de una miqueta de matemàtiques, moltes de una miqueta de natus, moltes socials, moltes de castellà i català.
0: I et costa fer els deures? O t'ajuda el teu pare o la teva mare?
1: M'ajuda? Jo lo faig sol. Ja, una miqueta cuesta, i jo penso i penso.
0: Penses i al final et surt.
1: Ah, crec que sí.
0: I els professors de l'escola també et deuen ajudar.
1: Una miqueta.
0: Sí. Que quan una cosa no ho entens, tu els hi dius que no ho entens i t'ho tornen a explicar?
1: Ah, jo no l'he dit això als profes, però una miqueta l'ho digo.
0: I llavors t'ho expliquen?
1: Crec que sí.
0: I a l'aula d'acollida hi vas venir de seguida, tu, quan vas arribar?
1: Sí.
0: I fas coses molt diferents a l'aula d'acollida o a l'aula on vas amb tots els nois i noies de la teva edat?
1: Jo faig els companys de la meva edat.
0: Però a l'aula d'acollida esteu més barrejats, no?
1: Sí.
0: I què aprens a l'aula d'acollida? Perquè a l'aula d'acollida no deus fer matèries, les que deies abans, de matemàtiques i socials i tot això. Què fas a l'aula d'acollida?
1: Jo aprenc català sobre fer de les unitats d'acollida i és aprendre català.
0: I a vegades també feu sortides, no? Que aneu a fer coses fora de l'escola. Quines sortides feu?
1: He anat sortides a Catalunya i a Passeig de Gràcia i aquestes coses de quan he anat on estava la tenda. En desembre havia una tenda on havia coses de decoració navideñas. Llavors he aprendit a conèixer com conèixer amb un amic, el Piero.
0: Vas conèixer un amic en aquesta sortida que veu fer per Nadal, que veu anar a veure una fira que hi havia coses de Nadal?
1: Sí, he aprendit com conèixer-me amb companys d'acollida. I altra sortida havia. Havia una altra sortida que havia anat, era la de l'altra escola. L'altra escola que hem preguntat com ell és i jugar una mica de jocs. Perquè aquesta sortida d'anar a l'altra escola ha parecit una mica rara. Una mica estranya.
0: Ah, sí? Veu anar a visitar una altra escola i ho vas trobar estrany? Què et va estranyar?
1: No, un mica estrany, molt rar.
0: Uh-huh. I per què era? Que era rara l'altra escola, era rara? O l'activitat que fèieu?
1: Rara l'escola, que hem fet la sortida.
0: Era una escola que... Ah, era molt gran l'escola aquella, sí. I veu visitar tota l'escola o només veu anar a algun lloc determinat de l'escola?
1: Jo anar en un lloc determinat de l'escola, anar en un altre lloc. Ja.
0: I veu fer activitats amb nois i noies d'aquella escola?
1: Sí, feia activitats.
0: I a qui vas conèixer, dius?
1: Jo coneix, no me record els noms del que coneixo.
0: I us heu tornat a veure amb aquells nois i noies de l'altra escola o us heu comunicat d'alguna manera?
1: No.
0: No. Però tu te'n recordes d'ells?
1: Una miqueta.
0: I

0: Tu, quan acabis l'escola, saps què voldràs fer?
1: Sí, jo podria fer continuar la miqueta de feina perquè una mica sobrat durant els mesos i anar a caminar a altres llocs perquè hacer eso al final.
0: Voldràs anar caminant a altres llocs. A tu t'agrada ser que confiïn en tu, no? I ser autònom i ser independent i poder anar sol als llocs, no?
1: Jo van amb els meus pares, sí, jo van amb els meus pares per que es sentin molt feliç.
0: Tu vols que els teus pares se sentin feliços de tu o dius que tu ets feliç amb els teus pares?
1: Ben feliços a mi.
0: Ja, vols que els teus pares estiguin contents de tu. I tu què has de fer perquè ells estiguin contents?
1: Que practiquin molt la feina, que practiquin molt les matèries, yes, i perquè tinguin bona nota de boletín, paper del boletín, perquè tinguin molt bona, perquè els meus pares estiguin orgullosos de mi.
0: I tu procures fer tot el que et demanen a l'escola perquè els teus pares estiguin contents.
1: Clar que sí.
0: I a casa fas deures de l'escola?
1: Sí.
0: Ja. Perquè estiguin contents. I et costa molt o no? O et surt, ho entens bastant tot el que t'expliquen a l'escola?
1: L'entenc molt bé.
0: Ja. I quan acabis l'escola, tu ara quin curs estàs fent?
1: Que canvi l'escola i no sé què curs. Jo faig el tercer.
0: Ah, fas tercer d'ESO. I encara et queda l'any que ve fer quart, no? I després hauràs de pensar què vols fer.
1: Mira, te cuento algo. Es que fa uns mesos que he anat a una mestra. Era l'altra, on estava una mica cerca. Era d'aquí, de la porta, amb l'escritori i els dibuixos. I deia que no faig el... que trobo una escola per a mi, perquè treballi el meu futur. És que perquè treballi un bon futur. El meu futur és ser de repostería. Sí, i per això jo és que ha dit la mestra que no reveli el secret, però ara se l'he revelat. Sí, l'he revelat. Estava, aquesta professora que coneixia estava a baix del pati, jo en la sala de profes. Llavors està l'altra porta que està per l'esquerra. Està per ahí, que la coneixo.
0: I quin secret li has revelat? Que tu et vols dedicar a la reposteria?
1: Sí, ella ha dit que troba una escola perquè treballi molt el meu futur. Perquè les de cor se van anar i no sé com.
0: Et van fer com proves, no? Per veure quines capacitats tens i què és el que podries fer en el futur quan acabis l'ESO, no? I et van fer dibuixos i altres coses.
1: Això ho faig quan trobo les... Quan, mira, jo trobaria els dibuixos i per altre lloc. O per altre lloc que jo dibuixaria i treballo tot quan termini l'ESO. Això, que estic fent tercer. Però les demás se faran quart, excepte jo, perquè aquesta mestra de baix, on estava la sala de profes, que està per l'esquerra d'aquesta porta, no molt recta, per aquí, per entrar a una taula circular, que aquesta professora estava sentada en una cadira, un escritor rectangular.
0: Ja, i et va preguntar coses sobre això de com t'imaginaves el teu futur i això, perquè Però tu acabaràs fins al quart de l'ESO aquí, no?
1: Però ells acabaran i no tornen al batxillerat. És una mica confús. On estava la professora? On estava la porta? La que m'ha dit que el futur, que treballi el meu futur, que quan vull ser gran.
0: A tu t'agradaria fer coses de pastisseria i de reposteria i això?
1: Sí, eso recordo, que en Argentina mamá feia esa cosa de repostería, feien cupcakes. He provat i seré perfecta, que ha aprendre a l'escola de repostería. Se me ocurre fer una mica de repostería que ha fet la meva mare en Argentina fa uns anys.
0: Ah, que tu també has viscut a l'Argentina?
1: Sí, sí, en Bolívia, mira... En quan tenia 3 anys, ja s'ha anat a l'Argentina, els meus pares, i he creixut acá. Llego he anat a Espanya, aquí, amb els meus 3 anys.
0: Sí. O sigui que... Tu vas néixer a Bolívia, però després veu viure uns anys a l'Argentina, no? Perquè l'Argentina està més a prop que Espanya.
1: Sí, he fet. Sí, era part d'aquesta història que he anat a l'Argentina, he anat a l'Argentina als meus 3 anys i he anat a Espanya amb els meus 3 anys.
0: I allà a l'Argentina... Veies com la teva mare feia reposteria i t'agrada?
1: Sí, m'agrada. I me faria reposteria on es encontrava en Espanya.
0: I ara l'ajudes a la cuina, la teva mare?
1: Jo l'ajudo a la cuina, la meva casa. Jo l'ajudo. Jo l'ajudo a cuinar el menjar i limpiar els plats i netejar els plats.
0: Amb això també deu estar contenta la teva mare.
1: Sí, sí, això fa jo. Jo quan netejo els plats, les forquilles i cucharons.
0: Yeah. Aquí a l'escola també teniu responsabilitats?
1: Sí, tenen bones responsabilitats.
0: Quines responsabilitats teniu aquí a l'escola?
1: Responsable de portar-se molt bé i estar molt tranquil i per la bona actitud. Sí.
0: I tu ets responsable en aquest sentit?
1: Sí.
0: No t'han de renyar mai?
1: Una miqueta m'han renyat.
0: Per què? Perquè et distreus? O per altra, o perquè fas coses que no s'haurien de fer.
1: Sí, m'han renyat una mica els profes i la meva tutora, perquè ells tinc mica de por, perquè ella diu a mi, vine un moment en mi, perquè això m'ha assustat una mica.
0: T'espanta quan et diuen que hi vagis?
1: Sí, i que vengi un moment amb ella, a l'Anna Pava, la meva tutora, i per a contar què coses he fet mal. Sí, i per això m'ha assustat, perquè això passara.
0: Bueno, però segur que et fan pensar que tu diguis les coses que trobes que has fet malament per ajudar-te a millorar, no? Perquè no les tornis a fer.
1: Sí, això m'ha dit. I penso, sí.
0: Però per què t'espantes? Perquè segur que t'ho expliquen de bones maneres, no? I que t'ho fan entendre, que no et criden ni et tracten malament.
1: A més, a xarra privada de l'Anna Pava me senti una mica d'incomoditat.
0: Et fa sentir incomoditat?
1: Sí.
0: Bueno, però segur que ho fa pel teu bé, no? I perquè aprenguis.
1: Sí, això tracta de fer-lo.
0: Però estàs una mica enfadat amb ella.
1: No, no, no, no, incomoditat.
0: Doncs, mira, que ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver volgut parlar i fins una altra. Espero que segueixis tan autònom i fent les coses perquè els teus pares estiguin contents de tu i també els mestres, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Adeu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Margarita García, que va néixer a la província de Sòria. Hola Margarita, com estàs?
1: Molt bé.
0: En quin poble de Sòria vas néixer en concret?
1: Vaig néixer en un poble molt petit que es diu Sotillo del Rincón, a 30 quilòmetres de la capital.
0: Diuen que Sòria val molt la pena. Jo només ho conec així de passada, però tothom ho recomana.
1: Sí, jo que vaig molt i encara et continuo descobrint llocs diferents.
0: Fins quan hi vas viure?
1: Vaig viure fins als 9 o 10 anys.
0: I quins records en tens?
1: Home, del poble molt bé, molta llibertat i molt córrer i jugar amb molts germans que tinc i passar-m'ho bé i recórrer tot i molt lliure i molta natura.
0: Que viviu a pagès allà?
1: Sí, el meu pare es dedicava bàsicament a l'agricultura i a fer alguna feina per a les altres persones del poble.
0: I després, als 9 anys, vas venir a Barcelona?
1: Sí, vaig venir a Barcelona perquè a l'escola al meu pare li deien que, bueno, que era molt llest, entre cometes, i que faria al poble, i que com que eren molt germans, que a veure si podia buscar-me un altre sistema. I em van enviar aquí a Barcelona amb una tieta.
0: I la teva tieta contenta?
1: Sí, era soltera i així li feia companyia.
0: I llavors vas començar en escola aquí a Barcelona?
1: Sí, vaig començar primer, vaig venir cap al desembre i vaig anar a l'escola pública, però després de seguida també em vam portar a una escola de monges. Tot el batxillerat fins als 15 anys, 16.
0: Sí, perquè llavors a la pública no es feia batxillerat, oi?
1: No, però és que no vaig fer més que uns mesos a la pública. Després també em van enviar, estaven les dues a prop de casa, i després vaig anar a una privada concertada, diguéssim, d'aquelles que havia. I ja vaig estar ja tot el batxillerat i ja està.
0: I de les monges en tens bona experiència?
1: Sí, jo no tinc mala experiència, sí que havia companyes així que es queixaven més i això, però suposo que era bona nena, entre cometes, també, i excepte un parell de vegades que ens van castigar en general, fins i tot anar un dissabte, coses d'aquestes, jo no recordo que em peguessin ni que em tractessin malament, a més de que havia moltes que no eren monges de les professores, eren, que sé, de matemàtiques era de fora, la de latí, no tenien moltes que fossin monges.
0: I et va costar la separació de la família, adaptar-te aquí amb la tieta?
1: Sí, perquè de 6 germans i lliure pel canvi, això, venir i ficar-te en un pis i en una persona desconeguda, perquè era desconeguda, sí que em va costar una mica, però tot se supera.
0: T'enyoraves?
1: Sí, molt. Però bueno, al començament molt, suposo que em van dir que fins i tot en l'autocar que venia cap aquí, que els vaig dir que me'n volia tornar i que on anava tan lluny, perquè clar, en aquella època del poble a Barcelona, en carretera, no sé quantes hores vam trigar. Fins i tot me'n recordo d'abans estava al Bruc, que havia estat pujar tota la muntanya,
0: sí,
1: que em vaig marejar. I bueno, no sé. Ja, que volia marxar a casa i tot. Diuen, em van haver de convèncer per ja no sé quina gent, perquè a més venia sola.
0: Clar, i a la tieta no la coneixies, no és allò que hi tinguessis.
1: Havia anat alguna vegada al poble, perquè estaven els seus pares, els meus avis, però no, va ser una mica complicadet.
0: Però bueno, el que fa també, o el que feia les situacions econòmiques de les famílies, no? Perquè ara ho diem amb les persones que venen, bueno, de Sud-amèrica, bàsicament, o així, no? Que deixen els fills allà i ens sembla molt estrany, però clar, suposo que quan viu situacions econòmiques molt difícils,
1: sí,
0: fas
1: clar,
0: el que sigui per tirar endavant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, clar, és que era això, la família, pues, molta gent i pocs diners, però sí.
0: I després la teva família se'n va anar cap a Saragossa.
1: Sí, els capals, bastant aviat després, a començaments dels 70, se'n van anar a Saragossa. Van buscar una feina al meu pare en una fàbrica i ja van marxar a Saragossa. I va començar a primer treballar en ell i ja de seguida el meu germà gran no va voler fer estudiar ni res i després va estudiar, però al començament no. I el altre també, els dos van començar a treballar.
0: La teva mare no va treballar?
1: No, a Saragossa no treballava. En el poble sí que feia... Anaven els rics, que dèiem, a l'estiu, i anava a fer les feines de casa i això, però no, de treballar així fixa no.
0: Bueno, amb 6 fills i portar la casa, sí, i el marit i tot.
1: Em sembla que ja treballava bastant.
0: Feina segur que en tenia, no? Però com que també abans es feia... Bueno, ja ho recordo a casa meva, no? Que la meva mare també feia molta feina a casa i així, de coses d'aquestes que es podien fer des de casa, de cosir o
1: també
0: coses d'aquestes així, saps? Vas escollir estudiar magisteri o t'hi vas trobar?
1: Vaig escollir perquè jo sempre havia tingut 3 preferències i va ser com una mica per descarte, perquè m'agradava ser hostessa, perquè m'agradava volar i conèixer, pensava que seria molt bonic, però em marejo. Per tant, vaig dir que potser no era el més adequat.
0: No.
1: I també m'agradava molt lo de tenir cura dels malalts, ser infermera i tot això, però beure sang tampoc és una cosa que m'agradi molt. I en canvi, magisteri sí, els més m'agradaven sempre, i al final molt bé, vaig triar.
0: I com ho vas descobrir, que t'agradaria ser mestra?
1: Ah, no sé, perquè sempre m'havia agradat així de lo típic que et juntes amb els veïns i fas ahir de mestra i tot això, i bé, em va...
0: T'agradava?
1: Sí, no vaig tenir cap dubte, eh?

0: a la Llagosta. Després ja vaig venir cap a Barcelona i vaig treballar uns 12 o 13 a Roquetes i després ja al Sagrera, amb tu.
1: I les teves expectatives amb el fet de fer de mestra s'han complert o penses que et vas equivocar de feina?
0: No, a veure, jo lo de ser mestra ho tenia clar, el que passa que com que després vaig estudiar geografia i història, volia fer passar-me als més grans per això de... Però després va coincidir que va acabar el de vuitè i que els nens passaven a sisè a els instituts i tothom deia que era molt complicat i no sé què, i se'm van treure una mica les ganes i vaig dir millor, fins a sisè ja tinc prou.
1: I sempre has treballat a primària?
0: Sí. Mm-hmm. Per volar-hi no m'agrada massa.
1: Yeah. I quins valors hi trobes amb el fet de ser de mestre, fer de mestre? Què hi trobes de positiu?
0: Home, hi ha moltes coses positives. Podria quedar-me només en lo típic de que ensenyes, però també aprens moltes coses dels nens i de les famílies i de la manera de treballar dels companys i de tot. O sigui que és tot un conjunt d'una interrelació de que tothom aprèn bastant.
1: I que diuen que hem de seguir aprenent al llarg de la vida.
0: Clar,
1: no?
0: Sempre s'aprèn.
1: I a l'escola ho pots fer. I d'aspectes negatius, quins destacaries?
0: D'aspectes negatius, pues, jo què sé, doncs, en l'escola de Roquetes pues, em sabia greu les mancances que tenen els nens i que a vegades no pots fer res, o les famílies a vegades una mica complicades que també no tampoc acabes d'entendre, però no sé, això és més o menys això de la relació una mica.
1: Mm-hmm. Tu penses que ens ha tocat assumir molts aspectes que no hauria d'assumir l'escola?
0: Sí. A veure, no tant en el Sagre, per exemple, que està una mica més estabilitzat tot, però en les altres escoles una mica sí, havies de fer papers que no tocaven i d'anar a parlar i de dir als pares això i a l'altre, sí.
1: I què et sembla que faltarien altre tipus de professionals a l'escola o que s'hauria de treballar amb les famílies a part, o com et sembla?
0: Jo penso que també depèn una mica de l'escola en concret, o sigui, no totes les escoles són iguals, si en algunes fan falta, doncs, des de... que fan falta pues, més treball d'assistents socials, per exemple, o de coses d'aquestes, i en alguna altra, pues, fins i tot xerrades de sobre higiene o sobre el tractament dels nens i coses d'aquestes.
1: Ara posarem la cançó que has triat. Ens pots explicar per què l'has triat?
0: A veure, és que Coldplay m'agrada en general, m'agraden totes les cançons, i per no triar la bàsica està de Viva la vida, que està molt coneguda, o alguna altra, aquesta m'agrada perquè parla així, està bé, és en anglès, però vaig mirar la traducció i estava bé perquè parlava de trobar llocs així bonics i d'això, una mica tenim en compte com estem ara, i com que no puc viatjar, que m'agrada molt, doncs, pues, para tirar.

0: Tu que dius que t'ha agradat en viatjar, has estat mai tentada a anar a fer de mestra a algun altre lloc d'Espanya o inclús a l'estranger, que hi ha gent que hi va?
1: En realitat sí, perquè bueno, com que els pares estaven a Saragossa també em van dir per què no vens i tot això, però suposo que sóc bastant reposada i no volia canviar de, ni per això dels amics i tot això, canviar no. Sí, i a l'estranger alguna vegada també. Pensa que tampoc era massa decidida per fer-ho.
0: I amb la tieta t'hi senties molt lligada? Vull dir que et veies com amb l'obligació de seguir-t'hi quedant o no?
1: Sí, bastant. Això va ser bastant d'haver-me de quedar amb ella de tota una temporada que havia marxat a viure sola i això, però sí, sí, va costar molt.
0: Ja m'ho imagino, no? Perquè tants anys visquen les dues juntes només.
1: Sí, no era com la deixava i l'abandonava.
0: Crees com un vincle de dependència, no?
1: Sí.
0: I vau saber, però, compaginar la manera de poder viure harmònicament, diguéssim.
1: Sí, però molt complicat, perquè si en els pares és complicat, en una persona només era com molt absorbent i molt de voler sempre fer coses i d'estar i de retreure't una mica el que havia fet i això.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, bastant.
0: Amb els altres aspectes no et condicionava tant, però no, perquè, bueno, per exemple, amb la qüestió de viatjar sí que has viatjat.
1: Sí, sí, sí, no, en això no.
0: Quin és el viatge que més t'ha agradat dels que has fet?
1: No sé, és que he fet coses diferents. Em ha agradat molt Vietnam i Tailàndia també, bueno, i la Índia, però en la Índia només van fer les ciutats boniques, entre cometes, i no les...
0: Les del Rajasthan.
1: Exacte, les de... Sí, aquestes, i ara tinc ganes de creuar el xarco, que diuen.
0: Sí, on voldries anar?
1: A Nova York, que el tinc pendent, perquè quan havien d'anar, pues, això va coincidir la malaltia dels pares i tot això, i no vaig poder, però queda ahir de fer... També havíem parlat que estem amb una companya d'anar i mira, toma.
0: No ha pogut ser, no, aquest any estem així tots. I a Sotillo del Rincón i has anat tornant sovint.
1: Sí, tornem sempre perquè tenim casa, era dels avis i després li va tocar al meu pare i després pues, a nosaltres i la vam arreglar i jo només vaig a l'estiu, però els meus germans van més als caps de setmana, que es queda més a prop de Saragossa, i sí, sí, és molt, està molt bé.
0: I quins canvis hi has vist al poble?
1: Al meu poble pues, he vist que abans era un poble rural, per dir-ho així, totalment de gent que es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia, i ara és un poble turístic.
0: Mm-hmm.
1: Ja no hi ha vaques al meu poble ni d'això, i en canvi han fet dos hotels, moltíssimes cases rurals i es dediquen més al turisme.
0: Mm-hmm. I la gent viu igual de bé?
1: La gent, és que viu molt poca gent, a l'hivern pràcticament no hi ha. Els pocs, la gent que viu, gairebé tothom té un pis a Sòria, i a l'hivern, que és molt dur al poble perquè neva molt i està a 1.000 metres d'altura, d'alçada, per tant, és un poble que neva bastant, i se'n van a Sòria. Es queden poquets. Però sí, els que viuen bé, o sigui, no...
0: I el fet de deixar les vaques va ser per imposició de la comunitat econòmica?
1: Sí, van començar això de les tasses que hi havia i la gent quan ja es jubilava i tot això ja treia les, ja no continuava ningú amb elles. Mm-hmm. El poble del costat, que està a 3 quilòmetres, sí que hi ha una mena de cooperativa i això sí que hi ha uns ramats importants. Havien de fer reagrupament o no. No sé de costat.
0: I a Saragossa has vist canvis semblants com a Barcelona? O...
1: Sí, a Saragossa més o menys he vist com aquí, no? O sigui, la ciutat que es feia més bonica i més neta i més moderna, en lo de l'Expo sobretot, i el tramvia i tot, igual que és pràcticament com a Barcelona, però com una mica de retard, el bici, tot, o sigui, és pràcticament com Barcelona, però en petit. Mm-hmm. I en, com anant darrere.
0: Mm-hmm.
1: Està bé, està, es viu bé també.
0: Yeah. I tu allà ets la catalana?
1: Els meus germans en diuen la catalana. Jo he vingut la catalana. Sí.
0: I ho diuen amb rintintint?
1: No, fan broma. I això d'ara també en diuen, diu, ja t'has fet el passaport per quan tanquin la frontera i coses d'aquestes. Però no, perquè no, La meva família no és molt donada ni a l'esport, això del Barça, Madrid, ni d'això, ni a la política tampoc. Sí, fan bromes d'aquestes, però...
0: Però tot queda amb tota broma, diguéssim.
1: Sí, és la catalana. No, i fins i tot les meves nebodes, això, i els nebots em pregunten coses de com es diu en català i tot això, o sigui que no... Però ara no tenen...
0: Hi ha una neboda que ve bastant aquí.
1: Sí, tenien... Bueno, dos o tres venen bastant, sí. Sí, aquestes, diu... Els fa gràcia perquè quan parlen en català s'ha quedat, a veure, sí, ho entenc una mica.
0: Però tu no has estat tentada a reproduir la història amb la teva tieta, diguéssim,
1: ah, no.
0: Amb cap neboda, no?
1: No, jo penso que vivien a Saragossa i a veure els nebots que només tenen dos, els meus germans tenen dos, menys un que té tres, no cal. Estan bé a Saragossa, no igual que el poble de Sòria.
0: Ara ja estàs jubilada. Quant de temps fa?
1: 2 anys, ara, aquest és el tercer curs, diguéssim, per cursos, ara sí. Ja és el tercer curs.
0: Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: Sí, al començament una mica, això del matí, de dir, ui, que m'he de llevar, que he d'anar a treballar, que no. I ho pensava molt sovint, doncs ara estaran al pati, o ara estaran fent això, o ara estaran dinant, o coses d'aquestes, sí. Mm-hmm. Una mica sí. Molt, molt, molt, tampoc.
0: Sí. Això de poder-te jubilar als 60 està bé perquè, bueno, és una edat que encara tens molta energia i per fer moltes coses, mm-hmm. I així, però per altra banda... Bueno, està bé perquè et jubiles sense cremar-te, com qui diu, no? Que encara no has cremat tots els cartutxos.
1: Sí, no, et sents bé, encara
0: però,
1: no.
0: Però encara sents que podries treballar, no?
1: Sí.
0: Tu feies voluntariat a l'escola.
1: Sí, he anat als dos cursos, bueno, i fins i tot a fer un recolzament de lectura. El primer any en algun exalumne que havia tingut a cinquè, que ella estava a sisè, i el curs passat també, però aquest any ja n'hi hem començat. Bueno, el curs passat va ser mig curs també, a fer el Lèxit, que és un recolzament de lectura per ajudar-los a comprendre i això.
0: Sí, és el que té la pandèmia, no? Que si ja poden tenir pocs mestres cada grup, no?, per evitar contagis i així, doncs hi ha el voluntariat, no té... ni parlar-ne, no?
1: Sí, no té gaire sentit.
0: Com vius la pandèmia, tu, i què trobes a faltar?
1: Bueno, trobo a faltar pues, la companyia en general, perquè visc sola i evidentment pues, n'hi he anat, normalment vaig a la Setmana Santa i més sovint a Saragossa a veure els germans i això, i aquesta vegada no, i la trobo llarga i una mica trist, evidentment, però clar, estan bé, tampoc es pot donar molt de queixa, però sí, trobo a faltar això, viatjar, sortir, relacionar-me i tot això, molt.
0: Es troba molt a faltar el contacte social, no? Les persones que estem acostumades a,
1: sí,
0: a relacionar-nos.
1: Sí, sí. Tot i això, els invents de reunions virtuals, doncs encara una mica, però sí.
0: A part de viatjar, quines altres aficions tens?
1: M'agrada molt llegir. Me vaig apuntar a fer vitralls en un centre cívic, al gimnàs, que tampoc, ara ja fa temps que no, i sobretot això, la música també m'agrada molt, i passejar i viatjar sobretot.
0: Doncs a veure si pots realitzar aquests viatges que tens pendents. Bueno, de moment el de Nova York, no? I després...
1: Perú, me vull anar a Perú. Tu ja vas anar?
0: Sí. Tant de bo, doncs, que hi puguis anar. I a part de viatjar, tens altres projectes de futur?
1: No, principalment aquests, no. Sobre la marxa.
0: Ja.
1: Tornar a l'escola, si és possible, ajudar algú altre, però a fer algun tipus de voluntariat o d'així també, però una mica...
0: Què et sembla amb tu, que anirà per llarg?
1: Sí, sembla que sí.
0: Doncs tant de bo puguis, bueno, això passi aviat i puguem tornar a les nostres activitats habituals.
1: Sí, perquè serà bona senyal per almenys, encara que no sigui tot com abans, però almenys estan millor, sí.
0: Sí, i puguem tornar a viatjar. Ja intentarem que sigui el més sostenible possible.
1: A veure si és veritat. Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest fes l'entrevista.
1: A tu.
0: I per tot el que ens has volgut explicar.
1: De res.
0: I fins una altra.
1: Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
13: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del Club del Country. Després de l'aturada nadalenca, retornem al repàs dels números 1 de la història de la música country, d'ençà que el nostre espai va ser fundat el 1987. Ens hem aturat, o ens vam aturar, el febrer del 2009 amb la realització del tercer senzill de l'àlbum Love on the Inside, a càrrec del duo Sugarland, Jennifer Nettles i Christian Bosch. It Happens va ser la cançó que va ocupar durant dues setmanes el maig d'aquell any, d'aquell 2009, la primera posició. Una cançó que va substituir amb el número 1 el Dan de Brad Paisley durant 3 setmanes, que estava ocupant la primera posició, una cançó escrita per Chris Dubois, Ashley Gordy i el mateix Brad Paisley, i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, American Saturday Night.
1: I remember trying not to stare the night that I first met you.

La música ens acompanya amb el programa d'avui del nostre espai, del Club del Country. Estem amb el programa número 2011. Per cert, que no ho havia dit, la cançó de Sugarland abans, composta per els dos membres del duo, conjuntament amb Bobby Pinson. Aquesta següent cançó que escoltarem és Out Last Night, una cançó d'en Kenny Chesney. Aquesta cançó va ser coescrita per ell al costat de Brett James. Va ser també el seu primer senzill i l'únic tema nou de la seva compilació Grans Èxits número 2. Aquesta cançó va estar-se al número 1 durant 2 setmanes.

Fabulosa aquesta cançó, és el quart tema del programa d'avui, Dierks and Bentley and Sideways, una cançó que va coescriure al costat de Gene Vivers i la va publicar com a segon senzill del seu àlbum de 2009, Feel That Fire, com el 12è senzill de la seva carrera artística. Va esdevenir el seu 7è número 1 a les llistes americanes de música country. Anem amb una altra de les bandes conegudíssimes de l'època, Lady Antebellum, una cançó realitzada a principis de 2009 com a tercer i darrer senzill del disc homònim que portava el mateix nom que la banda. Hilary Scott, Charles Kelly i Dave Haywood, que compren en Lady Antebellum, van coescriure la cançó amb Tom Douglas. Això es deia I Run To You i va estar-se una setmana al número 1.

peça preciosa, aquest People Are Crazy, amb Billy Currington, que ens acompanyava, una cançó escrita per Bobby Braddock i Troy Jones. Va ser realitzada com a segon senzill de l'àlbum d'en Billy Currington, Little Bit of Everything. Va esdevenir-se el seu tercer número 1 a les llistes de country i va ser nominada per millor cançó de l'any a l'Acadèmia de Música Country del 2010 i també per 2 Grammys en aquell mateix any. All Right va ser una cançó de Darius Rucker, una setmana al número 1 aquest tema del vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish. Tercer senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live, va escriure la cançó al fogón al costat d'en Frank Rogers.

Right és la cançó de Darius Rucker i dues setmanes el número 1 per tancar el mes d'agost d'aquell 2009 s'hi va estar una cançó com a tercer senzill del segon àlbum d'estudi de Taylor Swift, d'aquell Fearless, una cançó composta també per Taylor Swift mateixa al costat d'Alice Rose. Estem recordant el seu fantàstic You Belong With Me.

I després de la Taylor Swift, el Club del Country, el que escoltarem és una de les cançons més importants de l'any. Es va estar un total de 4 setmanes al número 1, el tercer número precisament de les llistes de Billboard, per Jason Aldean. Una cançó escrita per Jim Collins i David Lee Murphy i que va ser el segon senzill del seu àlbum del 2009, Wide Open, i el 8è de la seva carrera artística. Jason Aldean ens va portar aquest magnífic Big Green Tractor.

especials del Club del Country, repassant el bo i millor, els números 1 d'ençà el 1987, que és quan el Club del Country va emetre el mes de maig el seu primer programa. Aquest és l'especial número 36 d'aquests números 1, i estem al 2009, ja arribant al final de l'any, amb aquest tema de Justin Moore, Small Town USA, que acabàvem d'escoltar, una cançó que va ser el segon senzill del seu àlbum de debut a càrrec de Justin Moore, una cançó escrita per Brian Dean Maher, Justin Moore i Jeremy Stover. Retornem a escoltar la música. Feia dies que no l'escoltàvem, de Toby Keith, American Ride, una cançó escrita per Dave Panahanish i Joe West. Va ser el primer senzill del seu àlbum del 2009, del mateix nom, American Ride.

American Rights and Toby Keith, arribant al final del programa amb el Getting You Home and the Black Dress Song. Aquesta va ser una cançó coescrita per Chris Young al costat de Corey Vatten i Kent Blaze, i va ser el segon senzill del seu àlbum de 2009, The Man I Wanted to Be, una cançó que ens acompanya també amb el programa del número 8. Va ser el primer de 5 números 1 consecutius de Chris Young a les llistes de música country.

Excel·lent personatge que encara ens continua donant bones alegries ara mateix des de Murfreesboro, Tennessee, on va néixer el 1985. Chris Young, en Getting You Home, The Black Dress Song. Tancàvem el mes d'octubre d'aquell any amb un nou senzill de Keith Urban, amb aquesta cançó, amb una cançó escrita per Steve McEwen i John Reid. Keith Urban la va portar com a tercer senzill del seu àlbum Defying Gravity i va esdevenir el seu 11è número 1 a les llistes de Billboard. La cançó es diu Only You Can Love Me This Way.

Doncs sí, el famosíssim Chosen de la Zac Brown Band, la cançó que ens en va portar com a compositor el mateix Zac Brown al costat d'en Keith Stigall i també amb el baixista en John Driscoll Hopkins. Show Millens i Wallin Burretta també ens van emportar aquesta cançó. Va ser el tercer senzill del seu àlbum de debut amb un segell discogràfic dels Majors, el The Foundation, Toes, Zac Brown. M'acomiado per aquesta setmana amb el tema Cowboy Casanova, que ens aportava la famosíssima Carrie Underwood, cançó escrita al costat de Mike Elizondo i Brett James. Aquesta cançó va ser el senzill solista del seu tercer àlbum d'estudi, Play On, un dels seus grans èxits. Cowboy Casanova, això ha estat el Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!

0: Són les 5 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
4: Moure Soroll.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

de parar el tiempo cuando... La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM. Són les 6 de la tarda.

0: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un Poco de Todo y Algo Más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: al Mediterrani.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Ens roben, ens trenquen i ens tornen al niu. I ens busquen quan pensen que el temps no és perdut. Les seves butxaques, el nostre camí. Les peces que ens manquen, el seu nou destí. Vull ànimes pures que parlin clar i donin.

Són les 7 del vespre. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
3: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avenç, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avenç, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
2: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
3: No, com a mínim des de l'Avenç. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
2: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
3: Hauria de ser un tresor, i aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van d'alguna forma recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt cortetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
2: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
3: Ah, exacte.
2: Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avenç quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
3: Sí.
2: Per tant, el record és molt llarg.
3: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana com a mínim anava amb ella a preparar-li el dinar, i un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batussa entre pobles, doncs, era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
2: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
3: Mm-hmm. Cert.
2: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
3: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona, doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'ànima mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem, doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
2: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
3: una mica,
2: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues, i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
3: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants en corals i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
2: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
3: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
2: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
3: Sóc casteller també.
2: Ja ho sé, per si et pots permetre aquesta llicència.
3: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles, també en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi el repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs, es dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que, la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques, i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
2: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos amb aquests tallers del cançoner de cultura popular d'aquí d'Esplugues i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
3: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avenç doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
2: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música, al cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí. És un tema de discussió que tampoc no, no,
3: un tema,
2: no és
3: un tema
2: per
3: pelut.
2: Nosaltres. Exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero, agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també a una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó de Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois i les noies a les noies, però sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan complertes, o sigui, que s'han d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partint de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a l'igualtat votant, m'hago tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo amb el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol,
1: sí.
0: una dona als anys 30 dient que aniria amb fandaller vermell a l'enterro del seu home, t'està demostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem de que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
0: Exacte.
1: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat i puntualitzo aquest avenc sí. Amb C de Catalunya, tot i que Avenc s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement de que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avenc d'alguna manera, com aquell que diu sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagi dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenc, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenc, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenc, amb vosaltres la Isabel Almató i després el control tècnic, el muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
5: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
5: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
6: Sí, quan... podríem entendre sí. Que la coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera,
1: Val.
6: Sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats.
6: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
5: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avenc, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat... que esteu en marxa durant tot l'any.
6: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
5: Sí, d'alguna manera, el que, o sigui, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula mm-hmm. diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues, també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
6: No, primer es va crear Santa Magdalena... Bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau, i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans, i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants, i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
1: El Joan Amades,
6: el del correcte, costumari.
1: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
6: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
6: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
6: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no?, i va ser el boom. I paral·lelament és això, es van crear, doncs, la colla de gegants, capgrossos, no?, llavors el Marcel Casellas va dir, doncs, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, doncs trobem-nos un dia per ballar, no?, quin millor dia, el 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
6: Exacte. I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena, perquè de fet Esplugues en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
6: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
6: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte algun altre, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena el tret de sortida és el dia de la santa?
6: Depèn de l'any.
1: Val.
5: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, cap a setmana, després... Clar. Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, I si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, n'hi ha algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
6: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
6: força. Sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
6: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
5: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles. L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
6: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats
5: a
6: la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
6: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport, i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
5: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Pastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable, i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
6: Sí, tenim la pàgina web, que és culturapopular.cat, i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus, i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. a part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu, a part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
5: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha les diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
6: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
5: sí.
6: Demanem disculpes ja públicament.
1: Ja. És que jo sóc de TIC, o sigui que...
6: No. Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
5: Sí, millor de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
6: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
5: Sí.
6: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
6: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora... i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes 1.000 i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
6: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
6: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
6: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
5: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.

0: amb problemes amb la nau de...
1: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
0: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
1: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
0: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
1: Recordes bé, recordem tots.
0: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
1: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
1: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
0: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
0: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final... Exacte. Aquí passen unes coses i passaran unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
1: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
2: Sí, cert.
0: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
0: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista.
2: I tant.
0: I de per fet... seguir conversant.
1: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
0: Vinga, som-hi.
1: Vaig a la segona i després ja et dono.
0: Sí.
1: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
0: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
2: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem.

0: analitzem de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles, doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
1: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
2: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix. I no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
1: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
0: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
1: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

M'han promès coses i coses i per molt que fes al final no va ser. Ara ja sé que m'importa i amb la gent amb la que al final ha estat bé. M'he creuat moltes persones que per tonteries jo mai més veuré. Miro endavant i estaré-ho sense mirar.

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
2: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
3: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
0: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Són les 10. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

referent. Seràs aigua i seràs vent.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
3: Hola, què tal? Moltes
4: gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
3: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, o sigui, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica de Vides Plus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
2: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
4: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
2: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
4: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles, des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort, queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
2: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
4: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o arts escèniques, la gent, doncs, ha de cantar i s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot, i és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. Millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
2: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través doncs, del cant, de les xerrades i del teatre, és una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
3: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avent, lloga un celler que hi havia precisament a uns 50 metres d'aquí a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906 i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci el novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avent, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avent i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
2: Però en el celler, on, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
3: Sí, exactament.
2: No parlem de la masia, del nou edifici.
3: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara... Sí. Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso les dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. I això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
2: Quants anys va estar l'Avent en aquest celler?
3: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23, 20, no sé, no sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
2: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24, i també hi ha un salt polític al país, amb aquests anys, un petit salt.
4: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que hi havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema, eh?
2: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera,
4: sí,
2: que la gent no confongui ara amb en Franco, del 1924, eh?
4: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, esclar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República i és quan l'Avent es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
2: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
4: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant, eh?
2: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar, sí, fotografies, trobar informació?
3: Sí, sí, moltíssim, sobretot aquests primers 24 anys o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació, però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en el edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè tot això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer, i això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'Avenç a Can Brilles.
2: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre? I quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, la cara que han posat tots dos.
3: Sí, sí, bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'Avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que sigui al corrent d'un arxiu, i o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'Avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. O sigui, no vam trobar absolutament res.
2: Com t'ho has fet, aleshores?
3: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, a Cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007 que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo crec que calculo que uns 14 anys.
2: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'avenç.
4: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
3: 56 i 54, d'activitat aquí a l'avenç.
2: D'activitat...
3: No que, que els tenim...
2: No. O sigui,
4: No, ara molts més.
2: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és la data real que l'edat real que tenen.
4: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'avenç. No és que l'avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
2: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'avenç activament a nivell personal i t'impliques?
3: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació. Entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen o no sé, amb una comissió de festes que paral·lela a la junta, a la junta de l'avenç, hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la pasteleria, Héctor Maíquez, el Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts, en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, bueno, també ho especifiquem aquí. Vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia, el jutge té raó i prou. Això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia estudiar tota l'obra de memòria.
2: Hi ha més implicació teva, perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
3: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que... sembla que era els dimarts que hi havia reunió, vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
2: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
3: Villalobos.
2: Villalobos, això, Villalobos. I la meva memòria també falla, ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
3: Sí, també a l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
2: Sí.
3: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que deia...
2: Ràdio Unión amb Sant Just.
3: No
2: es deien Ràdio Unión al principi?
3: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. Sí.
2: Ja en parlarem més endavant.
3: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
2: Hi havia un Almató.
3: Sí.
2: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
3: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
2: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
4: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet, i el Joan Brilles, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora, i això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap, i això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de dos sessions de reunions de tota la, tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, esclar, si havien de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, eh? Que és la creació de l'equip A70. Estàs conforme?
3: Sí, sí, sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
4: Una de les coses que fèiem era... Vam inaugurar l'època dels... diguem-ne, d'aquella espècie d'instal·lació, doncs, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps eren fitxes, i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la dels dirigents per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
3: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la Junta, la meitat de la Junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat, i els següents, l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip A70.
2: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer 69. Aquests canvis.
3: De l'incendi el 69, però,
2: sí, però
3: l'equip a 70, un any després,
2: sí,
3: clar, comença la...
2: Clar, hi ha una evolució, l'incendi el 69, sí. I dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
4: no, democràtic,
2: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador, d'en Franco, sí. I aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
4: Doncs sí, doncs sí.
2: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
4: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avenç, i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'Avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un Avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'Avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'Avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental, perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'Avenç. Aquí és a dir que el gran president, que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé, va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanor. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que vam que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebren no sé quants anys fa allà, 70, doncs, fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Mm. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat de les escoltes és essencial, perquè és el que... la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys en canvis profunds a l'Avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'Avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social, i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'Avenç, que ha quedat... Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'Avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a la vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
3: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
4: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
2: I a més, ara les juntes de l'Avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
4: Sí,
2: eh?
4: Sí, sí.
2: Ara som les mateixes homes la dona, que dones.
4: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
2: O més.
4: Sí, i finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
2: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
4: Sí.
2: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
4: Sí.
2: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, amb Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
3: Si hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, a la sala del teatre, sí, donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però Resulta que a través d'unes fotografies que em va deixar, que em van deixar, es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està en aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
2: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, eh? Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
3: sí,
2: que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç. No, sí, hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
3: No.
2: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
3: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
2: Exacte.
3: El que ja passa que s'ha trigat tant de temps
2: a donar-li
3: la llum que...
2: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall al 2006, i no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre, sí, Cultural d'Esplugues, sí, de Llobregat.
4: Nosaltres estaríem molt contents de que
3: hi hagués
4: el 2006
3: a fer,
4: sí, la resta. Però és clar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per servar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument. Hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments, i que són els que han de fer-ho. Han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar. Però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble, i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general, i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament, perquè és d'on hi ha una captació de diners. I això, legalment, amb honor a la correcció política,

0: Era que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental, que seria la part del Jordi Udina.
1: Jo li passo quatre exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt trobo que llegint-los és tot una història, se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions, però és quan li passo aquests quatre volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia, perquè resulta que fins a l'any 36 La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, ha trobat coses així.
0: Com un anuari, gairebé, eh?
1: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
0: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
1: Sí, i són aquests tres anys que llavors ha vingut la...
0: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, el meu limitat ha sigut purament d'explicar el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint, i ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Sí. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és veient meu, el llibre, eh? És de tots dos.
0: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
1: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh?
0: Tu mateix,
1: sí,
0: tota.
1: Sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
0: Exacte, l'has fet tu.
1: La primera vegada que m'hi poso.
0: I ho has passat a impremta?
1: Sí. Sí.
0: Ho han fet, on s'ha imprès al final el llibre?
1: Es diu aquí, Gràfics.
0: Són d'aquí d'Esplugues,
1: sí,
0: eh?
1: Aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
0: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
1: sí.
0: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres, i sempre, per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: Però és millor no tocar aquest tema, perquè tenim moltes coses a dir.
0: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llames.
2: Sí.
0: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. és la persona que quan es va

0: A muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten, aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia a l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
1: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim. No vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
2: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la Fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
0: I tenim Espeleologia, amb el Gelade, amb el CEAS,
2: la Sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
1: Sí, tant és així que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avens, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
0: Perquè l'Avens està donant aixucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
1: sí.
0: Que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya.
2: Sí.
0: I després tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
1: 59, del 59.
0: Sí. Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
1: Sí, sí.
0: Val. O sigui que l'Avens està acollint a entitats prou importants de la nostra població.
1: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
0: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
1: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
0: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
1: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
0: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
1: Gràcies.
0: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
2: Així és.
0: Doncs llarga vida a l'Avens. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avens Centre Cultural d'Esplugues.
2: Molt bé.
0: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Moure, soroll. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Perfecte. Una altra cosa, felicito a la Mercè Ferrer, que avui ha tret el pot de la trapa amb cipots. Se n'han portat, entre el que tenia acumulat i el que hi havia, 177.000 euros.
1: Ah, és que abans ens han dit mil i algo, i he pensat, no pot ser.
0: No, no, no.
1: 177.000 euros.
0: Entre el que ella tenia acumulat, 42. I llavors allà em sembla que n'hi havia 130 o 130, no sé quant.
1: Mare
0: Però
1: meva.
0: Jo voldria saber què es queda Hisenda, perquè m'havien dit que tots els premis que, de la ràdio o de la televisió, Hisenda es quedava un 50%. Que ho trobo exagerat i bueno... Em perdó, però, bueno, anava a dir una mala paraula.
1: Sí, no et sent ningú a aquesta hora, no
0: em
1: passa
0: perdó.
1: Res.
0: Una colla de lladres, ja, perquè sí. Dius, tu t'ho has guanyat i tu has treballat.
1: I has de pagar la meitat, sí, sí.
0: La meitat, ho trobo, bueno, de veritat. Bueno, jo voldria saber el Montoro, si també li han tret de totes les, bueno, paris mal i fetes que ens ha fet, aquell, i aquell, ningú diu res, no sé si ha tornat els calés. Perquè tothom roba, perquè estem plens de xoriços, per no dir una altra cosa, i de lladres, i a sobre ningú torna a res. Ningú, no sents mai que dir, fulano total, mira, va, això, però ho ha tornat. No, ningú torna a res.
1: No. Ara tu, no paguis tu, eh? Tu un dia no paguis, a veure què passa, no?
0: Ah, sí, ja, mira, jo aquest any me n'han tornat. Ja m'ho han tornat, eh? Jo ja ho he cobrat.
1: Ah, mira, veus que bé?
0: Sí, però jo l'any passat també. Però fins ara jo sempre havia d'anar pagant, eh? Anar pagant. I abans em treien un 30, ai, un 13, ara em treuen un 14 per pujar-me, no sé si, bueno, un 30, ai, no, 15 euros, em van a pujar 15 euros. Mm. Doncs ara haig de pagar un 14. Ja. O sigui que ja em poden tornar,
1: sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Ja s'ho han cobrat abans, eh?
1: Totalment.
0: I dius, és una vergonya. Bueno, moltes gràcies
1: per trucar
0: i moltes felicitats pel programa, que és molt amè i, la veritat, una passada. I, bueno, i fins una altra.
1: Moltes gràcies.
0: Que descansis. I que tingueu bona nit.
1: Igualment.
0: I que descanseu i molta salut.
1: Sobretot, bona nit. Molta salut.
0: Això.
1: Gràcies, Maria Pilar.
0: Bona nit. Adéu, bona
1: siau.
0: Nit.
1: Ja ho he dit jo, que avui és que és un dels hits, també, eh? Vull dir, el Cepo, però aquesta dona que ha guanyat 170, dit, més de 170, aquí això ha creat una nova pregunta, que és què es queda Hisenda de tots els premis, eh? Si és això que diu ella, aquest 50%, o no. Va, posem una mica de música, perquè de seguida anirem al compte, però s'ha de pair, tots aquests diners s'han de poder pair.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana entrem en aquest submón de la màfia, el joc i la vida nocturna amb els relats del cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon. Coma Negra ha publicat el llibre Dèries de Broadway, editat i traduït per Carme Geronès. Avui sentirem com acaba aquest conte, Operació Sanguínia, que va començar dilluns, l'Anna Maria Ricart. Estàvem aquí, en Charlie Panocha guanya $1,000 fent trampa a la partida de daus de Nathan Detroit. Després obliga el nostre narrador a continuar la nit a ca Lique i el Berro a jugar al faraó. Allà, en Charlie acumula un deute de $130,000, mentre el nostre narrador sent com li va pujant la pressió. Finalment, deixen que en Charlie Panocha guanyi i saldi el deute per tal que marxi. Jo em fixo ben poc en el joc. Vaig fent algun clocull en una cadira una mica apartada i sembla que el descans em va força bé per la pressió. Fins al punt que se m'ha anat al cap quan sortim de Càlic i el Berro, perquè m'imagino que en Charlie em deixa anar-me'n cap a casa a ficar-me al llit. Però encara que sortim a les 6 de la matinada i ja és clar al carrer, en Charlie està engrescadíssim i no hi ha maneres de convèncer-lo que no s'ha d'anar a un lloc que es diu el Club Bohemi. La idea em torna a posar la pressió en marxa, perquè el Club Bohemi és un local de mala mort on van els paios i les mosses, que ja se sap que no hi ha res més obert, que porta un tal O'Halloran el punyal, un que ve de Greenwich Village i que tothom té per una mala peça. És de domini públic que qualsevol pot deixar-hi la pell al local de O'Halloran el punyal, encara que només sigui per fer un trago del licor que s'hi serveix. Però en Charlie Panocha insisteix d'anar-hi i, per descomptat, em toca seguir-lo. D'entrada hi ha pau i tranquil·litat. Fora dels paios i les mosses, que hi ha un racó que venen de tancar tots els caos nocturns possibles. En Charlie Panocha i l'O'Halloran el punyal fan un trago d'una petaca, que aquest es treu de la butxaca dels pantalons per no agafar el licor que se serveix al local, i repassen altres èpoques, quan es feien amb la banda dels Hudson Dusters, quan tot d'un plegat entren quatre pasmes de paisà. Són pasmes fora de servei, que no tenen intenció de perjudicar ningú, que només volen fer un toc abans de tornar a casa, i és probable que ni es fixin en en Charlie Panocha si no es fiquen o no el demanen. Això que saben perfectament qui és i de bona gana l'enxamparien si tinguessin de què acusar-lo, cosa que no és el cas. Per això ni se'l miren. Ara bé, si hi ha una cosa que en Charlie no suporta, és la pasma. En Pic s'asseuen en una taula, els comença a mirar, i al cap de poc sento que diu a l'O'Halloran el punyal. Tu, punyal, li diu, quin és l'espectacle més bonic del món? No ho sé, Charlie, diu en punyal. Quin és l'espectacle més bonic del món? Quatre pasmes estassats en filera, diu en Charlie. Amb això em vaig esquitllant cap a la porta, perquè no m'agrada de tenir problemes amb la pasma, i menys amb quatre pasmes, de manera que no veig exactament el que passa. El que sí que veig és que en Charlie Panocha aferra el paguarro amb què un li clava cosa, i tot seguit es munta un sagramental de por. Els tios i les mosses, tots vestits de festa, comencen a xisclar i la meva pressió puja, potser, fins al milió. Vaig cap al pas de la porta, però no surto de seguida com hauria fet qualsevol amb un pèl de sentit comú, sinó que em quedo escoltant què passa dins. Una fressa de bum, plaf, bum, plaf, bum, plaf. No em fa por que hi hagi un tiroteig, perquè en Charlie Panocha és massa viu per disparar a un pasma. La cosa pitjor que un paio que pot fer en aquesta ciutat. I la pasma tampoc, perquè no vol que se sàpiga que són en un cau, com el Club Bohemi, quan estan fora de servei. M'imagino, doncs, que allò és pura calistènia. A la fi, s'apaga el rebombori de dins, s'obre la porta, a poc, i compareix en Charlie Panocha, espolsant-se el gec, amb un aire d'allò més satisfet, i per l'escletxa veig un grapat de tius estesos a terra. I encara se senten crits des del racó. Bé, bé, bé, bé, fa en Charlie Panocha. Ja començo a pensar que has pirat i em puja la mosca al nas, però veig que ets aquí. Sortim d'aquest cau que hi ha massa fressa i un no se sent ni els pensaments. Anem a casa i que la dona ens faci un xic d'esmorzar. Després agafarem el llit. Ara mateix uns ous amb pernil se'ns posarien al moll de l'os. Ja m'agradaria a mi de menjar uns ous amb pernil ara mateix, però no em ve de gust d'anar a Can Charlie Panocha. En tinc prou de Charlie per un bon far de temps i no em fa cap goig de ficar-me a la seva vida privada, tot i que em sorprèn de saber que en té, de vida privada. Crec que en alguna ocasió sento dir que en Charlie Panocha es casa amb una mosseta del barri i que viu per la banda de la desena avinguda, el rovell de l'ou de Broadway, però ningú no en sap gaire res i tothom pensa que, si és cert, la seva dona deu estar mig enterrada en vida. Ara bé, encara que no vulgui anar a Can Charlie, no puc rebutjar una invitació tan cortesa d'anar a menjar uns ous amb pernil, sobretot perquè em mira molt sorprès quan no em veu gaire entusiasmat i penso que no convida a casa seva qualsevol. O sigui que li dono les gràcies i li dic que res no em faria tan feliç com els ous i el pernil que ens prepararà la seva dona i avancem xino-xano per la desena avinguda cap al carrer 45. Encara és aviat i els botiguers van obrint els negocis, les criatures saltironegen per les voreres camí de l'escola amb els seus hi-hi-hi-hi. Les mosses, ja granades, espolsen la roba del llit i això i allò a les finestres, però tan bon punt veuen en Charlie Panocha i a mi, a prop, tothom calla i m'adono del respecte que li tenen al veïnat. Els botiguers es fiquen cap dins. La mainada deixa els saltirons i l'enrigolament i tiren endavant mig de puntetes mentre que les que espolsen roba amaguen el cap i es fa la pau al carrer. Tot el que se sent són els talons de les sabates d'en Charlie que piquen el paviment. Davant d'un local hi ha un carro de repartiment de gel tirat per dos cavalls i quan en Charlie Panocha els veu, sembla que se li ve al cap una gran idea. S'atura i se'ls mira amb molt de deteniment i això que jo no veig res més que cavalls normals i corrents, corpulents, grassos, una mica endormiscats, això també. Després en Charlie Panocha em diu, jo de jove, fa, no et pots imaginar la dreta que gasto. Clavo cop de puny al cap d'un cavall i el tiro per terra. No sé si no he perdut força, diu. L'últim poli que he tostat fa una estona s'ha refet dos cops abans d'anar de morros. S'acosta un dels cavalls del carro del gel, agafa impuls i clava el puny dret entre ull i ull de la bèstia que té a mig pam. I el senyor aquí cau de genollons amb un aire de sorpresa considerable. A la meva època he vist púgils contundents fins a endent-s'hi en el seu millor moment, però la potència d'en Charlie amb el cavall, mai. El camin al carro surt com una exhalació del local enfurismat del que li han fet al cavall, però quan veu en Charlie Panocha es calma l'acte, se'n torna dins deixant l'animal allà atuït i nosaltres tirem endavant. A la fi arribem a la porta d'una casa on diu en Charlie que viu i al davant hi ha un macarroni amb un carret carregat de fruita, verdura i coses d'aquestes que en Charlie Panocha volca abans d'entrar. El macarroni deixa anar uns grans brams que deuen ser insults que ens dirigeix en macarroni, suposo. Jo m'alegro moltíssim d'haver arribat a la fi a algun lloc perquè noto que la pressió se'm va enfilant de mala manera cada minut que vaig passant amb en Charlie Panocha. Pugem dos trams d'escala, en Charlie obre una porta i entrem en una estança on veig una mossa pèl roja, petita i delicada, un tap de bassa que sembla que acaba de sortir de la pallissa perquè aquella cavallera rogenca li vola d'aquí i allà i té els ulls mig enganxats de son. De primer la veig com una nina, però després no sé què té els ulls que em fa pensar que té entrevessada tota la humanitat. Hola, preciosa, diu en Charlie Panocha. Ens fas uns ous amb pernil, a mi i al meu col·lega, venim cansats d'anar amunt i avall. I la nineta pèl-roja es limita a mirar-se'l sense dir res. Està dret al mig de l'estança amb una mà a l'esquena que tot d'una mou i mostra un bat de béisbol, d'aquests que fan servir els nanos, que compren per quatre xavos, i sense més ni més sento una cosa així com un bum, plaf, i veig que clava un cop a la crisma en Charlie Panocha. Naturalment quedo esgarrifat del que veig i m'imagino que en Charlie la mata a l'acte. Que jo tinc un embolic de por com a testimoni de l'assassinat i em cauen uns anys de presó, com a tots els testimonis del que sigui en aquesta ciutat, però en Charlie Es deixa anar en un balancí en un racó amb una mà al cap i va dient: un moment, preciosa, recordo que diu, tenim companyia per esmorzar? Tot seguit, la menuda pèl roja es tomba cap a mi i m'adreça una mirada que no se me n'anirà mai més del cap, tot i que li somric afable i deixo anar que fa un dia molt maco. Al cap d'una mica em mira i em diu: vostè és l'arreplegat que fa córrer tota la nit el meu marit? És vostè l'arreplegat? Se m'acosta i jo cap a la porta amb la pressió superdescontrolada, perquè veig molt clar que la dona d'en Charlie Panoig està esverada de mala manera. Agafo el pom i noto un patac a la crisma, que mestre Romeo, que ha d'haver estat el bat de beisbol, si bé al moment mateix penso que m'ha caigut el sostre a sobre. No sé ni com m'aconsegueixo obrir la porta, perquè el cap em roda, les cames em fallen, però quan ho recordo veig que baixo com un llamp i que de mica en mica em toca l'aire del carrer i em veig salvat. Ara bé, tot d'una noto un paf a la crisma i penso que la pressió se m'ha anat tan amunt que em surt a raig en fora de la clepsa. Em tombo i veig que la dona d'en Charlie és a tocar del carret del macarroni i m'està llançant fruita, verdura i coses d'aquestes. Però el que m'ha tocat el clatell no és una poma, ni un préssec, ni un nap, ni una col, ni tampoc un meló, sinó un tros de rajol que el macarroni té a sobre de les bosses de paper on posa la mercaderia. El tros aquest és el que em fa un nyanyo tan gros al cap que el doctor Brennan, l'endemà, quan hi vaig per això de la panxa, es pensa que tinc un tumor, cosa que no li contradic. De tota manera, diu el doctor Brennan, quan em torna a prendre la pressió, ara té la pressió per sota del normal i en aquest sentit no corre cap perill. Cosa que demostra el que ens ajuda a fer una vida un xic més tranquil·la, afegeix. Són $10, diu. Així acaba la preciosa línia d'en Damon Runyon que hem llegit aquests últims 3 dies. Demà una nova història. Demà tornem a partir de les 12 aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les dues. Que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les Illes Canàries.